0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava, i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empeny a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden. Mm-hmm.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
1: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
1: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
1: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no?
1: Això, sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
5: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
5: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
5: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
5: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
6: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
6: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
6: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
6: No.
0: No vibres.
6: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
6: Jo crec que no. No? En aquestes edats, no. Bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: Si tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no. Ara
0: t'explico.
4: O de carrer,
0: o què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé. Bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
1: Jo sí. Jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també ho tens molt clar, eh?
1: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
6: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àrees
0: valenta, de difícil feina, accés. Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
7: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
8: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
9: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a secto.
10: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
11: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
12: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada, però que em faci feliç.
13: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
14: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
15: Amb 15 anys, saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
16: La majoria encara no ho tenen clar.
13: No tenen clar el que volen ser de grans.
17: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat t'aprendrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
18: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
19: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
13: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
20: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys,
5: quina branca o tirar, si ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
5: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
0: Oriol.
6: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Cai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
1: No.
0: No?
1: Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets un afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
1: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
1: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
1: No els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
1: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14
0: no?
1: anys, una cosa així.
0: Ja.
1: Llavors, realment, a la secundària... Ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por a equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
6: No.
0: Oriol?
6: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
1: Que em fes feliç,
0: 100%. Sí?
1: Sí.
0: I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
6: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que...
5: Sí. Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira,
0: clar, millor. Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima
4: no.
0: igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
5: Bueno...
4: No massa.
6: Depèn.
4: No massa.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
4: Sí, per exemple,
0: no?
4: Hi ha l'optativa de periodisme, hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives,
4: sí,
0: no?
4: Sí, de llengües també.
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
1: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin temes, o sigui, bueno, que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
1: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, sí, la gent les tria més en massa, sí, i que potser també hi ha menys oferta de feines.
3: Sí, sí.
0: Oriol, totalment. Quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no molt, sé si és just, tampoc.
3: Molt prestigi... Bueno, jo crec que metge ho escull molta gent.
0: És una carrera complicadíssima.
3: Sí, és molt difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts anys, molts molta dedicació.
3: Molts ho trien en general per allò de jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic, o fins i tot un de belles arts, no?, que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
3: Sí.
0: Ho has viscut, ho has vist.
3: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o el meu institut que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
3: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
20: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
21: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
13: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
22: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
21: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
13: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
20: Sí, que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
23: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
21: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
13: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne, que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
3: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
3: Sí.
4: Sí? Totalment. Sí.
0: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
4: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
3: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, eh? Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
5: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
4: l'entremig.
5: Diferents. Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici. I això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants. Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
3: No, jo crec que és un mite totalment fals. Perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops quan penses en això penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan
0: clar,
3: se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
3: Sí,
0: són
3: sí,
0: feines...
3: o sigui, és...
4: De primera necessitat.
3: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser has de veure doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més i
0: exacte.
3: Llavors s'està especialitzant per fer-ho.
0: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
3: clar,
0: tant,
3: clar.
0: Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi o, sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
4: No necessàriament,
3: jo
4: no.
3: Jo crec que no.
5: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànica, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
0: Cai, tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
1: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
0: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
4: Sí, sí.
0: I com sempre diem...
4: Em fa por a mi també,
3: Sí, sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo? A veure què hi ha a l'interior.
4: Que l'obri ell.
3: Espero que no m'he sentit res a la cara,
0: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
3: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
1: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir.
4: Bona entrepà.
0: I haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots endrapar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
3: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies, eh?
3: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
3: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Mm-hmm. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't dona pitjor, al final t'estàs repercutint a tu, perquè vas en contra dels teus sentiments.
0: Hem de consensar una resposta entre els quatre, o sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius, què li diries?
1: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
0: Clar,
1: per avançar en la societat.
0: No? Clar, tu se'n sap una mica lligat al discurs que deies abans, no? Sí. L'animaries claríssimament.
2: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi, perquè no senti pressionada.
0: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
4: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
0: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així? També,
4: sí.
0: Ai.
4: Sí, sí. I vejam, mira... Hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
0: Drama.
4: Eh?
0: Drama, no? Per la família.
4: Dilema, un drama, dilema.
0: Clar.
4: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si amb ells els agraden, doncs perfecte.
0: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció o diries...
4: No. Ens al contrari. Mm-hmm. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
0: Mm-hmm. Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
4: Per un pis.
3: Jo viatjar. Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar amb lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
0: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
3: Vale.
0: La meva és que viatjar és una merda. Opa. Oh. I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
4: Ha passat,
0: doncs, eh? Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
3: Ui, ui, ui.
0: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
3: doncs
0: us poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
3: Sí.
0: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
3: Sí.
0: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
3: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
0: Canviaries de feina tu, eh?
3: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porto diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors un cop tingués més diners, tipo així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
0: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
2: Jo 8 hores al dia. Perquè...
0: Tens claríssim això,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
0: Estaria en disputa constant.
2: Sí.
0: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
2: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els hi és igual, i això no.
0: I que no toleraries de cap manera... Si... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
2: Que em parlin malament, que Ostres. Em faltin el respecte.
0: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes, sabràs dir que no, eh?
2: Sí, sí.
0: Ferran,
7: a veure.
0: Vaig a per tu, eh? Que a la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
7: La segona.
0: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
7: O sigui, mai?
0: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
3: Això és una relació?
0: Oh, ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
3: Ah, bueno, clar, a distància.
2: Sí.
0: Tu, Ferran, què?
7: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escullo la primera.
0: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada
7: sí.
0: i de poc prestigi.
7: Sí.
0: Bueno.
7: Però, clar, al final és lo que ella vulgui.
0: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
7: Correcte.
0: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
7: Correcte, si a ella li agrada viatjar molt...
0: Uh-huh. Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
7: Clar,
0: és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, a una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
7: Home, no. Però sí, clar, és que al final és lo que vulgui.
0: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
1: Perseguir els meus somnis.
0: Sí?
1: Sí, jo crec que
0: bonic,
1: amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
0: Bueno.
1: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
0: Però saber tenir-ho clar, no, al final?
1: Sí.
0: O sigui,
1: per seguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat.
0: Uh-huh.
1: Jo crec que això és el que compta.
0: És un molt bon missatge, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
3: Vale.
0: Voleu...
3: Vale. Però
0: Oriol,
3: ens les podem inventar.
0: Si me'n vols fer una ràpida, ara em fa més por encara.
7: Que en tens alguna aquí?
0: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriol, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova.
3: Aviam, jo et faria...
0: Ui, quina por.
3: Que et fiquessin... amb una classe, amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és res,
0: sí.
3: ni deures, sempre arribant tard, no portant el material, i que et paguessin molt amb l'oportunitat
6: de fer-los canviar,
0: uh-huh,
6: o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
0: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida.
4: Però no acabaries enfadat?
0: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
4: Jo no podria.
6: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones o te donen l'oportunitat de quedar-te assentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
0: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale, una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
6: Que faci el que vulgui.
0: Que faci el que vulgui,
6: Per
0: amb ella Oriol.
6: Anirà. Per amb ella anirà.
4: A mi, Oriol, a veure.
0: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
6: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
0: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
4: A veure, jo penso que com a pare i com a persona responsable d'en vell, o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar, més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal, perquè tots aquests anys que he estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no, que després ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa, o ja es comencen a treballar, no, pots pensar que no ha servit de res.
0: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
8: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer, doncs
0: acompanyar-lo, no?
8: Sí.
0: Donar-li suport.
4: Clar.
0: Sí, imagino també. Que també, no?
6: Bueno, sí. És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però
0: si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant,
6: ja,
0: no?
6: Si me ve i me diu jo deixo els estudis perquè deixo els estudis, pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
4: però
6: diu...
4: pensa que és major d'edat, eh?
6: Bueno,
0: bueno
6: o no,
0: amb 16 anys no, eh? Amb 16 no, anys, que és
6: bueno,
0: quan s'acaba la secundària.
6: Pot deixar l'ESO.
0: Llavors, clar, aquí és complicat, és un gran dilema aquest per les famílies.
6: Sí, llavors jo li diria que tipus, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
0: Ara sí que hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és que volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
8: Jo, bueno...
0: Sobre què voleu ser de grans, eh?
8: Sí. Que jo penso, jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, per exemple, els meus amics no ho tenen clar, i jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara. Ja està.
0: Oriol.
6: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
0: es
6: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec. I, bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
0: Molt bé. Kai.
1: Jo, el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
0: Ferran.
4: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
0: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
4: Moltes gràcies i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
0: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
4: Sí.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes. Les tres paraules del dia són vespre, edició i sopar. Vespre, la Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'aquest vespre a les escales de l'Església i la plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de rima des de les 5 de la tarda fins a les 7 del vespre amb una classe magistral de country. Edició, el Memorial Josep Barceló estrena la primera edició de la Caminada Nocturna dels Quatre Veïnats i la tercera edició del Novadi es tanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. Sopar, el sopar popular exhaureix les entrades i obre una gran nit de cloenda a la Pista de l'Amistat. Avui és dimecres 26 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial de l'Actor o l'Actriu. El sant del dia és Santa Teresa de Jesús Jornet i Ibars. Va dedicar gran part de la seva vida a cuidar de persones grans sense recursos i va fundar una congregació dedicada a aquesta tasca. L'aniversari famós, l'actor Macaulay Culkin fa 46 anys, conegut mundialment per ser el protagonista de Sol a casa. Els comptes enrere per l'inici de curs escolars a Catalunya queden 13 dies. El curs 2026-2027 començarà el 8 de setembre per la majoria d'alumnes. L'11 de setembre, la Diada de Catalunya, falten 16 dies. La previsió del temps a Tordera, avui un cel força ennuvolat amb temperatures al voltant d'entre els 19 i 28 graus. Demà continuaran aquests intervals de núvols amb una temperatura màxima propera als 28 graus. La notícia curiosa, avui se celebra una de les festes més curioses i conegudes del món, la Tomatina de Bunyol. Milers de persones participen en una enorme batalla de tomàquets on s'arriben a utilitzar fins a 150.000 quilos. La dita de l'agost, a l'agost a la setja és fosc i fem un cop d'ull a l'hort perquè és un bon moment per collir tomàquets, que encara estan en plena temporada. També es poden començar a preparar cultius de tardor com ara enciams, escaroles o espinacs. La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives. La recollida d'escombraries a Sant Daniel trucant prèviament al 93 765 31 51 i el repartiment d'aigua potable a Masmoura encara hi és els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts 11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha cabal, està sec, no hi ha defuncions avui i comencem amb les efemèrides perquè fa 10 anys INC Tordera posava a la venda els tiquets per anar a la mobilització de l'11 de setembre. Fa 5 anys Pere Cot tornava a manir la festa major amb l'espectacle Impresonats i l'any passat Tordera ja tenia nous representants del Pubillatge 2025. L'àudio que us recomanem a la web i xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar l'Orquestra Salvatana i acabem amb una frase cèlebre: no comptis els dies, fes que els dies comptin, de Muhammad Ali.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Doncs bé, amics, avui amb el capítol 38 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro, avui el titulem Tenim diners i viatjarem amb el Transcantàbric. I els personatges, com sempre, són la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico, el lloro Quico, és la Nuri Pujol, el narrador Salvador Romans, la senyora Remei, la Mercè Roura, i la senyora Clara, la Pilar Serra. Bé, si heu seguit la sèrie, doncs sabreu que la família ha heredat i ha disposat fer un viatge en tren, un dels més cars. El preu del transatlàntic Gran Luxe per la temporada 2026 és d'aproximadament 9.900 euros per persona en una suite doble pels viatges de 8 dies i 7 nits, tot inclòs. Aquí sí que no sabem què és el que hi entra, vull dir, tothom. Hi ha quatre maletes gegants, bosses de mà i una gàbia del Quico coberta amb un drap. El Genaro intenta tancar una maleta assegut a sobre. La Filo revisa una llista interminable. Però, mentrestant, Genaro i Filo treuen maletes al passadís, apareix la senyora Remei. Us en recordeu de la senyora Remei? Els primers capítols va sortir. Doncs sí, surt amb una bata i una escombra.
1: Però on aneu amb tant de farditxo, Filo? Què us han fet fora de casa?
2: No, Remei, marxem amb el Transcantàbric, un creuer sobre rodes, de luxe, saps? Fins a Santander.
1: Ui, el Transcantàbric, he sentit que totes les habitacions són tan estretes que si vols canviar de pensament has de sortir el passadís. I amb aquest ocell? A Santander hi ha moltes gavines, se'l menjaran viu.
3: Ja comença la mala estrogança. Escolti, Remei, que el tren és de 5 estrelles, té bany privat i tot.
4: Remei, ets una garsa. Santander, Santander, volem marisc.
1: Escolta el bitxo, Filo, a Santander hi plou cada 10 minuts. Porteu el paraigua de ferro, que el vent del Cantàbric ho girarà com un mitjó. Quin inconvenient anar tan lluny per mullar-se.
2: L'avantatge és que el tren s'atura a les estacions de nit per dormir. Una anècdota real. Remei, no ens mourem gens. Dormirem com a casa. No com tu, que cada cop que passa el camió de les escombraries se't mou el llit.
3: Filo, per l'amor de Déu, que anem en el Transcantàbric, no a colonitzar Mart. Per què necessites tres abrics si anem a Santander a l'estiu?
2: Genaro, a Santander hi ha el Galleguillo i el vent del Cantàbric. I si anem al Palau de la Magdalena... No, vull dir que hem d'anar mudats. No vull que la gent pensi que som uns turistes de xancletes i sorra.
4: Passa't el barret, Filo, que farà fresc el sardinero. Visca el biquini, visca Blini amb el caviar.
3: Tu calla, que com et maregis el tren et tanco al bany de la suite. Filo, saps quin és l'inconvenient principal? Que aquest tren es mou i el lloro té un sentit de l'equilibri de fira.
2: L'avantatge, Genaro, és que el tren dorm a l'estació. No es mou de nit. El Quico podrà descansar com un rei mentre nosaltres tastem els formatges de Cantàbria al vagó del restaurant.
3: El que descansarà serà la meva visa, que quedarà buida. Filo, que no arribem. El Transcantàbric no ens esperarà pas a la via per una maleta de potingues.
2: No són potingues, Genaro. És el protocol. En aquest tren hi va gent de bé. No hi podem anar fets uns nois derracados. Has agafat el repel·lent del Quico?
3: El lloro no necessita repel·lent. El que necessita és que el deixem amb la teva germana.
2: Amb la Paquita? Ni parlar-ne. L'últim cop que el va ensenyar a dir paraules lletges i a demanar gintònics. El Quico ve amb nosaltres. És un mes a la família.
4: Volem cacauets. Filo,
0: arriben carregats a l'agència. Els rep amb un somriure que es va glaçant en veure el lloro.
5: Benvinguts, família Gennaro. Tot a punt per al luxe del nord?
2: I tant, però tenim un petit dubte tècnic. On anirà instal·lada la suite del Quico?
3: El lloro té tendència a marejar-se en les curves del Cantàbric, així que volem saber si el tren té servei de veterinari o si el fil musical de la suite Gran Lujo el pot calmar.
5: Escolti, el Transcantàbric és un hotel 5 estrelles sobre rodes. Tenen avantatges increïbles. Esmorzars a la carta, excursions programades a Santillana del Mar, vistes al mar, però les mascotes... L'espai reduït de la cabina per una gàbia. El preu del suplement per aus tropicals, sí, és un fet i té un cost.
0: S'escolta una botzina de cotxe a fora. És el trasllat que els ha portat a l'estació a l'aeroport.
3: Filó, o es queda el lloro o em quedo jo. No veus que el Quico es pensarà que és un pirata amb tant de mar i no ens deixarà dormir?
2: Gennaro, no siguis dramàtic. La gent ha dit que hi ha fil musical. Li posarem música clàssica i anirà com una seda.
5: Família, el cotxe ja és aquí. Recordeu que a Santander fareu la visita al Palau de la Magdalena. És elegantíssim. Si us plau, pugin al cotxe. El Transcantàbric és una experiència de la vostra vida. No deixin que un bec i quatre plomes els espatllin les vacances.
3: Escolti, agent, la Remei diu que el tren és estret. Digui'm la veritat, el Quico i jo, i cabem alhora a la suite.
5: Senyor Gennaro, és una suite Gran Lujo. Té llit de matrimoni, sofà i un bany amb hidromassatge. L'únic inconvenient és que el lloro no pot entrar al menjador durant el sopar de gala.
4: Gennaro, paga el bitllet. Quisca luxe! Quina conya de tren!
2: Tu, Quico, cap paraulota davant del revisor, entesos? Som-hi, Gennaro. Imagina't, tu i jo, una copa de cava mirant la costa d'Astúries.

0: Filo! El lloro cridant terra a la vista. Cada dos minuts ens faran baixar a mig camí.
1: Cap problema. El Quico es quedarà a la suite mirant el paisatge de la costa càntabra.
2: Jo vull anar al casino. Jo vull anar al casino Santander. La nòvia del mar. Filo, posa't les perles.
3: Ah, un altre avantatge. El trasllat des de l'estació de Santander fins al gran hotel Sardinero està inclòs. No hauran de carregar res.
0: Ai, això m'agrada, però m'han dit que el tren va a 45 km hora. Això és desesperant.
3: No és lentitud, senyor Gennaro, és slow travel, per gaudir de la vista. És l'avantatge de no tenir pressa. A Santander arribaran descansats per menjar-se unes bones raves davant del mar.
1: Som-hi, Quico. Imagina't, el tren xiulant, el verd de les muntanyes, el blau del mar de Santander. I nosaltres allà com si fóssim la família reial.
2: Adéu, rei, pobra dona. Trams cantàbric. Cos a fondo! Santander! Allà anem!
4: No se lo pierdan en vivo y en directo. Está declarada de interés turístico desde el año 2000. Y vamos a recibir al coro Ronda Altamira de Santander.

I així és com comença el viatge més boig de la història ferroviària. Que Déu ajudi el revisor de Santander quan vegi entrar aquest lloro. La Filo saluda com una reina i el Genaro tanca els ulls resant per arribar sa i estalvi. Així, amb el xiulet del tren i com a inici d'un final.

l'emissora que t'escolta.

0: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
1: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
0: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
1: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
0: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.cat i xarxes socials.

0: Estem una vegada més, la tarda es record amb un últim dia de festa major i saludarem com sempre en Salvador. Vull saludar-te, Salvador.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, tingui.
1: Estàs impacient, eh?
0: Home, jo sentia turu-turu i que ha baixat la música. Dic, se'm toca entrar.
1: Toca entrar?
0: No puc entrar? Pom-pom.
1: Està tancat encara,
0: encara això. Està tancat, això. Ostres.
1: Bé, tu mateix.
0: Bueno, doncs...
1: Ja ets a dins.
0: Ja sóc a dins i en Salvador Romans també està a dins i està a punt de...
1: Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda als que esteu sintonitzant el 107.1 Ràdio Tordera i el programa La Tarda Record, que està patrocinat per una gran companyia, bueno, companyia, vull dir, restaurant, que havia estat instal·lat abans a Alicant i ha vingut a fer una seu aquí a Tordera. És el restaurant Camiral 146, cuiners molt bons, productes de qualitat, i ens obsequem amb una paella per dues persones, i està obert del dimecres a diumenge. O sigui, entre totes les trucades i la gent que demani o voti, perquè fem votacions triant un cantant per la setmana que ve, doncs entrarà dintre aquest sorteig, que llavors en Salvador té l'oportunitat de dir un número, que no li deixo dir mai res. Salvador.
1: Sí, ja és difícil, triar un número. Sí.
0: Doncs bé, us direm doncs, que hi ha una paella per dues persones i, clar, si truqueu us posarem un número, si demaneu una cançó us donarem una altra i si voteu us donarem una altra. Teniu l'oportunitat avui de tenir tres números. Què et sembla?
1: Home, tres números?
0: Tres números els hi donarem.
1: Però... Que reparteixes moltes coses, ara?
0: Sí, la paella. Per dues persones, plena. La paella plena d'arròs i peix i això.
1: I per què tres números de tres persones diferents?
0: Perquè una és per demanar la cançó, l'altra és per votar i l'altra és per dedicar-la.
1: Ui, ui, ui.
0: Un número per cada cosa els hi donarem.
1: Ai, mare de Déu.
0: Participarà, tenen tres números cada trucada que facin i diguin les tres coses. Si en diuen dues, dos números. I si en diuen una, un número.
1: I com més números tenen, més possibilitat que els toquin. Ah, això ho has dit tu, no?
0: Exacte.
1: Ai, mare.
0: Gràcies.
1: Mare, ho has fet difícil, eh?
0: No, jo ho he fet perquè ho expliquis tu a la gent que no ho entenguin. Bueno, i hem de dir que aquesta setmana, la setmana passada...
1: Va guanyar...
0: Teníem el Sirex o el Brincos, i resulta que va guanyar el Sirex.
1: Doncs mira.
0: Doncs si va guanyar el Sirex, també hem triat tres cançons...
1: De Los Brincos.
0: De Los Brincos, perquè no es queden amb les ganes els que van fer una petita votació que van quedar 4-8, sembla que eren 8-4. Era la meitat contra la meitat. No es diré. Bueno, una cosa que sobresalia molt, per tant, he agafat moltes cançons dels Sirex.
1: Moltes.
0: I ara els llegirem.
1: Tantes que...
0: No, mira, en tenim ja 7 de demanades, eh? 7 de demanades.
1: I la setmana que ve, qui volen?
0: Ara, clar.
1: Ah.
0: Doncs hem posat una mica fàcil, perquè... Bueno, fàcil no. El que passa que ahir a l'embalat, o abans d'ahir era, hi havia el fill d'en Josep Guardiola.
1: Ah, sí?
0: En l'embalat, que ens va fer el concert, i va ser molt bonic.
1: I què feien allà, ell?
0: Ell va venir a cantar, i cantava cançons del seu pare, que li demanéssim cançons.
1: Ah, sí, això no ho sabia.
0: I li van demanar cançons.
1: Ui, el que has anat a veure.
0: Del seu pare, Verdes Campiñas, quines van cantar? Di papà, la gent li demanava... Som cine, no? I llavors pues, tenim en Josep Guardiola...
1: Digues anat a fer una entrevista, tu, Joan, llàstima, tu et tenies d'haver dit.
0: Jo és que jo no ho sabia fins que va sortir. Bueno, i una cosa, doncs el seu rival qui serà?
1: Ah, en
0: Josep Guardiola.
1: En Calduc.
0: Ah, això serà molt
1: en
0: discutit.
1: Ramon.
0: I serà molt variat, suposo.
1: Ah, no sé.
0: Jo sé que hi haurà empats, el que passa que avui poder l'audiència... No estaran gaire temps perquè és
1: en Guardiola té aquella de 16 tons.
0: Ah, sí. Quan se diu, no sé quantes milles, no?
1: No, això no,
0: és... No és
1: 500 milles és una altra cosa.
0: És una
1: cosa.
0: Altra. Els 16 tons també la van cantar, que sí?
1: 16 tonelades.
0: 16 tonelades, també. Verdes Campiñas.
1: Comença...
0: Sí. Nací bajo la luz.
1: No.
0: Ah, no, que aquesta és una altra.
1: Aquesta és la leyenda de la ciutat sin nombre.
0: Mira com ho sap.
1: Escolta.
0: Bueno, diria que sos el Cinex. Va, podeu triar entre Jo soy tremendo.
1: La escoba.
0: El tren de la costa.
1: Has de ser mi mujer.
0: Que se mueran los feos.
1: Así me muevo.
0: Brindis.
1: Chao, chao.
0: Congratulations.
1: Culpable.
0: Déjate llevar.
1: San Carlos Club.
0: El tranvía.
1: Estremécete.
0: Muchacha bonita.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Que nos quiten lo bailao.
1: Que te deje de querer ni hablar.
0: Sin tus cartas.
1: ¿Tú sabes?
0: Sí, bueno, sé que no tengo cartas tuyas, sí.
1: No. ¿Y los brincos?
0: Ay, los brincos, mira, yo con que siempre digo que me agrada Lola.
1: Lola.
0: Pues l'he posat, però no l'han demanat encara.
1: Però a mi hi ha una Lola que m'agrada molt, però la canta la Marlene Dietrich.
0: Ah, va cantar Lola, la Marlene Dietrich?
1: Canta Lola amb un espectacle sensacional.
0: Ostres, l'hem de posar un dia, eh?
1: Ah, no sé si...
0: Perquè...
1: Jo la tinc a casa amb disc, em sembla.
0: Doncs l'hem de buscar. A més, aquí tenim un aficionat d'antiguitats i antigaments.
1: D'antigaments.
0: Clar, doncs, esclar, si hi ha antiguitats i antigaments en Salvador...
1: D'antigaments, antiguitats.
0: El disc és un antigament.
1: Sí.
0: I és una antiguitat tenir-lo.
1: Una relíquia, la Lola.
0: Ah, bueno, doncs m'agradarà sentir-lo, eh? Doncs hi tenim mejor, també.
1: I per un sorbito de xampany.
0: Oh, que bo. A en Salvador també li agrada molt el xampany, per això l'ha triat, eh?
1: Ah, l'ha triat, ja.
0: Sí, ja està. Ah, és que, sempre va algú bo.
1: Però la Clicó... La viu de Clicó, que han fet una sèrie.
0: Ah, veus, això no l'hem mirat, aquesta sèrie, nosaltres.
1: El TV3, me sembla.
0: Ah, doncs nosaltres...
1: O han fet una pel·lícula i la passen.
0: Ah, doncs no ho sabem, perquè nosaltres sempre estem Netflix. Tenim Netflix.
1: Vosaltres teniu Netflix? Doncs molt bé.
0: Bueno, doncs si no hi ha trucada...
1: Ai, no. Pues avui deuen estar... Deu estar encara la gent una mica...
0: N'hi ha que m'han dit que es pensava que no en fèiem.
1: Que, clar, i païnt el dinar, sí. I encara hi deu haver rostit per tota la setmana, sí. I aquestes coses, no?
0: Segurament, eh? Però ara no trobo la número 1. Quina era la número 1?
1: Jo soy tremendo.
0: Ah, con totes les
1: muchachas. Bé, ara tenim una trucada.
0: Ah, no sé si
1: deu ser el senyor Joan Chapellí, poder.
0: No ho sé. Oh, ell no, encara està fent la digestió.
1: Ah, alto.
0: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ai, no, sí que és. No fa la digestió, aquest home.
1: És que aquí m'ha sortit com una llumeta que diu Joan.
0: Tens llumetes, eh?
1: Ah.
0: Això ja canvia, eh? Bé, doncs, anirem a veure què ens diu en Joan. Bona tarda, com estàs?
2: Bé.
0: Com ha anat això del tobogan d'aigua? Vaig veure que te tiraves.
2: No m'hi vaig tirar, però em van mullar molt.
0: Te van mullar molt, per això passa per treure el nas al capdavall. Bueno, quina cançó t'agradarà escoltar d'aquests que vas triar tu? Tu vas triar el Sirix, eh, que sí?
2: Sí.
0: Doncs mira, avui els tens tots aquí. Digue-me.
2: Digue'm dues o tres, Joan.
0: Mira, has de ser mi mujer, que se mueren los feos, así me muevo, brindis, chao, chao, congratulations.
2: Congratulations.
1: Ara aquesta sí que és bona. Ara tria congratulations.
0: La trobaran, Salvador.
1: Aquesta, la que va guanyar el Festival de l'Eurovisió.
0: Congratulations, que buena suerte.
1: Sí.
0: Sí. Doncs mira, perquè, clar, ell vol tenir sort.
1: I qui era? En Cliff Richard.
0: Sí.
1: A l'anglès, Cliff Richard... Guanyar el Festival de l'Eurovisió, ja, congratuleixo.
0: I ara tenim Joan Chapellí, que la demana.
1: Molt bé, doncs, moltes congratuleixo.
0: I en vol una altra. Mira, tenim després. Vols els brincos o vols continuar amb Mustangs?
2: No,
0: el Sirex. El Sirex.
2: Sí.
0: Bueno, doncs hi ha una que sí, aquesta t'agradarà. Tu sabes. Sí. Tu sabes.
2: No, aquesta no.
0: No, pues te la canto.
2: No sé si jo.
1: Vas amb aquesta, tu sabes.
0: Bueno, digue-li una cosa, no.
1: Jo?
0: Qué bueno.
1: Jo, si hagués de triar, triaria... Clar, ja me'ls han triat totes.
0: Has de ser mi mujer.
1: No, muchacha bonita.
0: Bonita muchacha. Me gustan tus besos, me gusta tu cuerpo, me gusta tu sonrisa.
2: Mira. Quina? No cantem i xorito de xampany.
1: Ai, aquesta, no. Aquesta és de los brincos,
0: no,
1: eh?
0: No, és de los brincos.
2: Ah.
1: Però és igual.
0: Si la vostra, te la dono, eh?
1: Jo també m'hi apunto.
2: Aquesta,
1: jo m'hi apunto també amb tu, Joan.
0: Chapellí i també el Salvador, vale. Ja tenim dos Salvadors, en Chapellí i l'Oliveres.
2: Vale.
0: El xorbito de xampany, brindareu tots quatre.
1: És que aquest xorbito me recorda Lloret, saps?
0: Ai, sí, jo també, aquelles locos anys. Bueno, dedica-la, no?
1: Ja està, dedica, no?
0: No has dedicat a ningú?
2: Bueno.
1: Vostè ha dit...

0: Bueno.
1: Clar, quan que diem que si vol venir públic, vol venir, doncs ja tenim un públic aquí.
0: Bueno.
1: I vol deixar ni tot, eh?
0: I sí, nosaltres ben acompanyats, és clar que sí. Doncs molt bé, Joan, vinga.
2: Vale.
0: Adéu. Hola.
1: Ai, una hola que se va.
0: No s'ha volgut esperar, eh?
1: Hola.
0: Hola.
1: Aquí, Ràdio Tordera, 93-764.
0: Hola.
1: Què més?
2: Hola.
0: Marc.
1: Aquí parlem? No.
0: No.
2: Hola.
1: No, és la Quimeta Puig.
2: Ai, sí, senyoret.
0: Ai, la Quimeta Puig. Ai, la Quimeta Puig.
2: Sí,
0: encara té el rostit d'ahir.
1: Sí, he travessat.
2: Ai, encara en tinc tota la setmana.
1: Oh, ja vindrem, eh? Emborsar.
2: Ja ho podeu venir. Sí. No me m'han deixat patir amb la festa major.
0: Apa, aquí, vinga.
2: Ui.
0: Rostit i cap a dojo.
2: M'estima molt.
0: Sí.
1: Això és bo, sí. T'estimin, tu.
0: Vagila que no et vulguin tipar massa, eh?
2: No, jo no menjo, ara ja no menjo tant com antes.
0: Tu vagila.
2: Antes treballava molt, menjava molt, ara... Ara ja no tant, no cremo el menjar. Clar,
0: doncs. I postres dolces, ni parlar-ne, eh?
1: Dolces.
2: Ai, cava sí, me van portar, home. També, no me van deixar patir la festa major.
1: Bueno,
2: No. Som molt, no sé què passa, som molt dolenta. Som molt bona, sí. No sé.
1: Home, jo crec que és més dolenta que bona, eh?
2: Que sí?
0: Una mica dimoniet.
2: Era mica com era petita, ara ja no tant, home. Ja tinc una mica de seny. Bueno, si el ronet no sentirem cap cançó.
1: Quina cançó vols? Quina cançó vols?
2: Ai, jo sóc sentit una.
1: Sí, digues.
2: Aquesta, ciao, ai.
1: Ciao, ciao.
0: Sí, ciao, ciao.
1: Què me vol?
2: Ai, com se diu? Ara no me'n recordo.
1: Ciao, bambina.
2: Ciao,
1: bambina, dame un pesito. Va, Quimeta, doncs ciao, va.
0: Vinga, ciao
2: per la Quimeta. Bueno, em poseu un altre, eh?
1: I quin altre?
2: Si no hi ha truco, des d'avui som a la plaça Bellacerrada.
0: Ah, vinga, Quimeta.
1: N'hi ha una que es diu Brindis.
2: Brindis, no hi ha l'escova?
1: Ah, l'escova, sí. Qui és l'escova?
2: Ah,
1: sí.
2: Posem l'escova aquella. Ciao, bambina.
1: Vinga, doncs l'escova també.
2: Bueno, la dedico tots que escoltin aquest programa i que vam la festa major bé, eh?
1: Clar que sí.
0: Això
1: anirà
2: bona
1: molt bé.
2: Bona tarda. Ai,
0: I festa major, Pau.
2: La Maria, que me trobaria a faltar.
1: Ah, no li has dit res, la Maria, eh?
2: La Mariona. Maria. Va per tu i per tota la família i tothom que escolta aquest programa.
0: Molt bé, Quimeta.
2: Gràcies.
0: Adéu.
2: I bon programa i no xerreu tant.
0: No.
1: És que no callem mai, Salvador.
0: Aquesta vegada, aquest del 2.
1: El 2,
0: quina poca paciència.
1: El 2 vol ser primer i, clar, llavors sí. Queda segon i el segon no vol ser-ho i torna a trucar.
0: Sí, tothom vol ser el primer.
1: Clar, no pot ser.
0: No pot ser el primer.
1: Poseu-se la cua. Bueno, doncs va, posem la que deies tu. Que nos quiten lo bailao. Ai, que surts... És tu, eh? Que dius que tenen poca paciència.
0: No.
1: Surt la teva veu, eh?
0: No. Algú que diu alguna cosa, eh?
1: Passat hola. Que no tu, jo. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: La Quima.
1: La Quima de Canet.
3: Ah, sí, senyor.
1: Va venir a concert els dos dies, Salvador.
3: Ai, el concert. Ahir me va encantar, Joan.
1: Que sí. Ahir vam sortir feliços.
0: Sí.
1: Vas trobar menjar nissos.
0: Sí.
3: No vaig menjar nissos, però vaig sortir contenta i la gent de Tordera que vaig saludar.
0: Ah, això ja m'ho penso jo.
1: Però Salvador Romans no el van veure.
0: No, perquè jo estava a casa, jo.
1: Oh, no vas venir.
0: No.
3: Doncs mireu, l'Orquestra Salvatana, bona presentació, coordinació, música i cant i espectacular. I saber estar. Això va estar l'Orquestra Salvatana ahir a Tordera.
1: Sí.
3: Me va encantar, eh?
1: Un 10 i mig, doncs jo.
0: Un 10 i mig. És molt això, eh?
3: Un bon aplauso.
0: Un 8, eh?
1: Quina cançó voldràs?
3: Mira, que te deixi de querer.
1: Ah, que maca, aquesta és molt maca, eh?
3: Sí, bueno, i pues la dedico a tothom que escolti aquest programa, eh? I per la setmana que ve, en Ramon Calvo, que heu dit?
1: Sí, Calvo Guardiola, quin vas?

0: sí, l'altre dia. Jo vau dir també un altre dia. En Ramon Calduc.
1: Molt bé, doncs mira, apuntarem un altre aquí. Un altre punt que té. Clar. Ja ho sabem, sí. No diguis molt bé, que aquí tenim una claca que diu molt bé, no es pot dir molt bé fins que no surti al final la suma.
2: No. Clar, no.
1: Fins que no surti la suma. No,
2: això és com dir el número de loteria abans que toqui.
1: Sí.
0: Sí, clar, encara falta més. Bueno, pues, que tingueu bona tarda. Adéu.
2: Vinga, Quima.
1: Adéu. Bueno, doncs la Quima també l'apuntarem en què te deja.
2: Veiem ara.
1: Ai, que se'n va,
2: ui. Ui,
1: ja
2: en Marc.
1: Ja hi ha per aquí.
2: En Marc?
1: Marc, cuelga, perquè s'acopla.
2: Quin lío aquí.
1: S'acopla. Dile que te deja... Ara, hi ha algú aquí. Hola.
3: Hola.
2: Joan?
1: Amb qui parlem?
3: Sí, Joan.
1: Ah, Joan Martori.
3: Sí, Joan Martori. Aquí me saca saltar el contestador automàtic.
2: Sí, carai.
3: Para el contestador, home.
2: Si no en tenim nosaltres directe, que no en tenim d'automàtic d'aquest que dius.
3: Els deixa d'estar. Bueno, escolta, no sé quines teniu.
1: Bueno, mira, teníem, com que van guanyar el Sirex... Tenim Soy Tremendo, Yo Soy Tremendo, La Escoba, El Tren de la Costa, Has de Ser Mi Mujer, Que Se Mueran Los Feos, Brindis, yeah. Déjate Llevar, qué bueno, bueno, que nos quiten lo bailado, escolta, Que Se Mueran Los Feos.
3: No, no tens aquesta que està de moda ara, que se diu Chao Pescao?
1: Sí, tenim xau-xau, però no sé si és pescau. Xau sardina.
2: Mira, per tu, una cançó que els va donar molt d'èxit,
1: sí.
2: Sant Carlos Club.
1: Sant Carlos Club diu que va ser molt d'èxit del Sirex. Te sembla bé?
3: Sí, però a mi no, aquesta no m'agrada.
1: No li agrada.
3: Posa la primera que
1: és que tens uns gustos ben raros.
2: Clar, és raríssim, raros. Això. Sant Carlos Club.
1: I t'agrada l'escova, Soy Tremendo...
2: És allà on te tocaven,
3: aquesta.
2: És un homenatge.
1: Soy Tremendo. Soy Tremendo. Vale, vinga, doncs, tu.
3: Vinga, va, punta-hi.
1: Aquí la vas dedicar.
3: Què més? A la meva senyora i també per vosaltres que esteu aquí, home.
1: Home, doncs moltes gràcies. I ja saps que avui acaba la festa major, però podem fer festa major sempre que estem bons i sants.
3: Cada dia és festa major.
1: Sempre festa major, però que estem bons i sants. Doncs vinga.
2: Molt bé, Joan. Vinga.
1: Ai, has de votar. Un moment.
3: Has de votar.
1: Aquí vols, la setmana que ve. En Josep Guardiola, Ramon Calduc.
3: Bueno, el periquito, Guardiola.
1: Ah, bé, vinga.
2: Periquito.
3: És veritat. Els meus.
2: És veritat que és periquito.
1: Ara no aplaudeixen, perquè ja no aplaudeixen.
2: Vinga.
1: Vinga, Joan.
2: Que vagi bé, adéu.
1: Adéu. Ostres, tu.
2: Hola.
1: Què hi ha aquí? Hi ha algú?
2: Provem, perquè aquest telèfon 2...
1: Hola, 2. Hola. Que hi ha algú? Com deia?
4: Hola.
1: Ah, ja està aquí.
2: No falla. En Marc, efecte retardat.
1: Eres el 2. ¿Qué canción quieres?
4: Juan.
1: Pepe.
4: ¿Esta es Salvador?
1: No, se ha ido.
4: ¿A dónde? ¿A comer churros con chocolate?
1: Claro.
2: No. Bona tarda, Mar, bona tarda.
4: ¿Y el Salvador Luna?
1: No, tenemos el Salvador Sol.
2: Sí.
1: El Sol.
4: ¿Y quién hay hoy de control?
1: El Salvador.
4: Hola, Salvador, guapo, que cada día está más guapo.
2: Ui, mira, me poso ben vermell, sí. Com un pebrot.
4: Juan, ¿me puede poner la canción de la primera de la lista?
1: Sí, yo soy tremendo, sí. Tú eres tremendo.
4: Y hay una bonita de amor también.
1: De amor, mira, has de ser mi mujer.
2: Ya.
4: Vale, pues ponme las...
1: Vale, sí, venga, sí, para Marc. Home, si ell està enamorat i té una querida i tot... No?
2: Has de ser mi mujer...
4: A qui se la dedico?
1: A qui se la dediques? A la Bon Matí.
4: A la Benita, a Luis, sí. a Salvador Man, que cada dia està
1: más... Más guapo.
4: Y cada día está más guapo y más hermoso.
2: Ay, madre de Dios, cuántas
1: hermoso
2: cosas.
1: Sí.
2: Muchas gracias, Mar.
4: Y para Juan Madrid.
1: Que estaba feo.
2: ¿Qué? que està més calvo.
4: I va a Salvador Luna, dime, oye.
1: Ese no vendrá más tarde. Tiene entrada para más tarde.
4: I va el papa, i va la mama.
1: Molt bé.
4: I va la Madre Ángeles. Ah. Y ahora viene lo bueno, Juan Madrid. Ay. Va la Aitana Bonmatí.
2: Ara, que la Aitana Bonmatí.
1: No me recordo mai que sigui Aitana. Molt bé.
4: Oye, Juan, una pregunta.
1: Dime.
4: ¿Cómo te encuentro de la Oliveta?
1: Pues bien, bien, dentro de lo
4: porque
1: que
4: cabe. Porque la he hecho mucho de menos.
1: La semana pasada estuvo aquí.
4: Dale de cuero.
1: No, no me sé. Bueno, doncs, la sala dels recuerdos.
2: Ja t'escolta, ja.
1: Sí.
4: Vale, guapo. I va la Oliveta, també va la cançó.
1: Molt bé.
2: Vinga.
1: Adéu.
2: Vale. Adéu, Marc. Adéu.
4: Adéu.
2: Un moment a Publi. I...
1: Anem a Publi, a veure. Aquí el públic que tenim que callar.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de PERT. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica... Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
8: Ràdio Tordera.
9: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
10: Que estoy sufriendo por...
1: Jo també estic patint per posar la primera cançó. No n'hem posat cap encara, eh?
2: Oh, perquè no has volgut.
1: Sí, mira, aquestes trucades ens han distret tota l'estona, eh? Però no les posarem. Que me quiten lo bailao, que l'ha demanat el Lluís Olot per dedicar-la a tota l'audiència en general.
2: Que me quiten lo bailao, tu vols, ara aquí? Aquesta, t'has encapritxat d'aquesta?
1: És un capritxo. Si tu, és que tu m'has dit primer, posem aquesta, doncs posem-la.
2: No, sí, escolta, no, no. Per capricis, el senyor Joan Madrid. Que me quiten lo bailao, ahí la tienes, chaval.
1: Endavant.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui, dimecres 26 d'agost de 2026. El sopar popular exhaureix les entrades i obre una gran nit de cluenda a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat i el concert i ball amb Xavier Músic posaran el punt final a la Festa Major. La Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'avui a les escales de l'Església. La tradició continua a la Festa Major amb una nova cita musical per tancar aquesta jornada a partir de les 7 de la tarda. La tercera edició del Novadis es tanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. L'Esplai i el Garbell fa un balanç molt positiu de la gimcana i el gran nivell dels equips.
2: No ens ho esperàvem, però els equips han anat molt animats, han tingut moltes idees supercreatives, han complert totes les proves que els hem donat, però és que a més han fet més.
1: La plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de ritme amb una classe magistral de country. Gia Caparrós dirigirà la sessió de 5 a 7 de la tarda, oberta a tothom.
3: Us ensenyaré varis balls de nivell iniciació perquè la gent pugui fer un tastet de lo que és el country, la música country, el ball country.
1: El Memorial Josep Barceló estrena la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte 29 d'agost a 8:45 del vespre.
4: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del Memorial, de les que fem. Vale, vam dir, hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, llavors podríem fer així una caminada.
1: Rodalies, l'R1 a mans de la Generalitat aquesta tardor. Què canviarà pels usuaris? La Generalitat treu pit del pla de xoc per millorar Rodalies, però admet que la fiabilitat encara no és l'esperada. I un breu apunt del temps. Durant el matí serà el sol el gran protagonisme a tot el municipi i a partir del migdia i llarg de la tarda s'esperarà l'entrada de núvols variables d'alts i mitjans, però no hi haurà pluges el dia d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: 107.1 FM.
6: Bé, doncs ara sí, ja tornem a estar aquí després d'aquests informatius per fer una altra de les cançons que tenim avui dels nostres convidats, el Sirex.
7: Tornem a estar aquí, si no ens hem mogut, eh?
6: Bueno, no. Però la gent potser pensava que ja no hi érem.
7: S'ha d'avisar.
6: Ens hem d'avisar, ja som aquí. Sí. I posarem una cançó com aquesta que diu... Com se diu?
7: Tu diràs?
6: Déjate llevar.
7: Déjate llevar.
6: Salvador, és que no et deixes ni portar, eh? Ens l'ha demanat l'Anna Fernández per dedicar-la a Marmar Massaguer i també a les seves amigues, l'Àngels Roc i la Maria. Doncs així és que nosaltres anirem a buscar aquesta cançó.
7: Déjate llevar, déjate llevar.
6: Hola, hola. Carai, noi, com refila, eh?
7: Sí, i trobo faltar alguna trucada, la veritat. Eh?
6: Ah, bueno, ja vindran. Sí. Ja vindran,
7: eh?
6: A les oscures golondrines.
7: Sí, a tu balcón, los nidos a tal.
6: A tus balcones.
7: Déjate llevar.

0: Bé, doncs ara sí que diu que ja tenim una altra trucada que ens vol demanar una cançó o vol votar. Aquí ho tindrem la setmana que ve, en Josep Guardiola, en Ramon Calduc. Hola, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Hola, Maria. Ah,
2: bona tarda.
0: Hola,
2: bona
0: Maria. Tarda.
1: Ja passava llista, ara.
0: Sí, ja sí, sí. Qui falta,
2: sí, sí.
0: Qui falta?
2: Ja, aquí teníem... Tenim com la llibreta abans a l'Iglésia, a l'entrar.
1: Sí.
0: I si posaves una pesseta t'apuntaven, però si posaves 50 cèntims, no.
2: T'avorraven.
1: No sigueu dolents, va.
2: Ai, que dolents que som, Joan Madrid.
0: Jo no.
1: No, però ens feu passar un rato molt bo.
0: Bueno, pues mira, ho intentem,
2: Ja està bé, doncs.
1: Sí, bueno.
0: Quina cançó t'agradarà escoltar?
1: No ho sé, la que vulgueu.
0: La que vulguem. Ah, doncs jo vull Lola, dels Pelincós.
1: Doncs mira, posa la Lola.
2: Mira, ai, que bé, la Lola, a veure si és el que jo em penso.
0: Oh, és molt maca, Maria. No te'n recordes d'aquesta cançó, Maria?
1: Ai, jo no me'n recordo de res.
0: Vols que t'encantem un tros?
2: Canta, Joan, canta.
0: L'altra noche bailando estaba con Lola.
1: Sí que me'n recordo.
0: Y me dijo que se encontraba muy sola.
1: Que
0: maca.
1: Que bé que ho
0: és, que la gent no sap triar. Sort que tu has trucat per demanar-la.
2: Sí.
1: Mira, jo m'he passat aquests dies recordant el que era la meva joventut.
0: Veus?
2: Ai, mare,
1: per la festa major.
2: Quina llàgrima que queia, no?
1: Sí, perquè jo me'n recordo de com venia la Bisbal 3 dies.
2: Mare meva.
1: S'estava aquí, que s'estava a la Fonda Més.
0: Ah, sí, mira, ja ho han dit per aquí.
1: I fèiem el ball de dansa, o el ball vermut.
0: Al migdia, sí. Jo vaig ballar amb la meva dona, que ja estava prenyada del meu fill, vam ballar.
2: I venia en Conrad Saló, no?, de director.
1: Sí, venia en Conrad Saló, sí.
2: I vols que et digui una cosa d'en Conrad Saló?
0: Que tenia molta calor.
2: No, que un dia, a la festa major, el vam passar a buscar amb el cotxe i vam anar al Gamper.
0: Carai.
1: Ah.
2: Li agradava molt el futbol i li vam portar, perquè una colla anàvem sempre al futbol. Una anècdota que només ho saps tu ara, I prou.
0: Jo també.
1: Ja, jo no també. Ho sap pas ningú més.
2: Ningú més.
1: Bueno, tot ha canviat molt.
2: Molt.
0: I va canviant.
1: Sí, perquè ara... Diuen, van a ballar, però què ballen? Ballen com els índios. Perquè jo des de casa només sentia pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom.
2: No s'ha d'aprendre gaire res,
0: ara,
2: no?
0: Ara, però tu no veies... Tothom anava amb un got a la mà, Això no ho fèiem nosaltres, anar amb un got a la mà.
1: No, i si un noi et volia dir una cosa maca a l'orella, podia.
2: Sí, i tant.
0: I ara, com que queden sols, com que es sordeix a tothom... amb aquesta música tan forta.
1: Sí, però bueno, què hi farem? Va.
2: Tot és diferent.
1: Escolta, una altra cosa, que vaig anar a menjar l'arròs i un 10.
2: Carai, molt bé. Vull
1: donar-los un 11.
2: Hauré d'anar a menjar arròs.
0: Home, tu no truques mai.
2: Trucaré aquí d'allò.
0: Si truques, farem trampa.
2: A la tarda record, a veure si em toca.
1: De veritat que ens ho vàrem fer molt bé.
2: Bueno, ens alegrem molt,
1: No trobava acompanyant, però vaig trobar una acompanyanta.
0: Ah, sí?
2: Ah, bueno,
1: i s'ho va passar,
2: pipa,
1: molt bé.
2: Pipa.
0: Això és el que volem.
1: Ja els podeu felicitar,
2: Doncs això.
0: Clar, ho farem.
2: Que en Joan tria uns espònsors.
0: No, home, jo sempre busco el més
1: bé. Conserveu-ho, aquests espònsors.
2: Ai, sí, mira, esclar.
0: Sí, el que hem de fer és enviar-los i força clientela. I tu, amb el que has dit, segurament que hi anirà més gent.
2: Clar, home.
1: Escolta, estava ple, el dia que hi vàrem anar.
0: No, sí, la gent ja tenen... Home, ja fa 2 anys que ja són aquí,
2: Sí.
1: A més, és un local molt coquetó, molt bufó.
0: Sí, petitó.
1: I molt bon servei.
0: Sí,
2: ja ho sabeu, truqueu al 93-764-2893, participeu en el sorteig.
0: I poder ser que es toqui.
2: I en Joan
0: una
2: dirà un número.
0: Plena
2: i
0: d'arròs.
2: Ja està.
0: Que si no dic plena d'arròs, barrella.
1: No, que era molt plena d'arròs,
0: Veus? I gasten arròs del bo, I el vi també del bo. Tot
1: sí.
0: Marca, tot marca.
1: Bueno, vi no em van veure.
0: Mal fet.
1: Però i les postres exquisites,
0: Sí, postres casolanes, les fan ells.
2: Caram.
1: Sí, bueno, ja ho he dit tot.
0: Ho hem dit tot.
1: Ara vull en Guardiola.
2: En Guardiola.
0: En Guardiola. Mira, doncs, això va...
2: D'empate.
0: Ai.
1: I la dedico a les meves amigues... A la Quimeta.
0: Molt bé.
1: I aquella Quima que...
2: De Canet. de Canet.
1: Que me la va dedicar a mi, avui també li dedico a ella.
0: Molt bé. Doncs ja...
1: I a vosaltres dos, que sou molt... Molt
2: raros. La estranya pareja.
1: Són molt agradables.
0: Vinga. Gràcies, Maria.
2: Molt bé, Maria.
0: Vinga, fins la propera.
1: Vinga'n. Adéu.
0: Bueno, ja
2: doncs bé, ara, què vostè farem? Dirà.
0: Posem l'escova?
2: Espera't que la vaig a buscar.
0: No et moguis d'aquí.
2: L'escova.
0: L'ha demanat la Quimeta Puig per dedicar-li a la Maria i a les seves amistats i també a nosaltres. I també l'ha demanat en Salvador Massó, en Salvador Massó per la Julita i en Jaume i tots els oients de Ràdio Tordera. També en Joan i la Roser, en Francesc i la Maria Àngels. Bueno, és que té molts amics.
2: Ja t'ho dic jo, que l'hauré d'anar a buscar el traster, aquesta escombra. Escova. Perquè, escolta...
0: Ai, l'has guardat massa bé, eh? T'he dit, no escombris, ja ho farem després. I no has volgut fer-me cas? Doncs,
2: clar. Doncs pues mira, que escolta...
0: Tant és que te li posin en bordo.
2: Bueno, és igual, li fotrem canya en aquesta d'aquí,
0: vale.
2: Que s'hi sembla una mica... Sembla?
0: Si jo tuviera una escola...
2: Ja està? Ho has dit tot el que havies de dir?
0: Sí.
2: Sí? Doncs vinga, a veure.
0: Endavant.

0: Bueno, aquí teníem la tertúlia de la ràdio.
1: No bé, si estàvem puntuant l'escova.
0: Estàvem puntuant l'escova. Us ha agradat l'escova? Molt, diu. Molt. Bueno, doncs ara en posarem una altra, ja està. Posarem, a veure, Yo soy tremendo.
2: Ai.
0: T'agrada aquesta?
1: Ui, tremendamente mucho.
0: Bueno, tu també ho ets, tremendo. Jo l'he demanat jo en soy Marc tremendo. Massaguer, i li ha dedicat també la Maria Àngels Droc amb en Marc. Per tant, ell mateix se l'ha dedicat. Ah, també te l'han dedicat a tu, Salvador, no hi eres. Tu no hi eres, en Marc Massaguer t'ha dedicat a tu. Doncs sí. Vinga. Soy tremendo. Yo...

0: Bé, doncs ja sabeu que s'ha de ser tremendo con les muchachas, eh? Però potser ara ja no ho són tant, la gent, eh? Ara és al revés, les muchachas són tremendes con los muchachos.
1: Sí, sí. Tot canvia.
0: Tot canvia.
1: Ara... Tot canvia i... El de baix, el va baix, i el mitjó gira al revés, i tot
0: sí,
1: això.
0: Mira, Salvador ara últimament se talla les gomes perquè d'allà li apreten.
1: Les gomes del mitjó?
0: Sí.
1: Clar.
0: Sí.
1: Clar. Això també ho faig jo. Oh. Jo tallo, no els tallo, tota.
0: Tota fora.
1: Tota fora. Clar, és que, escolta, apreten massa. No sé com s'ho fan, però...
0: No. Us sembla que demana la Quimeta Puig? Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Eh? I algú més?
0: La Quimeta Puig me l'havia demanat, aquesta de l'escova, eh?
1: Sí.
0: No sé si ho he dit no ho he dit.
1: No ho has dit.
0: Doncs ara també.
1: Ara digo.
0: I ara ho he dit, però ara farem també aquesta, la Quimeta Puig, xau, xau, i ja està, no s'hi ha apuntat ningú més.
1: També la saps, aquesta xau, xau?
0: No sé, perquè no sé si és aquesta que cantava ella. Chao, chao, tú contestándome, chao, chao.
1: Jo crec que sí, eh?
0: Que sí?
1: Jo crec que és aquesta, eh? La saps totes, eh?
0: Home...

0: Ciao.
1: Que maca, eh?
0: Que maca.
1: Molt bonica, eh? Ha triat molt bé, eh? La Quimeta.
0: Qui? Ah, la Quimeta, sí. La Quimeta les sap totes.
1: Molt bonica. Doncs ara posarem una altra que es diu... Que bueno, que bueno.
0: Que bueno, que bueno que viniste.
1: Sí. Doncs l'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-lo a la seva senyora, la Maria Àngela Dalmau, també en Joan i la Roser, a la Nuri i a l'Enric, i a tota l'audiència en general.
0: Que bueno, ho diuen els mexicanos, que bueno...
1: A veure com sonarà, perquè aquesta no sé el ritme d'aquesta.
0: Però que bueno, que bueno, que bueno.
1: Però això, aquesta la cantava anar a un festival, doncs, aquesta, eh?
0: No, aquesta un festival,
1: sí, que bueno,
0: no.
1: Que bueno, va anar a l'Eurovisió.
0: Que va, que va.
1: Sí, la Juanita Bautista, no sé qui era.
0: Ai, Juanita
1: sí, sí,
0: Bautista.
1: Sí. Eh que sí?
0: Ai.
1: Ah, ah, toma,
0: que?
1: Toma. Sí, senyor.
0: Qui?
1: Aquí... Sí, sí, sí, els anys 5.
0: Que bueno, que bueno.
1: De les primeres que van anar.
0: Sí. Ah, poder sí, poder sí. Bueno. Sí. Jo era molt jovenet aquell temps i, clar...
1: Tu no tenies edat, clar. I encara menys.

0: Qué bueno. Tenia raó aquest senyor que t'acompanya els dimecres.
1: L'has investigat?
0: La Conxita Bautista.
1: No ho he dit primer jo, ell m'ha apoyat.
0: T'ha apoyat?
1: Sí.
0: Què vols dir t'ha apoyat? Com la puya dels toros?
1: Sí, m'ha fet així, perquè dius, tinc tota raó. M'ha donat
0: doncs, però va ser el 1965.
1: L'any no me'n recordava.
0: Clar, jo feia el servei militar, què vols que me'n recordi jo?
1: Jo llei el 50 i pico, pitjor.
0: Clar. 1965.
1: Home, el 50 tu sí, tenies 3 anys.
0: Esclar.
1: Que volies escoltar doncs, sí, la Conxita sí. Bautista.
0: L'Eurovisió en 1965, jo el servei militar a Mallorca.
1: Jo també el vaig ser a Mallorca.
0: Per això no me sonava. No
1: bueno, però ara saps que després de la cançó que bueno, sí. A darrere ve una beguda.
0: Clar, no falla.
1: El xampany.
0: Clar, no falla.
1: Un sorbito de xampany, però no cantaran els Ceres, cantaran Los Brincos, eh?
0: Clar.
1: I l'ha demanat la Maria Dolors Oliveres per dedicar-la a nosaltres i a tota l'audiència.
0: Doncs moltes gràcies.
1: L'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-li a la Maria Dolors Oliveres.
0: Ah, mira, de Jaume, rebot, de rebot, eh?
1: Fan rebote. I en Joan Chapallí i tot el públic me va dient digo tu,
0: clar,
1: home. Me van apuntant. Saps que allò que sents, quan ens truquen que hi ha l'apuntador darrere? Que
0: igual, el mateix. Jo me'n recordo d'aquesta cançó a l'estiu del 66, sí. 67, a les coves de Lloret.
1: Oh, que impressionant, eh? I que eren fosques o eren...
0: Ben fosc era. Ben fosc. Però la cançó era aquesta, eh? Me'n recordo molt bé.
1: No ens ha dit ben bé, ha dit per tota la família i per tothom, també l'ha demanat, eh? I no ens ha explicat res de les coves de Lloret ni res.
0: Perquè no...
1: Era Sant Daniel, era.
0: No hi devia anar mai.
1: Que era Sant Daniel, poder.
0: Els de Tordera aquell temps anaven molt a Lloret, a jugar bolos.
1: Ah, bueno.
0: Bé, per un sorbito de xampany, no?
1: Sí,
0: tot el que has explicat
1: i més.
0: I un xic més.
1: I ha quedat més, sí.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Ràdio Tordera.
6: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
7: Que estoy sufriendo por ti.
6: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
8: I ara sí que posarem una altra cançó dels nostres convidats d'avui, els Sirex, i cantaran Congratulations, i l'ha demanat en Joan Chapellí per dedicar-la a la seva família i a nosaltres també. Doncs Joan, aquí tenim a punt Congratulations, que aquesta la cantava en Cliff Richard.
9: Vinga, vinga.
8: I heu de dir l'any, digues l'any, Salvador.
9: No, perquè...
8: No, no som, ho sap.
9: També va guanyar, el festival de l'Eurovisió, també.
8: No.
9: Sí.
8: Sí, va guanyar el festival de l'Eurovisió.
9: Congratulations.
8: Quin any?
9: Ah, no sé, ja us ho diré d'aquí una mica, deixeu-me pensar.
8: Finals de 60, diu.
9: El Congratulations, sí.

0: Ai, que bé. Doncs...
1: Està molt bé, però jo no me'n recordo quina ha demanat la Quima de Canet. Te'n recordes, tu, Salvador?
0: La Quima, la Quima, la Quima, Quima... L'Escova.
1: Ah, doncs ja
0: no, no sé, no.
1: Ja l'hem tocat.
0: No. La Quima ha demanat que te deje de querer.
1: Ara! Sí, sí. És veritat, ja la tinc aquí.
0: I després de la Sandy Show guanyar l'Eurovisió, l'any següent va anar-hi en Cliff Richard, però el van celebrar a Oslo i va ser l'any 2002 i va guanyar...
2: 2002, no?
0: No, sí, sí,
1: no, no
0: sí.
1: Salvador, no li portes la contrària.
0: Ah, no, no, no, però pues te perdoni.
1: Com bé que convidat sempre té raó.
0: Sempre té raó, convidat sempre té raó. Doncs l'any que tu vulguis. Sí. Espera, tenim una trucada, si la vol agafar. Si ho vol agafar el senyor Salvador...
1: Després ho discutirem.
0: Després.
1: Hola.
3: Bona tarda. No discutiu tant. No discutiu, no discutiu.
1: No, no. Digue-li que els convidats poden venir, però no parlar.
3: Quines cançons us queden? Perquè avui no hi pensava. En l'últim dia de festa major pensava que ja no apartarà el sofà.
1: No, no. Mira... I amb una cara la posarem, que l'ha demanat la Mercè García i l'equip de Canet, i és Que te deje de querer, que és molt maca.
3: Bueno, doncs posa aquesta, aquesta mateixa.
1: És que jo mai deixaré d'estimar-te, Montse.
0: Carai. Bueno,
3: jo també, però la gent també.
0: Los amantes de Teruel.
3: Els que se porten bé i els que no se porten bé, també fa tothom igualment.
1: Clar que sí, molt bé.
0: Vinga.
3: Bueno, bon fer bon sopar a tothom aquell que vagi a fer el sopar de festa major.
1: Això.
0: Sí, ara...
3: I s'acaba la festa ja.
0: No sé quina hora comencen.
1: El sopar a les 10.
0: A les 10? Ui, que van
3: no
0: tard.
1: Deu ser més a les 10.
0: Deu ser més aviat.
1: Com heu entrat i no heu entrat, us heu sentat i no us heu sentat, i els altres posen el davantal i se'l posen, són les 10.
0: Ah, però quan tu entres són les 9, no? Val.
1: Tothom té l'entrada amb el seu número. Tothom té l'entrada amb el seu número. Jo tampoc, ja som dos.
3: Vale.
0: Que és la Montse, no?
1: Sí, la Montse.
3: Montse de Sant Pere. Que tothom acabi la festa major.
0: I tinguem la festa en pau, que ja està bé. Aquí els convidats està fotent una gresca que no veig tu.
1: Ui, ui, ui. Sembla que vindrà més.
0: Vinga.
3: Bona tarda per tothom.
0: Que vagi bé.
1: Doncs posarem Que te deje de querer. La pots buscar, Salvador?
0: Sí, sí, de seguida.
1: La Mercè García ens la dedicava a tots. I diu que passa una tarda molt agradable. A nosaltres. La Quima de Canet, ho has vist, que li va agradar tant la Salvatana que...
0: Sí, sí.
1: Una explicació tan bonica.
0: Sí, sí. Va quedar bé al·lucinant, sí, per doncs, dir-ho d'alguna manera fàcil.
1: Doncs
0: no.
1: No mai deixarem d'estimar a la comissió de festes amb la Salvatana.
0: Això mateix. Molt bé. T'ha sortit rodó, això, Joan.

0: sintonitza a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Tordera.

0: Bé, doncs ara anem per fer ja una de les últimes cançons. Bueno, queden dues, una del Brincos i una dels Mustang. Ai, els Sirix, sempre dic els Mustang, per què ho dic?
1: Perquè els Mustangs van ser de la mateixa època, sí. I perquè un cantant va passar del Sirix al Mustang.
0: Ho veus? Com ja sabia que ho diria, això?
1: Sí, home.
0: Home, hem d'anar investigant les
1: i
0: coses.
1: I aquell, el Leslie, no, l'altre.
0: Bé, doncs ara fem una cosa. A dintre de les votacions, encara no, això hem de dir que, de moment, si no vota ningú més, guanyarà en Calduc per un vot. 12 a 13.
1: En Calduc per un vot.
0: Sí.
1: Posen 8 d'en Calduc i 6 de...
0: Haurem de fer 6, perquè, esclar, hi ha molts partidaris d'un i de l'altre.
1: Clar, hauràs de repartir un xic, això.
0: Sí, sí. Doncs
1: més feina per tu.
0: Em sembla que sí, eh?
1: Clar.
0: Bueno, llavors tu, perquè si te poses un, dos, tres, llavors tampoc...
1: Home, això del numeret, eh? N'hem de parlar.
0: En parlarem, eh? Bueno, doncs vinga, primer anem a posar la cançó que deia que feia que quedava, que és la Lola.
1: Ai, Lola. Nosaltres
0: cosa acabarem amb el Sirix, d'acord?
1: Ai, eh? Lola.
0: La Lola l'ha demanat la Maria Maresma per dedicar-la a la seva amiga, Quimeta Puig especialment, però també la dedica al restaurant, perquè li va menjar molt bé la paella d'arròs, que li va agradar molt, i a la seva companya, que també hi va anar amb ella. I a nosaltres, esclar, com sempre.
1: Naturalment.
0: Ja està, doncs Maria, i jo també me la dedico jo perquè m'agrada molt.
1: Ai,
0: escoltem, i... Lola.
1: Lola.
0: Por los Brincos.
1: Por los Brincos.

0: Bé, doncs ha arribat el moment de fer un sorteig. Hem de comptar que hi ha 17 persones que entren al concurs de, a veure, quines, o sigui, d'aquest restaurant, el Camí Ral, 146.
1: Home, què és que vols canviar després de quedar a dir que el conservis tants anys?
0: No, dos anys, dura. Té de durada...
1: Ja fa dos anys?
0: Fa dos anys que està en marxa el restaurant Camí Ral, 146. I ens ho servia amb una paella que tu has de dir un número per dues persones. Li tocarà amunt, però hi poden anar dues persones.
1: Quina sort, eh?
0: Ostres, sí. Tu no tocarà.
1: Vaig a veure si endevino una qui vagi
0: que
1: sola.
0: Que convidi. Que sí.
1: A la 8.
0: A la 8. Doncs mira, a veure, 1, 2, 3, 7, 8. Has donat la sort a l'Anna Fernández.
1: Ah.
0: Anna Fernández és la que s'anirà a menjar una paella.
1: Si vol.
0: Si vol, i si no, pues la ho pots regalar. Però, vull buscar el bal aquí. Ah, te'l pots regalar tu, Salvador, mira.
1: No, no crec això, eh? Estaria mal fet, eh?
0: Hombre, mira tu, jo no es pot pas perdre un bal.
1: Jo crec que l'ha d'aprofitar i...
0: Això sí, Anna. Mira, Anna. Cap aquí buscar-lo, eh?
1: Ah, això mateix.
0: Doncs què farem ara? Que doncs... una altra cançó d'en Marc, que diu, has de ser mi mujer.
1: Sí.
0: I llavors, si no tenim...
1: I cabrà una o altra, segur.
0: Doncs posem brindis i brindem per aquest final de Festa Major.
1: Al final, brindis, vos.
0: Sí. I brindem per la...
1: Vos dir que no l'hem posat, brindis?
0: No, jo no.
1: Tu no?
0: La tinc apuntada.
1: No?
0: I com que bueno, no l'ha demanat...
1: Doncs primer ningú... posem Has de ser mi mujer.
0: Sí, que el Marc ja l'ha dedicat...
1: I després ja en parlarem.
0: El perquè... Marc l'ha dedicat amb en Salvador, Luna...
1: També podem agafar el tren de la costa, eh? No et pensis tu.
0: Ah, però ja, per anar a Lloret no sé, no van anar en tren.
1: No, ostres, van fer aquí una garrafada.
0: Sí, sempre.
1: Un fallo garrafal,
0: eh? No hi ha res que facin bé.
1: Bé, doncs, com tu me diguis...
0: Va endavant, has de ser mi mujer.
1: Has de ser mi mujer.
2: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes. Les tres paraules del dia són vespre, edició i sopar. Vespre, la Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'aquest vespre a les escales de l'Església i la plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de rima des de les 5 de la tarda fins a les 7 del vespre amb una classe magistral de country. Edició, el Memorial Josep Barceló estrena la primera edició de la Caminada Nocturna dels Quatre Veïnats i la tercera edició del Nobody s'estanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. Sopar, el sopar popular exhaureix les entrades i obre una gran nit de cloenda a la Pista de l'Amistat. Avui és dimecres 26 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial de l'Actor o l'Actriu. El sant del dia és Santa Teresa de Jesús Jornet i Ibars. Va dedicar gran part de la seva vida a cuidar de persones grans sense recursos i va fundar una congregació dedicada a aquesta tasca. L'aniversari famós, l'actor Macaulay Culkin fa 46 anys, conegut mundialment per ser el protagonista de Sol a casa. Els comptes enrere per l'inici de curs escolars a Catalunya queden 13 dies. El curs 2026-2027 començarà el 8 de setembre per la majoria d'alumnes. L'11 de setembre, la Diada de Catalunya, falten 16 dies. La previsió del temps a Tordera, avui un cel força ennuvolat amb temperatures al voltant d'entre els 19 i 28 graus. Demà continuaran aquests intervals de núvols amb una temperatura màxima propera als 28 graus. La notícia curiosa, avui se celebra una de les festes més curioses i conegudes del món, la Tomatina de Bunyol. Milers de persones participen en una enorme batalla de tomàquets on s'arriben a utilitzar fins a 150.000 quilos. La dita de l'agost, a l'agost a la setja és fosc i fem un cop d'ull a l'hort perquè és un bon moment per collir tomàquets, que encara estan en plena temporada. També es poden començar a preparar cultius de tardor com ara enciams, escaroles o espinacs. La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives. La recollida d'escombraries a Sant Daniel trucant prèviament al 93 765 31 51 i el repartiment d'aigua potable a Masmora encara hi és els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts 11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha acabat, l'està sec, no hi ha defuncions avui i comencem amb les efemèrides perquè fa 10 anys NC Tordera posava a la venda els tiquets per anar a la mobilització de l'11 de setembre. Fa 5 anys Pere Cot tornava a manir la festa major amb l'espectacle Impresonats i l'any passat Tordera ja tenia nous representants del Pubillatge 2025. L'àudio que us recomanem a la web i xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar l'orquestra Salvatana i acabem amb una frase cèlebre: no comptis els dies, fes que els dies comptin, de Mohamed Ali.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Estem a dimecres, 9 del vespre, i estem aquí també amb aquest programa d'estiu que porta el nom de Riu de Versos. Tant en Joan Madrid com jo mateixa, l'Elvira Romaguera, us acompanyarem durant una hora amb poesia de gent de Tordera i havaneres. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira. Com tenim tot això?
0: A punt, que sí?
1: Doncs començarem.
0: Anem-hi.
1: I tu llegiràs el primer poema de la tarda o de la nit. I amb aquesta música...
0: I tu continuaràs.
1: Exacte.

Sant Ponç. Sant Ponç, sí? En un racó de muntanya i amagada dins del bosc, hi ha una bonica capella amb mil aromes de flors. Les flors són totes boscanes. Sant Ponç les guarda, amorós. La reina n'és la ginesta, que omple tots els vessants d'or. Trobarem també frigola i romaní del més flairós i les roses beneïdes que ens embriagaran d'olor. Pugem a dalt de l'ermita, que ja ens espera Sant Ponç, i a tots, amb sa bonhomia, darà la benedicció. En retornar cap a casa, collirem un munt de flors. Les portarem abraçades al costat del nostre amor, que ens dirà paraules dolces que ens alegraran el cor. I en arribar a nostres llars, tindrem pau i benestar, amb la il·lusió renovada per poder un altre any tornar. És de la Felicita Sagrera i va sortir en el programa de Sant Ponç de l'any 1992.

El camp de blau, la volta eterna. Sí que el plejat de petits borralls es feia agarçats i amorosos. Els vells en diuen cabretes al cel. També diuen que si hi ha cabretes hi haurà pastetes a la tarda. Quan la tempesta cridi el tro després del llamp i ho ompli tot de trasbals i llum. L'ombra s'espanta, s'amaga darrere meu i volta, volta boja i insegura, sense saber a quin costat quedar-se. Bru i breu per segur, el llamp la dibuixa amb una claror fantasma i ella s'allargassa, esglaïda i a retalla on s'amaga poruga sota la tremolosa fulla dels arbres. Ara hi és, ara no hi és, ara hi torna, més tard s'amaga. Arrossega el ritme de la tempesta, les línies de les ombres a mesura es passa i s'estira cap a la dreta i es redueix al centre. O marxa, tota llarga, a l'horitzó enllà. Quan la tempesta de la tarda enllesteix la conversa entre el temps i la força, la por i qui sap si les rialles. Poques coses ens confonen més que pensar en la meva ombra, que quan sóc dins la foscor vull creure que hi és malgrat no veure-la, o realment hi és. Impossible, tremolo només pensar-ho. És aleshores quan m'imagino sol, sense l'altra part de mi, i em sento perdut. Qui em donarà la pausa i el ritme i el reflexe del meu somriure? La primera llàgrima, l'orgull íntim. I segur, segur, ensenyorida de la foscor que tant comento, però propera, sempre formarà part de mi. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Viure somiant, morir sentint. Recordar. Recordar aquells dies màgics, passejant sota un mantell de cristall, agafats de la mà, abraçats, mirant-nos als ulls. Cada vez sota la lluna era ple d'amor, de felicitat. La sensació del vent a la pell ens feia sentir, ens feia volar, imaginar un dia més. Ara només puc somiar. Tu i jo, junts encara, morint sobre la platja, cansats de tant estimar-nos. L'amor que sento per tu és més fort que l'odi que m'esfonsa. Et sento present. Estàs aquí, reflectit a la finestra. Et vull tocar i no puc. Acosto la cara al vidre i la seva frescor m'esgarrifa. El meu alè entela el cristall transparent i allí, tot saltant-me una llàgrima, escric un mot, el teu nom. Jo encara t'estimo. En què m'he equivocat? Somnis que s'ofeguen a l'ànima, il·lusions que es trenquen a l'aire. El dolor de no tenir-te és l'alegria de veure't. És tan lluny la realitat i el despertar tan a prop. La tempesta de l'amor no em deixa arribar fins a tu. Fes-me un recés, dóna'm la mà. Déu meu, per què em fas tant de mal? Tu saps com em sento. Tu saps que només són somnis. No tinc dret a estimar-la. No tinc dret a ser estimada, a ser besada per ell. Per què no atures els meus pensaments? Cada vegada que hi penso i me n'adono de tot, ploro. Ploro per tots dos. T'estimo. Annabel Rubiño i Gras.

aparellament. Quantes voltes contemplant i parpellejant les estrelles, he pensat, mig somiant, que hi ha una ànima dintre d'elles. Una ànima que en volar, cel amunt, per entre els núvols tan formosos, les trobo que, escollint la més bonica, per sempre queda en els seus cúmuls. I així, cada una al pujar, escollir amb amor la parella. Una ànima a cada estrella, afonyosa d'abraçar, cada nit amb la rosada, s'estimen amb gran tendresa. Per això, quan les mirem, veiem la llum que llampeja, aquell llum que és l'amor que ens arriba dins de la terra. Felicita Sagrera.

Després de tu, què hi ha? Em ve a trobar, silenciosa, amb les mans buides, a les butxaques buides, i trenca les meves paraules, enfosqueix la meva llum i atrapa la meva ànsia. És la tristesa. Camina fosca, petjant l'aire humit, en rastre de cargol de tarda humida, i es recull a les meves espatlles, atrapant en elles el meu cap, la meva pensa, el meu aire. Un vestit gris de grisa gruixària cobreix el meu cos i el meu temps. Impermeable a la llum, a les rialles, a la passió, al cos calent, a les besades domina l'estança potent, deixant-me incapaç, sol i gris, gris de cendra sense cremar, gris de ràbia. Quan la tarda deixa de mirar-me, quan queden més tardors que primaveres i ja és el blanc el color que pinten els meus cabells, aquest batec de sempre, suau però fidel, arriba arrossegant-se per recordar-me que sóc viu, que tinc veu, que paga la pena fer l'intent, que queden forces i encara no és tard per res. És el desig que batega a ritme, al seu ritme, de vegades precipitat, en descens de vertigen sense fi ni fre, en caiguda lliure. A voltes progressiu, en escala, com un vis sense fi que subjecta amb mà ferma tot el meu esforç. Sovint, molt sovint, sobtat, impetuós, desconegut i imprevist, m'obliga a mirar per un forat, esborrant l'absolut que en aquell moment no existeix. Però sempre, sempre, desig de món, desig de tot, desig de tu. Kim Aro.

0: millor de l'oblit.
1: El llop de l'oblit. Va ser un dia de tristesa i patiment, dins del serpit. El que enceta aquesta història, que el volcà cap l'oblit. Molt abans, ell descobria, curiós, i anava buscant un sentit per a la vida, quelcom que el fes important. Fou un dia d'una caiguda gens luctuós, però sobtat, en el que deixa desvalguda la vida del seu davant. Resignat, tancava portes a qui sempre havia estat al seu cap, donava voltes, la calor l'ha congelat. Destrossat, alçà la bandera blanca. Ella era com un estel a qui cantava a la fera, seguit del grup infidel. Sent pacient, només espera, observa el temps com va passant, segueix la vida dins l'esfera i ell, desvalgut, cau en el parany. Ot Manresa, català.

Els teus ulls. Bloc de pisos. Pisos de 20 anys. Aquella nit feia calor i vaig pujar al terrat, si estava molt millor. Nit de serena. Una silueta femenina es reflexa a la caixa. Caixa de l'escala. Uns passos que s'apropen. Jo que em giro i, de tanta foscor, el clar de lluna m'ensenya el que va ser enlluernador, els teus ulls. Per uns ulls com aquests, un amic va embogir. No voldria pas ser jo qui seguís el mateix camí. Fa molt que vius aquí? Joan, que no em recordes? Sóc la Lore, la Coetes. Apropa't al clar de lluna. Ah, ara sí. Duies ulleres i tenies tot de piguetes. Quin canvi, Lorena. Què se n'ha fet de les piguetes, les ulleres i les trenes? I tu, Joan, feies por les noies amb aquell posat tibant i més d'un cop arrogant. Assenten cops a l'escala. Entren esvalotats dos vailets cridant: pare, mare, anem a comprar gelats. Els avis tenen calor. Seran dos de maduixa i dos de meló. Vosaltres, quins voleu? Res, feu, feu. Ja ho veus, Lorena, com passa el temps. Però els teus ulls estan com sempre. I jo, encara boig per ells. Salvador Romans.

Segons el dia. Segons el dia, l'aire, el grau d'humitat, la fredor o l'esma arrosseguen els peus com arrosseguem l'ànima. L'ànima batuda i trista, embolcallada d'un cel lofant, trencadís i folrat del temps. A la recerca d'una paraula que trenqui el silenci de la monotonia, passegen poble enllà, records enllà. Recorren amb passes curtes els espais més llargs, els racons d'una vida vessada amb entusiasme i fe. Amb l'esguard perdut, més enllà de l'horitzó, just on se difumina el passat i el present dels ulls, els ulls que no són diàfans, perquè ja no veuen futur a l'altra banda de la finestra. Només l'extensió de la immediatesa, just avui, demà esdevé una paraula arriscada de pronunciar. Poques passes després, el cansament s'agafa els genolls amb una abraçada ferma i les distàncies allargassen la tristor i posen accent intens al casament. Al banc del sí, del si no fos, els avis plegats comparteixen nafres i pegues, com si comparant les ferides, les cicatrius arribessin abans. Hi ha blaus pintats a la pell. Qui sap si d'una darrera esgarrapada o d'un cop subtil, gairebé no apreciat, que alimentat pels anticongulants esdevé macadura ciclòpica. Hi ha ferides a l'ànim i a l'ànima, com si les rodes canviessin la forma i només fossin els angles. Kim Arop.

no vulguis ja mai. No vulguis ja mai saber, vella nina, que sóc jo qui et tirava aquella flor. No vulguis saber tampoc que jo n'era qui dictà aquelles estrofes d'amor. Besa amorosament les flors i els versos i estreny-los dolçament damunt ton pit. I amb tot, amb un formós donzell somia, amb un donzell que no s'assembli a mi, perquè ja ho sé, que si per cas tu sabessis que la flor i els versos de mi han eixit, ni un instant en tes mans els guardaries, sense compassió els hauries destruït. Si com altres jo en tingués bellesa, si com altres riquesa jo tingués, potser com ara no em menysprearies, potser per mi tindries interès. Més, no importa, la flor i els versos guarda i besa'ls tot pensant en qui sap qui, i així jo, enmig de la meva desgràcia, encara arribaré a sentir-me feliç. Lluís Puig i Martori.

temps. Som esclaus dels rellotges, de l'intrèpid pas del temps. Però és decisió nostra escollir a què el dediquem. Hi ha temps per aprendre, que no tot és igual d'important, que no és un càstig fer-se gran, que vivim de l'experiència i dels canvis constants. Temps per somiar, perquè la imaginació pugui volar sense por del que vindrà, pels desitjos, pels anhels, pels projectes i els estels. Temps per somriure, per tocar la felicitat, per triar qui volem al costat, per pintar a la nostra mida l'univers que hem somiat. Temps per la memòria, per al passat, per als records, per al que ha fet de mi qui sóc, per als qui ens han deixat, però formen part del nostre entorn. Temps per agrair tot allò que ens han donat i que ens han dut fins aquí, pels consells, per les crítiques, per les paraules boniques. Temps per perdonar els errors del passat, els fets equivocats, per tornar a començar per les segones oportunitats. Temps per descobrir, per als dubtes, per a les pors, qui sóc, on vaig, amb qui, per als interrogants, per a les qüestions i per prendre decisions. Temps per oblidar, per treure espines, per tancar ferides, per ser capaç d'esborrar el que un dia ens va fer mal. Temps per abraçar, per a les carícies, els petons i les mostres d'amor, per intercanviar energia i renéixer cada dia. Temps per pensar. És un futur no tan llunyà el que voldríem ser demà, per escriure, per pintar, imaginar, construir, crear. Temps per les estrelles, per contemplar el firmament i l'immens món on pertanyem, per sentir-nos part de la màgia i brillar intensament. Temps pel silenci, per callar i per no dir res. Temps per als altres, per als qui són i els que necessitem, per als més desfavorits, per ajudar, per compartir, per comprendre, per escoltar i entendre. Temps per als meus, per als de sempre, per als qui són en tot i més, per als amics, per la família, per als qui ha fet de mi un bon nen. Temps per a tu, per estimar-te, per perdre'm en els teus ulls, per sentir-te, per tocar-te, com si en fóssim només un. Temps per a mi, per descobrir-me, per atrevir-me a sentir, per oblidar-me dels problemes, per allò que em fa feliç. Alba Nonell.

El pas del temps. Qui pogués parar el temps en plena primavera, en el primer raig de sol o en una nit serena, en contemplar el blau del cel brodat en milers d'estrelles perdudes en la immensitat, però il·luminades per la lluna plena. Qui pogués parar el temps quan l'amor ens desperta i sentim el nostre ésser vibrar per una carícia tendra, o en aquell primer bes, o en una promesa eterna, o en el mirar d'uns ulls en el més profund silenci, o quan el nostre cos en plena i radiant jovenesa desborda amb força i seguretat i cap perill el fa témer. Però el temps no el para ningú. Passa per tots igual de depressa i el seu pas ens ho pren tot. Somnis, joventut i bellesa. Doncs, què ens quedarà demà si avui no sabem créixer i ens arrossega l'orgull, l'egoisme i l'enveja? Si no sabem estimar i ens tanquem amb nosaltres mateixos, oblidant el nostre entorn, el més petit i el més feble, sentirem una buidor i una soledat immensa. Qui ens donarà la mà si nosaltres l'hem negat sempre? Però si aprenem a estimar, sembrant amor amb les mans plenes, sense excloure ningú, ni el més senzill, ni el més dèbil. Si sabem tenir el cor net, lliure, sense interessos, on no hi cap el més petit rancor, ni una esgruna d'indiferència, llavors podrem gaudir d'una pau i una joia interna, ja que el goig que dona el saber estimar, ni el temps ens el pot prendre. Alícia Borràs.

esglaons avall. Esglaons avall, sense mai voler-ho, he fet un camí on l'aire no és fi, ja tot és obaga. Un faf de neguit i de melangia m'envolta en el pit, perquè s'ha marcit tota l'alegria. M'aturo en un replà per fer-ne memòria del passat llunyà que em va sadollar i que ja és història. D'engrunes d'ahir, que en guardo en els ulls, me'n faré un coixí que faci sentir el goig de seguir malgrat tants esculls. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

I fins aquí aquest riu de versos d'avui. A nosaltres tan sols ens queda despedir-nos fins la setmana que ve. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: jo aquí.
1: Benvinguts. Benvinguts a un mar de música. On trobareu la música per escoltar aquest estiu?
0: No és Miami, ni les Maldives,
1: no, no som a Miami, però tenim la Costa Brava. Teniu la música per escoltar, per anar a la platja, per estar a casa, per escoltar el cotxe, sempre el cotxe de Ràdio Tordera. A casa, doncs pues, amb l'aire condicionat. A fora, doncs pues, amb vanos, com sigui, o ficant-se a l'aigua. Feu el que feu aquest estiu, sempre escoltant un mar de música. Programa d'estiu d'aquí, de Ràdio Tordera.
0: Som del Mediterrani i el millor...
1: Eps, que sóc la Teresa.

quins temps, quina música, que maca. És aquesta música que no passa mai de moda. Anem amb Scorpions. Vents de canvi, Wind of Change.

poi non anem a fer això que estem fent durant tot l'estiu. Posarem dos, un parell o tres, va, de cançonetes que coneixem tots, de pel·lícules. Que no és que sigui banda... Bueno, sí, són banda sonora, algunes d'elles. No totes són música sol, vull dir... Algunes, com les que jo es poso, són cançons que tenen lletra de grans autors, de grans cantants o grups. En aquesta ocasió es poso l'Adele, que tinc que dir que jo... si ho sabia, no me'n recordava, serà que m'estic fent gran. Fa poc que he fet un any més, deu ser això, que m'estic fent vella. No sabia... I si ho sabia, ja dic, no me'n recordava, va cantar aquesta cançó preciosa de la pel·lícula Skyfall. Skyfall què? Home, Skyfall 007, James Bond.

Pues de veritat, Skyfall de l'Adele. No ho sabia en aquell moment, no ho recordava. Tenim una preciosa, una tercera versió de Ha nacido una estrella, així tal qual, eh? Ha nascut una estrella. La primera, Judy Garland. Uf, any 40-50, Déu sap. Any 70-80, la meva. Barbara Streisand i Chris Christopherson. Uah, peliculón, peliculón. Música brutal, brutal, imagineu-se. I la tercera, farà uns anyets, 4 o 5, que a més es van portar a l'Oscar, la Lady Gaga i Bradley Cooper ens van deixar enamorats. Jo vaig tardar mesos a veure aquesta pel·lícula, perquè era reticent. Després d'haver vist la de la Barbara Streisand i el Chris Christopherson, jo no volia veure. Veien coses que ja les has vist una vegada i les còpies no són bones. Aquesta ho és. Mare de Déu, ja dic, es van portar l'Oscar. Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, de la pel·lícula Ha nacido una estrella. Tal qual, per vosaltres.

preciosa, i us la tinc a tallar perquè encara falten 2 minuts i pico. En fi, us en recordeu del Mago de Oz? També té diverses versions, dues, però a mi sempre la primera, Judy Garland, que hem parlat d'ella fa un moment, ens va cantar allò de Over the Rainbow, que maca aquesta, que ens parlava del ara em sortirà en castellà, ho sento, Arco Iris, a l'art de Sant Martí. Oh, és que a vegades, en fi, som-hi.

Algú ens deia: puc mostrar-te el món brillant, relluent, esplèndid. Digue'm, princesa, ara, quan és l'última vegada que vas deixar que el teu cor s'obrís? Per sobre de tot i per sota de tot, en un passeig en alfombra màgica. Aquesta és A Whole New World de Zayn Malik i Zavia, que la van fer el 2019 per la pel·lícula Aladdin. Que maca!

que maques aquestes cançons de pel·lícules en aquesta ocasió, aquestes de Disney. És que totes les de Disney tenen un què, eh? Bueno, recordeu-vos que podeu demanar una cançó. Sí, sí, vosaltres. Al WhatsApp de Ràdio Tordera. Aneu agafant paper i boli que vaig xerrant. I molt important, el títol de la cançó, el nom. També és igual en castellà, que en català, que en anglès. Me l'escriviu, em dieu qui el canta, i així, si per exemple és en anglès, doncs ens en buscarem millor. O a vegades hi ha versions, la que vosaltres vulgueu. Cansava l'idioma, i si va dedicada a algú, si hi ha motiu especial, o simplement perquè us agrada. Som-hi, 611-481-381. Al WhatsApp, per escriviu al Ràdio Tordera, que és el 611-481-381. Si em voleu dir el vostre nom, quina cançó voleu i si hi ha motiu. En aquesta ocasió, la Meli no ha escrit, perquè la Meli és de la casa, m'ha trobat pel carrer i m'ha dit, nena, posa'm aquesta que m'agrada. Jo ja ho sé que li agrada. Tina Turner, The Best. Una cançó preciosa per tu, Meli, en tot l'amor i carinyo.

Que maca aquesta cançó de la Tina Turner, de best. Pues per tu, Meli, també he de dir que per les noies de Ràdio Tordera, perquè totes, totes, i m'hi poso, som unes best. En moments de la vida en els que tenim que lluitar, som superlluitadores. Anem amb els Mustangs. Us en recordeu que us vaig dir que els Mustangs feien versions? Tenim els Diablos, que feien les seves pròpies cançons. Fórmula Quinta, que feia les seves, no? Però, per exemple, els Sirex també feien versions i tenien coses seves. I els Mustangs normalment traduïen al castellà les cançons, pues, jo què sé, dels Beatles, dels Rollings, de l'Elvis, de Jimmy Fontana, del Charles Nabur, vull dir, tot el que fos famós al moment, ells agafaven, la feien en castellà i au, vinga, som-hi. I ara us posaré ahí no sé quina, perquè són tan maques. Mare de Déu, els Mustangs tenen tantes, tantes. Pues posarem No seas cruel. Ai, ai, ai. Que hasta li han robat el meu Elvis. Don't be cruel.

I una porta a l'altra. Aquesta és la cançó que escoltava el meu germà. I per deferència, aquesta nena que tenia 3 o 4 anys la va acabar escoltant, l'escoltava cada dia, i després es va quedar amb els seus discos, disc, que avui no se sap el que és això, allò rodó, que sonava el tocadiscos. I ara us posaré aquesta perquè m'he recordat, i aquesta és molt divertida, diu, si jo tuviera una escoba...

Ai, és que clar, una cosa ha portat a l'altra. Jo aquestes cançons les escoltava i ja us he dit, això forma part de la meva cultura musical. Escoltis el que el costi, escoltis, tot és cultura musical. A veure, uns que t'agradaran més i altres menys. Però jo crec que tot el que canta ho fa amb amor i carinyo i el millor que sap o el millor que vol. Jo no em puc dedicar a això perquè no tinc veu per cantar, però... Aviam, els catarres ens diuen diumenge sense drama. Ai, els diumenges aquests en família, quants drames hi han?

0: dies que vindran.
1: Ai, tenir-te aquí tots els dies. Pecat original, pecat original. Naina i Fi.

és maca i si l'escoltes bé et donaràs compte que camins, somnis i promeses... Camins n'hi ha molts, somnis, no donem de sí en el nostre cervell, i promeses, i les que no es compleixen. Ahí lo dejo. José Feliciano, samba pa ti.

0: Uau, una cançó preciosa que de moment a mi m'ha tret una llagrimeta, perquè el que diu la lletra és com un cant, és com una oració, és com un... Està demanant alguna cosa més enllà de les persones perquè et donin alguna cosa que és inacalçable per tu. En fi, Samba, per ti, José Feliciano, preciosa, us recomano sentir-la sencera, falta una miqueta encara. I ara anem amb Baila Morena.
1: Baila. Let me see you dance, babe.

una versió de Baila Morena que ens l'ha cantat Zucchero. Ara anem ja a l'última així tipus italiana del gran Sergi Dalma, que és d'aquí de casa, que és del seu últim disc, Ritorno a Via Dalma, en té tres ja. Via Dalma és divines, són cancions en italià que les canta en català, les pot cantar en italià o les pot cantar en castellà. Vull dir, ha fet algo preciós per mi. I n'hi ha moltes, però aquesta la ballem amb ell. Vinga, parole, parole, paraules, paraules.

0: Farole, paraules, que maca aquesta cançó. I anem acabant ja, i acabem en català. Joan Dausà i Mama Doixa ens canten Papi, posa-la al disc.
1: Sorra i el mar.
0: Fins la setmana vinent, aquí, a Un Mar de Música, a Ràdio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Molt bé, ara us anem a fer una cançó d'en Frank Zappa, un carai sigui que estigui.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades d'avui dijous 27 d'agost de 2026. Les piscines municipals de Tordera encaren els seus últims dies de la temporada d'estiu. Els equipaments del nucli urbà i de Mas Moret tancaran portes aquest dissabte 29 d'agost fins a l'estiu vinent. L'activitat d'artesania La Fresca omple de creativitat la plaça de la Concòrdia de Tordera. L'Associació Artesanes de Tordera valora positivament l'activitat i ja pensa en la Fira Medieval d'Octubre. Ràdio Tordera tanca la Festa Major amb gran èxit en les seves retransmissions en directe. El partit del Club Futbol Tordera contra el Ronin Futbol Club, la baixada de Carradons i el concert de l'Orquestra Salvatana encapçalen de les emissions més vistes. Catalunya desplegarà un bastó digital per preveure incidències a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'EMB. La rèplica virtual de la xarxa viària està enllestida abans del 2029 i es podrà estendre posteriorment als més de 12.000 quilòmetres de les carreteres catalanes. El Club Futbol Tordera afronta un cap de setmana intens a la pretemporada amb dos partits viscuts en només 24 hores. Després de la derrota per 1-6 contra el Ronin Futbol Club, els groc i vermells es mesuraran contra el Bonmatí a la Copa Catalunya i el Club Esportiu Mataró. I ho fem un cop d'ull al cel. Avui dijous tindrem un dia variat des del matí amb núvols fins al migdia, que a partir de llavors les temperatures pujaran i el sol serà protagonista de la tarda. Arribarem a temperatures màximes de 32 graus i mínimes de 24. Per tant, avui que fins al migdia no veurem gairebé el sol. De cara a demà divendres tindrem també un dia semblant, amb més núvols que s'allargaran també fins al migdia i fins i tot també a alguns moments de la tarda.

0: Era l'any 1925 quan el músic i compositor català Jaume Teixidor Dalmau composava un pasdoble que s'anomenaria Amparito Roca. Llavors, Jaume Teixidor era el director de la banda de música primitiva de Carlet, a València. I el nom de Carlet, la ciutat de Carlet, ha quedat ja des de llavors lligada totalment a la de Tarragona, perquè l'Amparito Roca, aquest pasdoble, s'ha convertit en l'himne de la festa major tarragonina. És un pas doble, i de fet els passos doble acostumen a ser, no?, músiques molt festives que il·lustren històricament les festes majors de mitja Mediterrània, per dir-ho així. El que passa és que darrere de cada peça d'aquestes hi ha tota la seva història, a vegades real, a vegades inventada. Diuen els que han fet història i musicologia i els que han estudiat aquest tipus de qüestions que simplement Jaume Teixidor, el mestre Teixidor, doncs va crear el pas doble, no sabia quin nom posar-li i va fer com una mena de sorteig, entre les seves alumnes, ell era també mestre, bàsicament de noies, doncs entre les seves alumnes, bé, a sorteig va dir, vinga, tu et dius Amparito Roca, doncs vinga, t'ha tocat a tu i el pas doble portarà el teu nom. Clar, això no satisfà aquest afany no de marro que tenim els tarragonins i els catalans en general, i llavors, la història que corre per Tarragona, i jo crec que amb aquesta ens quedarem, és que Amparito Roca era la querida, del mestre Teixidor. Mira, ho sento, cadascú es fa la pel·lícula que vol. Per cert que si voleu un Amparito Roca diferent que per Santa Tecla, aquí estem com a 15 dies escoltant-la a tot i a dret, i al final necessitem versions diferents. Doncs mira, el Teco em va fer aquesta rapejada ben xula, que a més el videoclip és tot un passeig per la Tarragona més popular, més interna. Per tant, si voleu veure Tarragona com si fos un tarragoní més, us recomano que mireu el vídeo del Teco i que, bé, gaudiu amb aquest rapejat de l'Amparito Roca. Això passa a Tarragona, però avui no ens mirarem el melic, que no ha de ser així. Avui buscarem entre tots la millor festa major de Catalunya. Per tant, tothom, necessitem que ens expliqueu les interioritats de la vostra festa i al final les posarem ben boniques amb un llacet. De fet, això ja ho ha fet, la companya, la Laura, de Ràdio Rosselló. I a veure si acabem d'aclarir quina és la millor festa major de Catalunya. Els de Cardedeu diran, bé, no, el Jordi jo sé que dirà que és la de Banyoles. Jordi Mariscot, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Quines històries teniu per Banyoles amb la vostra festa major? Com és?
1: Uf,
0: que són
1: aviam,
0: festes jo... de llac? Us passeu allí tot el dia al llac o què?
1: He intentat agafar ser objectiu i intentar no...
0: Però és que avui no és el dia. Avui no
1: és el dia
0: de ser objectiu. No, Jordi, jo crec que avui pots escombrar perfectament,
1: Jo anava a dir, porto tota la setmana escombrant cap a casa, ho faré avui també. Sisplau, avui evidentment he activat tots els meus contactes de Banyoles i els he dit, nois, avui és la nostra, necessito tots els àudios possibles defensant la festa major de Banyoles, però he de dir que n'hi ha uns quants que venen també a generar una miqueta de polèmica. Veurem algun àudio.
0: Rivalitats, o què?
1: Sí, anem a dir rivalitats, anem a dir... Bueno, potser no tant a favor de les festes majors massificades, anem a dir-ho així.
0: Mira, doncs sí, doncs potser no serà... Sí, potser no serà polèmic, perquè potser més d'un dirà jo també penso igual. A veure què passa.
1: Jo, com més gran em faig, més em veureu anar en aquest barco, més em veureu defensant aquests arguments.
0: Sí, passa igual. En fi, avui us preguntem això, quina és la festa major millor de Catalunya? I enviau àudios perquè ja veieu que Banyoles té com a prioritat, surt amb carrereta.
1: Correcte, avui us hem preguntat quina és la millor festa major, i no necessàriament en el sentit de festa, sinó hi ha moltes coses a tenir en compte, des de activitats que es fan, a la programació, a la durada, a l'oci nocturn, evidentment, a la gastronomia, a la participació, a l'ambient, a la... Bueno, hi ha moltes coses a tenir en compte per definir la millor festa major de Catalunya.
0: Clar, estaria bé que ens diguéssiu alguna curiositat, algun acte de festa major que sigui especial per vosaltres o que només passi a casa vostra. Això seria xulo, aquell lloc, aquells actes curiosos.
1: Sí, també és un espai que pot servir per conèixer festes majors o actes curiosos de festes majors a Catalunya.
0: Doncs, Jordi, tot això ho desvelarem. Avui a veure si tenim una mica més de temps, perquè jo intueixo que tindrem molts àudios.
1: Tindrem molts àudios.
0: Sí, ho desvelarem a les 10, però com podem participar ja d'entrada?
1: Doncs us llegim tant a l'Instagram del programa, i també tenim el número de WhatsApp del programa, que te'l dic en un segon, és el 696 164 665.
0: Molt bé.
1: Ens podeu enviar àudios i escriure'ns per privats d'Instagram.
0: 696-164-665.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs Jordi, ens tornem a parlar cap a les 10, d'acord?
1: Ens parlem, que vagi
0: gràcies,
1: bé, fins després.
0: També de ser una llegenda del freestyle. Estàs en la mierda, però te vas a dir mai. Piensa que pretens d'arracar con la pita. T'arracar roca en plan freestyle, superxulo. Vinga, vas, passem de música i passem a anunciar els altres continguts del programa d'avui, que també es presenta molt festiu, ja ho veureu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: I és que dins l'espai Bocins de Cultura, que ens porten des de la Nova de Reus, avui justament parlem, clar, de la Festa Major, però ho fem des del punt de vista de la música. Per tant, jo us he explicat quatre cosetes de l'Amparito Roca, però evidentment des de Reus ens explicaran altres, músiques que tenen a veure amb diferents festes majors de tot arreu. Canviant totalment de tema, marxarem cap a Torredembarra per conèixer a la Biòtop Marí, que, en fi, ja és un punt d'aquells per visitar, o almenys per conèixer si aneu amb aquesta vila marinera. Després, a Premià, anirem de festa també, però de festes de barri. Aquelles festes que cohesionen el veïnat, no? Que tenen un punt més modest però alhora molt sentit. Les festes del barri del Gas, històriques i també, com deien, molt emotives. Farem un tomet per Montbrió del Camp, sabrem com és Montbrió, si és que hi hem de passar tot un dia allà, això és aquí al Baix Camp, i acabarem amb l'espai de cuina que ens durà cap a Vic, amb el testimoni d'una persona que va passar de cuinar a casa seva a tenir un negoci de restauració. Sabrem com va ser aquest canvi de fogons. Per altra banda, tot això que dèiem de la Festa Major, de la millor de Catalunya, doncs això, des de Ràdio Rosselló ens han preparat un reportatge xulo que arribarà a les 10 del matí. I ja més enllà de la Festa Major, perdoneu, però el primer tema del dia ens obligarà més o menys a posar-nos seriosos, perquè parlarem de qui paga els desperfectes dels aiguats d'aquests dies, els aiguats i les granissades d'aquests dies, Com ho veuen tot plegat les companyies d'assegurances. Això, des d'ara i fins a les 11 del matí. Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dijous.
2: Obert per vacances.

0: Doncs mentre intentem accedir o començar als continguts, el que fem és fer la ronda d'actualitat, que això és el que obre cada dia el programa, amb connexió amb diferents emissores de Catalunya, amb diferents territoris. Avui, el primer que fem, com sempre, és saludar el Pau Villafañe, des de Girona FM. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Endavant amb la primera notícia, perquè tinc l'ordinador bloquejat.
1: Cap problema. Us expliquem que ha mort un banyista, en aquest cas a la Cala d'Escudolà, a Tossa de Mar, i és un home de 72 anys i de nacionalitat francesa que va morir aquest dimecres a la tarda mentre estava a l'aigua amb un familiar i es va mostrar indisposat. El van treure de l'aigua ja inconscient i se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar que van resultar infructuoses. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat, tot i que durant el dia havia onejat la bandera verda. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany ja el 15 de juny.
0: Per altra banda, us expliquem també des de Girona que desmantellen un tancat il·legal amb galls destinats a baralles d'una zona boscosa a Girona.
1: A la policia municipal i els Mossos d'Esquadra van dur a terme un dispositiu aquest dimarts en una zona boscosa de Girona Est, on es van acabar intervenint 4 exemplars adults i 3 cries que presumptament havien de servir com animals per baralles, una pràctica prohibida. Per això els agents han obert ara una investigació per intentar identificar els responsables i propietaris de les bèsties. Mentrestant, els animals han estat comissats i estan sota la tutela de l'Ajuntament i es troben en observació veterinària en espera de les diligències policials.
0: L'Acústica enceta la 23a edició amb la previsió de superar els 100.000 espectadors en 4 dies.
1: El Festival de Figueres comença aquest dijous, avui al vespre, amb la programació d'aquesta 23a edició amb l'objectiu que la mostra es mantingui com un dels aparadors musicals del país amb una 30a d'actuacions i pràcticament totes gratuïtes. De fet, l'únic concert de pagament serà l'inaugural que reviurà els 50 anys dels mítics concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona, reinterpretat per diversos artistes. Xavier Pasqual és el director de l'Acústica.
2: En 4 dies convertirem a Figueres amb un gran espai escènic on hi hauran 3 escenaris, 3 zones gastronòmiques, amb una ciutat doncs, que s'acabarà convertint en aquest aparador musical del país i on el recorregut està molt bé perquè els escenaris i totes les zones estan molt properes entre elles, és a dir, que estan a minuts.
1: A banda d'aquesta actuació, la programació d'aquest dijous a la nit es concentrarà a l'escenari de la plaça de Catalunya amb Quim Mandador, líder de Sant Traït, Iseo i Dodo Sound i DJ Alegre.
0: Amb aquest apunt cultural tanquem la connexió amb Terres Gironines. Pau Villafañe, moltes gràcies. Fins demà.
1: A vosaltres, fins demà.
0: I des de Barcelona, en tot cas des de Cugat Ràdio, el que fem avui és saludar l'Eva Garrido, que agafa el relleu de la Tina Forés. No ens vam poder acomiadar ahir, però vaja, ja li vam desitjar en privat bones vacances a la Tina. Eva Garrido, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Vinga, ens posem seriosos per començar, perquè us diem que estan estat crític un jove que s'ha precipitat per un balcó al Raval quan intentava fugir dels Mossos.
3: Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Avançat el diari Ara i ha confirmat el cos de Mossos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili familiar amb una actitud violenta. La família havia avisat la policia i quan els agents hi han arribat s'ha precipitat pel balcó. Els fets han tingut lloc al carrer del Tigre cap a 5:45 de la tarda d'aquest dimecres.
0: Per altra banda, us expliquem també que la masia de Viladrau, on va néixer el bandoler Serrallonga, obté el permís d'obres i engeguen, per tant, una campanya de finançament.
3: La masia, la sala de Viladrau, a Osona, la casa on va néixer el bandoler Serrallonga, ja té els permisos d'obra per començar a fer-hi obres després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, coneguda com a la caçadora de masies a les xarxes socials, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com a seu de la Fundació Mas i Terra i com a espai de divulgació d'aquest patrimoni. Ara fan una nova crida per finançar una obra d'emergència i aconseguir restaurar aquesta casa de 4 plantes reconeguda com a bé cultural d'interès nacional. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Lloret explica que cal intervenir la coberta o la casa caurà.
4: Jo em sento responsable d'aquesta casa ara mateix. Cada vegada que enfilo el camí fins a la sala, en el revolt, primer revolt que es veu, miro a veure si encara està igual, a veure si ha caigut alguna cosa, i la veritat és que tinc una certa angoixa, no?, de que algun dia me la pugui trobar caiguda.
3: L'obra costarà 91.000 euros i, tot i que demanaran una subvenció, han d'assumir un 30% del cost.
0: I un col·lectiu rescata rètols en perill a Sabadell.
3: Doncs sí, encara parlant així de patrimoni, no? A Sabadell, al Vallès Occidental, el col·lectiu Patrimoni Gràfic ha optat per intentar que rètols dels establiments de la ciutat no caiguin en l'oblit. I des de fa un any s'han proposat salvar els rètols de botigues amb solera, rètols de botigues doncs, que hi ha a la ciutat, i la majoria coincideix que són botigues que tanquen. Aquest mes de setembre exposaran part del patrimoni rescatat al Museu d'Art de Sabadell. Quan aquest col·lectiu detecta que hi ha un establiment a punt de tancar o que té la intenció de canviar els seus rètols per uns de més moderns, demanen permís als amos per poder-los despenjar. Fa un parell d'anys ja Patrimoni Gràfic Sabadell va fer una exposició en què va reunir més de 200 cartells que havia salvat d'acabar trinxats a la brossa.
0: Ai, doncs també té una entrevista tot plegat, això, eh? Mira, llàstima, ho estic apuntant, llàstima que la setmana que ve se'ns acaba l'Uber ja, i no sé si tindrem temps d'ampliar totes aquestes notícies que donarien per fer una bona xerrada. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació des de Cugat. Eva Garrido, una abraçada.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Cap a Lleida que anem. A M1FM saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que els Mossos investiguen un robatori a punta de pistola en un supermercat del carrer Pallars, al Clot. Això és molt a prop del parc sobre les vies.
5: Els fets van passar la nit de dimarts a dimecres quan un home va entrar a la botiga, va agafar una beguda energètica i, en arribar a la caixa, va treure una pistola i va amenaçar un dels treballadors perquè li donés els diners. La salva dura menys d'un minut i no va haver ferits. L'autor, amb gorra i ulleres de sol, però amb la cara descoberta, va fugir amb el botí, i els Mossos investiguen ara el cas i analitzen les càmeres de seguretat per intentar identificar-lo. El robatori es produeix pocs dies després dels greus aldarulls en aquesta zona, al parc sobre les vies, entre joves magrebins i membres de la comunitat pakistanesa. Arran d'aquells incidents, Mossos Guàrdia Urbana han reforçat la vigilància del Clot a Balàfia i Pardinyes, però de moment no hi ha cap relació confirmada entre els aldarulls i aquest robatori.
0: I per altra banda, diem que l'efecte frontera dispara les vendes de tabac a la demarcació de Lleida. Entre gener i juny s'han venut més de 17 milions de paquets de cigarretes. Això és un 9,35% més que el mateix període de l'any passat.
5: Encara així, també et dic, Núria, que sí, els estanquers avisen que això no vol dir que els hidratants fumen més, ja que bona part de l'increment s'explica pels compradors, sí, s'explica pels compradors francesos, no?, que travessen la frontera per trobar preus més baixos. De fet, a Lleida un paquet costa de mitja 6,25 euros, mentre que a França ronda els 13 euros, és a dir, més del doble. Per això, segons el gremi d'estanquers, doncs molts clients francesos aprofiten per comprar grans quantitats a la demarcació de Lleida. Tot i aquest repunt, el gremi recorda que la tendència a llarg termini continua sent a la baixa. Des del 2009, la venda de paquets ha caigut més d'un 44% en la demarcació de Lleida, i el sector també alerta del creixement de nous productes com els vapejadors i les bosses de nicotina, i reclama més control sobre la seva comercialització.
0: De tabac en sentirem a parlar, em sembla, en els darrers dies. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Amunt. Una abraçada.
5: A vosaltres, que vagi bé.
0: I ara sí, tanquem la ronda a casa amb la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: Mira, la Generalitat ha expressat el seu condol per la mort que coneixíem ahir de dues dones. Van quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà. Això va ser quan la tempesta de dissabte.
6: Doncs sí, seguim una miqueta amb la ressaca d'aquests dies de tempesta. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que donarà explicacions al Parlament per no activar les alert si hi ha preguntes a la sessió de control o a la Comissió d'Interior.
7: Els que aconsellen prendre una decisió. És com ha de ser. Jo crec que, i en fi, amb la consellera compartim aquesta visió, ningú entendria que les alert es convertís en una eina de conveniència política. Ha de ser una eina amb criteris tècnics i que en cada moment aconselli com actuar. I aquesta és la posició del govern i la que mantenim i mantindrem, reiterant que efectivament doncs, lamentem, i des del govern, això ho deia el president, la consternació doncs, per aquestes dues víctimes.
6: La consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Panenque, ha demanat que les alert, com sentíem, no es converteixi en una eina de conveniència política. En una roda de premsa, el dimecres, des del Departament d'Interior, Panenque ha tornat a defensar que no s'activés aquestes alertes pels aiguats de Tarragona i ha reiterat que l'executiu es va guiar per criteris tècnics. Paral·lelament, unes desenes de persones van assistir ahir a la tarda al minut de silenci en record de la mare i la filla que va morir.
0: Passem a altres notícies i en aquest sentit hem de lamentar, vaja, la mort d'una persona, jo crec que molt apreciada i molt estimada al territori, l'antropòleg Joan Prat i Carós.
6: Doncs sí, l'antropòleg de renom Joan Prat i Carós, catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, que va morir ahir 25 d'agost del 2026, ahir no, dimarts, a l'edat de 79 anys. Prat va ser el fundador del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat de Tarragona, on va exercir una tasca docent marcada per la passió, el compromís i un mestratge molt estimat pels seus alumnes. I hem de comentar també una altra notícia, un últim apunt, Núria, sí. I és que el grup veïnal No al Valdogrin ha anunciat que ha presentat una denúncia a Fiscalia per presumptes irregularitats administratives en la tramitació de la planta de piròlisi de residus plàstics que l'empresa Valdogrin vol construir a la Selva del Camp, al Baix Camp. L'escrit l'han presentat conjuntament amb Ecologistes en Acció.
0: Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Marina. Ens veiem. Vaja, ha quedat per aquí, no?
6: Ens escoltem.
0: Ens escoltem més aviat, sí. Gràcies. Marina Pérez Gauta, portant la puna també de notícies tarragonines per tancar, ara sí, la ronda d'actualitat.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I seguim parlant, seguim amb la ressaca, com es diu en termes mariners, dels aiguats d'aquests dies. I és que les tempestes que hem patit han provocat danys en habitatges, en vehicles, en baixos de locals, en altres edificacions. Tot això ha incrementat la feina de les assegurances. Avui volem parlar sobre com ho han viscut des del punt de vista de les assegurances i ho fem amb Joan Sancho, director de sucursal de MRGS a Tarragona, per saber com es tramiten aquests sinistres, què cobreixen les assegurances, com el canvi climàtic està obligant el sector a adaptar-se amb noves clàusules, que tinguin en compte aquests episodis meteorològics que cada vegada són més extrems i això, i causen més incidències. Una entrevista que condueix des de M1 Ràdio, M1 FM, l'Arnau Vilà. Arnau, hola de nou.
1: Hola de nou, Núria. Aquí a
0: Lleida,
1: seguim.
0: Aquí a Lleida en sabeu molt. Vaja, el tema de les assegurances ja és una eina recurrent, no?, pels pagesos, per totes les incidències que hi ha quan la fruita se'ls fa malbé, no? Per aquests temes meteorològics.
1: Sí. Sempre s'ha d'estar pendent, sempre. Sigui l'època de l'any que sigui. Sempre, sempre.
0: El que passa és que avui potser volem tractar no només des del punt de vista agrari, sinó també des del punt de vista casolà o fins i tot de baixos inundats de locals de restauració, per dir alguna cosa.
1: Sí, en el punt de vista, sí, més d'habitatge, sí. De tema urbà, no? Al final, sí. Coses que poden afectar a tothom. I com deies, doncs, anem a parlar amb el Joan Sancho, que és el director de sucursal de MGS Tarragona, el qual ja saludo. Joan, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Hola, bon dia, Arnau.
1: Primer de tot, anem pel començament. M'agradaria, no, que féssim com una radiografia, explicar una mica, no, com és l'origen a l'hora de posar-nos en un sinistre, no, diguéssim, d'una cosa que s'ha malmès, quan passa algo, per a parlar així, quan passa alguna cosa. I el primer que et volia preguntar, Joan, és això, no, que és quan una persona pateix danys a casa seva. Poso un exemple que és molt recurrent aquests últims dies, per una tempesta, és a dir, quan una persona pateix danys a casa seva per una tempesta, quin és el primer pas que ha de fer, a part d'entrar en pànic, perquè és que ja m'ho imagino, inclús a mi em passaria el mateix, no? Primer ja estaries, ostres, no ho sé si això ho cobreix, si això sí que ho cobreix, fins quan em cobreix, diguéssim, què s'ha de fer per a combatre una mica aquest pànic inicial un cop passa el sinistre?
2: Primer, permetem fer un aclariment, només no sóc director de sucursal, director de sucursal és el company Jonathan Ramos, sóc director de subscripció, sóc analista de riscos. En quant a quan tenim un sinistre, el primer que hem de fer, el primer sempre és aminorar els desperfectes que hagin. Si tenim coses que estan mullant-se i podem salvar-les, perquè és important de cara a la gestió del sinistre. Després hem de documentar el que ha passat, fer fotos, o sigui, és una cosa que actualment estem amb això de les xarxes, no? Pues fem fotos de tot el que han fet i després ens posem en contacte amb el nostre agent o amb la companyia per donar informació i gestionar l'alta del sinistre. Això sempre és el principal.
1: Clar, i per exemple, ja en el cas de les tempestes, quins són els danys que us esteu trobant més sovint aquests dies? Vull dir, segurament hi hagi alguna afectació comuna o és tot a casos aïllats i diferents l'un de l'altre?
2: Bueno, si parles de Tarragona, aquí hem tingut una pedregada de llums impressionant. La pedra cada vegada més en aquests 30 darrers anys s'ha convertit en un mal important amb cotxes i també amb vivendes. Inundacions, evidentment, són recurrents cada vegada més, és un altre dels mals que hi ha, i una cosa que ens ha vingut de nou són els mals per vents no usuals, no sostinguts, sinó aquests vents tropicals que estan afectant zones com Tarragona ciutat que no estan avesades a tenir vent.
1: Clar, ara sí que vull entrar més en matèria perquè comentàvem, no, dies anteriors i m'informava i veia que sobretot en el món de les assegurances us preocupa precisament el canvi climàtic. O sigui, es diu de que els sinistres poden agafar noves avaluacions, hi ha diferents ordenances i que això, doncs, us preocupa a vosaltres perquè cada cop pot ser que hi hagi més catàstrofes naturals. M'explica'm una mica més això, dic, com ho esteu vivint des de dins i quina és aquesta preocupació.
2: El món assegurador ha canviat molt respecte a la climatologia en aquests últims 20 anys perquè m'ha hagut d'adequar les assegurances. O sigui, fa 30 anys cobríem els sinistres per vent a partir de 110-120 km per hora. eren ben sostinguts, en zones de la costa de l'Ebre, per exemple, fa molt de vent, a 100 km per hora no és res. Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal, a Lleida 80 km fa mal. Hem afegit noves cobertures a les assegurances de cotxe, per exemple, amb les pedregades, que ara pots contractar a banda del tot risc. Hem tornat a incloure garanties com les filtracions, les goteres en castellà, que s'havien tret de les assegurances fa 40 anys, i llavors també s'ha hagut d'adequar o readequar les primes, el que paguem, perquè a diferència del consorci, que és l'Estat, quan l'asseguradora estatal que es fa càrrec de les inundacions, una asseguradora el que ha de fer és assignar a cada zona un preu de l'assegurança segons la sinistralitat.
1: Clar, i en aquest sentit, hi ha hagut algun moment, algun any, que hagi canviat tota aquesta ordenança en el món de les assegurances? Evidentment, si me'n vaig a efectes climatològics, hauré de parlar de la Dana de València, no? Dic, per exemple, després de la Dana ha canviat molt la cosa, se us ha avisat, se us ha donat algun toc de dir ep, que canviaran les coses en els pròxims anys, que això pot passar aquí a Catalunya, al nostre territori, vull dir, hi ha hagut algun fenomen o algun moment que us hagi provocat aquest canvi?
2: Actualment estem a l'expectativa de veure què passarà. La Dana és un abans i un després respecte de que és el primer any, de que realment fa molt de mal a nivell econòmic al consorci, que és la pedra dura de l'assegurament a l'Estat espanyol. O sigui, el consorci a la Dana de València va pagar més de 5.000 milions d'euros. Això és 7 vegades el que recauda anualment, imagineu-se. I ja veníem del terratrèmol de Lorca, que també va assumir el consorci, i ja veníem d'aquests episodis que estan cada 2x3. I la Dana de València no va ser un tema generalitzat, va ser comarcal. O sigui, llavors, què passarà? No ho sabem. O sigui, tot això repercutirà a la llarga, segurament, que el consorci haurà d'augmentar tarifes i les companyies. És possible que també haguem d'augmentar tarifes en algun lloc on les pedregades, les ventades estan fent realment molt de mal.
1: Vale, fantàstic, Joan. I ara volia preguntar una mica això del consorci, no? Hem mencionat el Consorci de Compensació d'Assegurances. M'agradaria, Joan, que ens fessis com una explicació i quina diferència hi ha, diguéssim, entre el que és el consorci i el que és l'asseguradora.
2: El consorci és una entitat de l'Estat que funciona com una companyia asseguradora. Nosaltres, quan paguem una pòlissa d'assegurances, paguem, en veritat, dues assegurances diferents. Va. Paguem l'assegurança de la teua asseguradora i paguem la del consorci. El consorci, si és, per exemple, amb cotxes, ens cobreix la sinistralitat per inundació i també ens cobreix la sinistralitat que ens podria causar, per exemple, un vehicle que no estigués assegurat. Quan mos xoca un vehicle que no té assegurança, això ho paga el consorci. El consorci ens cobreix a tot risc si tenim, com a mínim, les garanties de vidres al vehicle. O sigui, si se t'ha inundat el vehicle en aquest episodi que ha hagut a Tarragona, que és de llums, i tens garanties de tercers més vidres, pots reclamar el consorci per tot risc, que et pagaran la indemnització o la reparació, si és possible, del cotxe.
1: Clar.
2: Amb edificis funciona igual. El consorci te dona unes cobertures, inundacions, vents superiors a més de 135 km per hora, catàstrofes tipus terratrèmols, etc. Les companyies donen les cobertures que tu hagis contractat i el consorci té les seues que són totalment diferenciades. De vegades també el consorci analitza que, si diu, per exemple, això que ha passat a Tarragona aquesta setmana és algo extraordinari, llavors el que passa és que el consorci assumeix tot el cost, indemnitza els assegurats o indemnitza les asseguradores per la part que han avançat. No sé si això explica més o menys.
1: Sí, no, totalment. A més, Joan, diguéssim que se m'acaba de venir un exemple que et volia preguntar. És, diguéssim que per a fer el símil i establir un paral·lelisme seria com la sanitat pública, la seguretat social i la sanitat privada, podria dir, amb les companyies d'assegurances i el consorci?
2: Ben bé no, perquè donen la sanitat pública i la privada donen pràcticament les mateixes garanties, no? En canvi, quan tu contractes una assegurança, hi han coses que la teua companyia no dona, com és la inundació. O sigui, si tu tens si tu tens el cotxe i entres en una avinguda que està inundada i et quedes allí en pana, això està cobert pel consorci com a inundació. I l'asseguradora no t'hauria de donar cobertura perquè és inundació.
1: Vale. Fantàstic. I quina relació teniu les empreses amb el consorci? És a dir, en quines coses coopereu, en quines no? Manteniu reunions quan hi ha una cosa, diguéssim, que força greu que afecta una població més generalitzada o és clau territori? Com va aquestes sinergies?
2: Amb el consorci tenim línies de col·laboració. Per exemple, tu que estàs a Lleida, tenim un pool, una companyia asseguradora que està formada per un conjunt de companyies, un pool, més el consorci, que és Agroseguro, i donem cobertures asseguradores als cultius, no? Quan hi ha sinistres així bestials, tipus València, el que fem és normalment una junta, un comitè de gestió per a coordinar-nos. De vegades el consorci ens demana ajuda per la valoració, peritació dels sinistres. De vegades parlem d'aquest conjunt de sinistralitat o d'afectacions que ha hagut en una zona, si ho ha d'assumir el consorci o no, o quines coses assumim nosaltres i assumir el consorci. I sempre, quan el consorci entra en funcionament, nosaltres li hem de facilitar la informació perquè el consorci no té les pòlisses. Nosaltres li hem de facilitar al client a l'hora d'haver una incidència.
1: I, per exemple, un altre tema és el tema de les apagades. No? T'havia parlat de la Dana, però segurament aquest fet també va dur a deixar algun sinistre o va dur a deixar doncs, pèrdues econòmiques. Dic, s'ha gestionat igual? També forma part de casos extraordinaris que estan passant últimament que preocupen a les assegurances? Vull dir, què me'n pots dir sobre aquesta famosa apagada del mes d'abril de l'any passat?
2: L'apagada no té res a veure amb la climatologia, és un accident elèctric, que encara me penso que no tenim una explicació clara, no?
1: Vale.
2: Llavors, clar, si tu tens una garantia de danys elèctrics, el teu va afectar principalment edificis, si tens una garantia de danys elèctrics a la teva assegurança, normalment quasi totes les cobertures de totes les companyies te garanteixen una indemnització si estàs més de 6 hores sense llum,
1: vale,
2: sense avís previ, com va ser, i et paguen els desperfectes a nivell frigorífic, refrigeració, congelació que puguis tenir.
1: Diguéssim que també preocupa pel futur, us heu plantejat, no?, que a nivell energètic també pugui ser un problema i un mal de cap per les assegurances?
2: No estaria dins del mateix camí, però l'electricitat és un problema perquè ens estem electrificant socialment.
1: Vale.
2: O sigui,
1: bona.
2: Tenim, sí, és veritat. O sigui, tenim la quantitat, per posar un exemple, la quantitat de sinistres d'incendi a les llars o a les indústries que teníem fa 30 anys era inferior a la que teníem actualment. Actualment tenim incendis perquè sobrecarreguem la instal·lació elèctrica de la vivenda posant-hi tots els mòbils de càrrega, les tablets, els ordinadors que tenim connectats. Estem sobrecarregant una instal·lació que potser no està pensada per això. Tenim vehicles elèctrics que es cremen, ja tots ho sabeu, igualment que es cremen aquests vehicles elèctrics, es cremen les carretilles elèctriques, els toros de les indústries i, a més, les zones de càrrega elèctrica d'aquests vehicles les posem als magatzems on no estan vigilats. Posem a carregar tota aquesta maquinària quan estem dormint amb la qual cosa, quan ens donem compte de l'incendi, és perquè té unes magnituds que nosaltres no podem evitar. Això ha encarit. No ho hem vist, no ho hem detectat, perquè no ha encarit molt, però ha encarit, evidentment, les tarifes i ens està fent controlar molt què contractem quan contractem, sobretot, indústries, com estan dissenyades, les tèxtils, les de fusta, les de paper.
0: Joan, a nivell particular, ja per anar a tancar l'entrevista, mira, ara comentàveu això de la gran apagada que hi va haver, dius, bé, per exemple, doncs els electrodomèstics afectats, la nevera i tal, que és un clàssic, no? Déu, això ho cobreix. M'has fet pensar en la nevera. Fins i tot hi havia persones que es van poder, doncs, reclamar l'import del menjar que s'havia fet malbé, que tenien des de la nevera i s'havia fet malbé. I això em porta a preguntar-te, Clar, no podem estar al cas de totes les clàusules que té la nostra assegurança, no? O sigui, quins consells donaries a l'hora de contractar una assegurança de la llar o qualsevol tipus, bueno, en aquest cas estem parlant d'assegurances de la llar més aviat, no? A nivell particular, quins consells donaries? Perquè ens trobem moltes vegades amb aquell pànic que deia l'Arnau al començament de l'entrevista, de dir, és que no sé què cobreix la meva assegurança. Volem la casa assegurada, però signem i no sabem ben bé el què, no? I anem una mica venuts i només ens en preocupem quan tenim el problema i llavors és com un mal de cap i una negociació. Quins consells donem a l'hora de contractar una assegurança?
2: L'assegurança a l'hora de contractar hem de tenir dos coses en ment, que és una, lo gran mal, i l'altra, lo petit mal. O sigui, mm-hmm. Què volem? Si tens un incendi, una inundació, si et crema la casa, si tens aquestes inundacions que valen 20, 30, 40 mil euros, vols tenir una cobertura total, doncs llavors el que has de fer és assegurar-te bé els capitals. Quan val reconstruir aquella vivenda, quan val tot el que tenim a dins, que tenim tota la nostra roba electrodomèstics, això va a mobiliari, etc. Això normalment la gent no ho té present, no li dona importància.
0: Perquè no penses que et passarà, no? No penses que t'ha de passar, Joan. Perquè no penses que t'ha de passar, com t'has de pensar que se t'ha de cremar la casa.
2: Sí, l'assegures bé quan ha passat alguna cosa a prop teu, no? Llavors valorem això i si volem baixar cost, potser agafem i traiem garanties, perquè què volem? Que ens paguin el sinistre de 300 euros del congelador o volem que ens reconstrueixin la casa si es crema? La dualitat, aquí hi ha una dualitat, hi ha gent que li dona molta importància a reconstruir la vivenda i a la millor diu, mira, jo vull assegurança només de les parets. I em cobrirà, evidentment, cobreix mals per aigua, etc. i el contingut l'és igual. Hi ha gent que vol tot, si se li tenen com vida de 13,50 euros, vol que se li repari aquells 13,50 euros. Això és part, se menja una part del que paguem, uh-huh. per la totalitat, no? Per les parets. O sigui, hem de fer una dualitat. El millor que seria estar superben assegurats, però té un cost que habitualment, socialment, no volem assumir de mitjana al mercat. No sé si això contestarà.
1: Sí, tant. Crec que ens ha quedat bastant clar, Núria. Vull dir, hem fet una radiografia general amb el Joan Sancho de MGS a Tarragona. Avui parlant de les assegurances, Núria, potser a veure si ens sentim més protegits a partir d'ara.
0: És tot un món i no els volíem. Evidentment són protagonistes i tenen molta feina aquests dies arran dels episodis que hi ha hagut meteorològics. Moltíssimes gràcies, Joan, per atendre'ns.
2: A vosaltres. Merci. Gràcies. Bon dia.
0: I moltes gràcies, Arnau Vilà, des de M1 FM, per l'entrevista. Una abraçada.
1: Un plaer, Núria.
0: Una abraçada, company. Canviem de tema, anem avançant d'un aspecte a l'altre. Avui la festa major serà una mica, les festes majors seran l'eix vertebrador de programa. I ens coincideix amb que els dijous tenim aquest lliurament del Bocins de Cultura, el podcast que ens fan des de la nova ràdio de Reus. De festes majors, de cultura popular, ens ve al cap sempre que parlem o que pensem els diables, els gegants, tots els animals, per exemple, del seguici festiu, el bestiari o altres elements del seguici festiu. Res tindria sentit si no fos perquè va acompanyar de música, us imagineu? Una festa major sense música, que és inimaginable. Doncs avui, al Bocins de Cultura, els companys de la nova ràdio de Reus, el David Fernández concretament, ens parla sobre la música de la festa.

0: La música és un dels grans elements de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un so que acompanya cercaviles, balls, seguicis i celebracions i que durant generacions ha format part de la memòria col·lectiva. I és que els acompanyaments musicals han estat presents en les celebracions festives des de fa segles. Gerard Puget és músic i estudiós de cultura popular.
1: L'origen de les formacions tradicionals jo crec que rau en l'acompanyament de moments especials dins de la societat. Pensant en els moments precorpus, les entrades dels reis, les entrades dels emperadors sempre tenien un seguici, no entès festiu com el que tenim ara, sinó de representació de la ciutat. La persona central sempre requeria un punt d'enfatització que segurament anava acompanyat de música amb els instruments que en aquella època eren la música tradicional o la música popular o la música que existia en aquell moment amb el repertori que hi havia en aquest moment. Aquest acompanyament musical jo crec que és l'origen dels acompanyaments musicals que van tenir a les processons de Corpus. Vull dir que més o menys van agafar el mateix model substituint l'emperador o el rei per la divinitat.
0: La música no només marca el ritme de la festa, també anuncia que alguna cosa està passant, acompanya els participants i dona identitat a cada celebració. I entre tots aquests sons, n'hi ha un que s'ha convertit en especialment representatiu de la nostra cultura popular, el de la gralla.
1: El paper de la gralla realment és fonamental dins de la història de la música catalana. Un grup de grallers feia des de les matinades, des de despertar la gent quan està dormint el dia de festa major, feia l'anada ofici, feia el concert vermut, feia la tarda la processó i a la nit feia el ball. Amb el pas del temps, cada vegada, i sobretot també lligat amb l'arribada de la ràdio, nous ritmes i noves influències arribaven i el paper de la gralla es va haver d'adaptar. Per això comencen a aparèixer a principis del segle passat les gralles baixes, que agafen un altre tipus de tessitura, les gralles dolces, per poder fer un repertori molt, molt més ric.
0: Però la música festiva no sempre sona igual. Al llarg dels temps, les formacions s'han anat adaptant als instruments disponibles, als diferents tipus de celebració i també a les noves maneres d'entendre la música tradicional.
1: La gralla forma part d'una família molt més àmplia d'instruments tradicionals. Podem trobar el flabiol i el tamborí, el sac de gemecs, la tarota, la gralla amb les seves versions, la gralla seca, la gralla dolça, la gralla de quatre claus, la gralla subbaixa fins i tot, que és un instrument molt, molt novedós, i també podem trobar part de la percussió, no? Els timbals de cordes, els timbals fondos, que normalment acompanyen les manifestacions de foc, i després potser altres instruments tradicionals que no tenen tanta volada o que no es veuen, com per exemple la viola de roda. Els gegants originalment anaven amb flabiol i tamborí. Amb l'aparició del sac de gemecs, el flabiol i el sac de gemecs fan la mitja cobla. Després tenim la cobla de tres quartans, que s'hi afegeix la tarota, que és una xirimia. És el precursor del tible i de la tenora, la tarota, i que seria una mena de gralla llarga. I després ja ampliant aquesta formació, aquest nucli de flabiol, tamborí, sac de gemecs i tarota, ampliant amb sacabuig, que és el pare del trombó, i amb altres instruments també de metall o fins i tot amb instruments de percussió, el timbal fondo, formen les cobles de ministrers, que serien els pares o les mares de les cobles de sardanes que tenim avui dia.
0: Amb el pas dels temps, els músics han recuperat repertoris i també han incorporat músiques de nova creació.
1: Molt del material i molts instruments havien desaparegut. Durant la Guerra Civil es va cremar molts arxius, instruments que van desaparèixer. En el moment de la represa s'havia de treballar amb el que es tenia. De repertori, doncs es tenia el que es tenia. Des dels anys 90 cap aquí s'han hagut de fer recerques i s'han trobat repertoris. Moltes vegades trobem 8 compassos o 4 i a partir d'aquí es pot construir, es pot desenvolupar una melodia que és que potser la que trobem avui dia. Això no vol dir que la música tradicional i la música popular és la que corre de boca a orella. I potser amb aquesta transmissió es perdia alguna nota o s'afegia algun compàs. Les músiques a vegades s'assemblen, no són les mateixes, tenen variacions, però sí que tenen un mateix origen. Tot allò que es recupera, si no hi ha una melodia que ja es té, sí que es mira de fer un repertori propi per marcar el caràcter i la genuïnitat de cada element.
0: l'auge de les escoles de música tradicional demostra que aquests instruments continuen sent un patrimoni ben viu. Mentre hi hagi músics i comunitats que els mantinguin, aquests sons seguiran formant part de la festa i de la nostra memòria col·lectiva.
2: Doncs fins aquí el Bocins de Cultura. Aquests sons que té, és veritat, eh? No només la Festa Major entra per la vista, sinó que entra moltes vegades i així ha de ser per l'oïda. Vinga, va, que després de parlar de la Festa Major des del punt de vista musical amb la nova ràdio de Reus i aquest reportatge del David Fernández, el que fem és marxar cap a Torredembarra. I seguim parlant de platges. Ho hem fet des de diferents àmbits. Hem conegut de prop la feina dels socorristes, per exemple. Us hem convidat a nedar entre tonyines, però avui anirem una mica més profuns. Avui farem una immersió i coneixerem un punt únic al món, el gran biòtop de Torredembarra. Connectem, doncs, amb Ona Latorre. Saludem la companya Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Em sembla que el biòtop ja, any rere any, no, l'obert per vacances, més o menys en parlem, perquè és referència.
3: Sí, i és perquè volem fer-ne una evolució, volem fer seguiment perquè està donant uns resultats que tenen fascinats a molts dels, diguem, impulsors i també a molts científics d'arreu. I bé, avui ho farem de la mà de la Iranzu Ganuza, que és oceanògrafa de l'Associació Natural Arrif. Per tant, li donem la benvinguda. Molt bon dia, Iranzu.
4: Hola, molt bon dia.
3: Per situar els oients, per si no els hi sona això del biòtop, explicarem que és una gran muntanya submarina que està feta de carbonat càlcic. És un escull artificial, però fet de material natural, i és un atractiu no només pels submarinistes, sinó, com dèiem, també pels científics, perquè estan passant coses allà al biòtop, i la Iranzu ens ho pot resumir. Com ens pots descriure què és el biòtop i què està passant allà?
4: Sí, claro, encantada. Bueno, moltes gràcies per convidar-me una vegada més. I el biòtop, como bien ha resumido Raquel, és una muntanya, és una infraestructura azul. Per hacernos una idea de les dimensions, són 90 por 60 por 22 metros de altura. Per hacerlo un poco más real, ¿no?, para que sea visible para nosotros, de base hace un campo de fútbol, imaginémonos el Camp Nou, y de altura es un edificio de 4 plantas, y esta gran infraestructura la tenemos a 1.5 millas del litoral de Torredembarra.
3: I decíamos que això, que està evolucionant, perquè des que es va plantar aquesta roca, aquest carbonat càlcic, que milers d'anys enrere ja havia format part del mar, no?, i que estan unes canteres, estan succeint moltes, bé, una sèrie de situacions, no?, que des de la biologia esteu observant i registrant.
4: Eso es, sí. El biotop ya lleva 3 añitos sumergido. Terminó la obra en abril del 23 y estamos anonadados realmente por la respuesta de la naturaleza. Aquí la gran protagonista siempre es la naturaleza. Al fin y al cabo, nosotros lo que hemos hecho es imitarla, ¿sí? Utilizamos este compuesto, el carbonato de calcio, que viene de una cantera del Belvei, ¿sí?, que antes era coral. Estamos hablando de la época del Mioceno, 25 millones de años. Entonces es devolverle al mar lo que un día fue del mar, y entonces el mar lo reconoce como suyo, y es por eso que la proliferación, ¿no?, de esta vida es tan acelerada, es tan rápida, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué podríamos destacar? Pues desde una base llena de ya coralígeno, ¿no?, estructuras ya mucho más complejas e incluso ingenieras que ellas atraen.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Consells per fer esport a l'estiu.
4: Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer més activitat física a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici. I, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des de fisio recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de l'hidratació, d'estar ben hidratats, beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la xíndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també, per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a dins l'aigua, comencem a mullar-nos els peus fins a mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius dels Parla Genís Mas. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades d'avui, divendres 27 d'agost de 2026. Les piscines municipals de Tordera encaren els seus últims dies de la temporada. Els equipaments del nucli urbà i de Masmora tanquen portes aquest dissabte 29 d'agost. Ràdio Tordera tanca la Festa Major amb un gran seguiment d'audiència. El partit del Club Futbol Tordera contra el Ronin Futbol Club, la baixada de carretons i el concert de la Salvatana encapçalen les emissions més vistes.
2: Però sí que en fem una representació força gran, des d'actes que poden ser com molt més culturals, més reduïts, com podia ser la conferència del Cercle d'Història, fins a activitats massives com podria haver estat els concerts o les havaneres o fins i tot aquesta baixada de carretons.
1: Artesania a la Fresca omple de creativitat la plaça de la Concòrdia de Tordera. L'associació agraeix la col·laboració ciutadana i pensa ja en la Fira Medieval d'Octubre.
3: Doncs tot el canvi d'ubicació, la valoració és positiva, no? Perquè sempre ens agrada doncs, donar a mostrar els nostres productes i que la gent conegui doncs, la nostra feina. També va haver gent que va preguntar per l'associació.
1: El Club Futbol Tordera afronta un cap de setmana intens amb dos partits en només 24 hores. Després de la derrota contra Ronin Futbol Club, l'equip quadribarrat es mesurarà a la Copa Catalunya davant el Club Esportiu Mataró.
4: I pues, el nivell d'exigència pues, serà és dur, perquè al final jugues un dia i has de repetir l'endemà, però bueno, sí que és cert que intentarem repartir les càrregues dintre del d'això. Ja veieu que pues, hi ha molts jugadors juvenils, jugadors del filial, que la veritat és que rendeixen molt i molt bé.
1: Catalunya desplegarà un bassó digital per preveure incidències a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica virtual de la xarxa viària estarà enllestida abans del 2029. I nou matí de caos a Rodalies, circulació per via única entre Mataró i el Masnou per una incidència. Rodalies adverteix de demores de més de 20 minuts, però els passatgers de la línia R1 al Maresme asseguren que aquest matí el servei ha estat molt més afectat. Fem un cop d'ull al cel avui dijous, que tindrem un dia dispers amb un matí amb presència de núvols, tot i que seran clarianes, perquè a partir ja del migdia serà un dia assolellat. Temperatures ara mateix de 28 graus, tindrem mínimes de 24 i màximes de 32. Demà baixaran lleugerament les temperatures amb un dia una mica més ennuvolat.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Les piscines municipals de Tordera arriben al seu fi aquest estiu. Aquest dissabte 29 d'agost serà l'últim dia en què els veïns i veïnes podran gaudir de les instal·lacions d'aigua descobertes del municipi, que van obrir les seves portes el 20 de juny. Així, doncs, els usuaris disposen d'aquests darrers dies per apropar-se a algun dels equipaments municipals disponibles, o bé la piscina municipal de Tordera, a la carretera de l'estació al costat del Camp d'Esports i del Parc Prudenci Bertrana, que aquesta està oberta en el seu horari habitual de 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Compta amb 3 piscines de diferents mides i profunditats, vestidors, bar i zona enjardinada, o també podran gaudir d'aquesta piscina municipal de Masmora, al carrer de la Sotzena, local social de la urbanització, oberta d'11 del matí a 7 de la tarda. La campanya d'enguany ha destacat pel repartiment de prop de 4.600 entrades gratuïtes entre l'alumnat des de I2 fins a quart d'ESO, la consolidació dels abonaments de la temporada i també l'accés lliure decretat durant els dies d'onada de calor, recordem, validats pel CECAT. Dissabte a les 7, per tant, es donarà per acabada oficialment la temporada de bany d'aquest 2026. Les retransmissions en directe de Ràdio Tordera durant aquesta Festa Major 2026 han obtingut una gran acollida per part del públic, consolidant la seva aposta per acostar la celebració a tots els veïns i veïnes. Des de l'emissora municipal s'emfatitza el propòsit d'aquesta cobertura. D'una banda, oferir a les persones que no poden assistir als actes la possibilitat de veure'ls en directe i, d'altra, que els i les participants puguin recuperar les gravacions més tard. Albert Sabater és el director de Ràdio Tordera.
1: Les retransmissions de la ràdio tenen un doble objectiu. Per una banda, fer arribar en viu i en directe amb tota la complexitat que això comporta a les persones que no poden seguir la Festa Major, doncs que ho puguin fer des de casa. I per l'altra, també les persones que ja han participat o que pel que sigui no hi han pogut assistir, a posteriori puguin recuperar també aquests moments viscuts en directe de tot el que succeeix a la Festa Major. És impossible que cobrim tots els actes, però sí que en fem una representació força gran, des d'actes que poden ser com molt més culturals, més reduïts, com podria ser la conferència al Cercle d'Història, fins a activitats massives com podria haver estat els concerts o les havaneres o fins i tot aquesta baixada de carretons.
0: A nivell de seguiment, el partit del Club Futbol Tordera davant del mediàtic Ronin Futbol Club va tornar a ser l'esdeveniment líder amb visualitzacions més enllà del municipi. Tanmateix, les propostes tradicionals van mantenir xifres excel·lents.
1: En general, les retransmissions han anat molt bé. Hem millorat algunes qüestions tècniques, com podria ser en el cas dels focs artificials, les qüestions de llum, que també les hem pogut resoldre bé, i, en fi, en principi hem aconseguit l'objectiu nostre, que era, com dèiem, portar la Festa Major del directe a casa. No hagués estat possible, sens dubte, amb tot l'ampli equip de persones, equip de voluntaris, equip de membres de l'emissora. Parlaríem de gairebé una quinzena de persones que al llarg d'aquests dies s'han anat repartint per tal de portar a les cases dels tordarencs la Festa Major.
0: L'emissora també destaca algunes de les activitats com les més escoltades. Escoltem Albert Sabater.
1: Afegir que en dades d'audiència destacaríem, com ja és habitual, el partit de futbol, en què la visita dels mediàtics Ronin doncs, fa que la visibilització d'aquest esdeveniment superi fins i tot el nostre poble. Ja centrant-nos més en activitats molt més tradicionals, destaquen, com sempre, també les havaneres, o, en aquest cas, sorprèn també la baixada de carretons com una de les novetats i que també més audiència ha tingut, a més de l'audiència fidel, que sempre és molt nombrosa, dels concerts, tant de Festa Major com també el que van fer la Salvatana a l'embalat, diguéssim, de la Pista de l'Amistat i que molta gent doncs veu en directe però que també al cap d'una estona torna a recuperar.
0: Ràdio Tordera reafirma així el compromís amb el servei públic, consolidant-se un any més com el pont de connexió entre la festa i els veïns i veïnes del municipi.

0: L'Associació Artesanes de Tordera va celebrar aquest dimarts la mostra Artesania a la Fresca a la plaça de la Concòrdia, un esdeveniment que va haver de ser ajornat dijous passat a causa de les previsions de pluja. Des de les 6 de la tarda i fins a 10:45 de la nit, l'entitat va instal·lar un seguit de parades a la plaça de la Concòrdia per apropar les seves creacions fetes a mà als veïns i visitants. La presidenta de l'entitat, Carol Torné, ha valorat molt positivament l'activitat i el canvi d'ubicació, tot i el canvi d'ubicació, destacant l'oportunitat de donar-los a conèixer la feina artesana i fomentar el sentiment de comunitat al municipi.
1: Doncs tot el canvi d'ubicació, la valoració és positiva, no? Perquè sempre ens agrada doncs, donar a mostrar els nostres productes i que la gent conegui doncs, la nostra feina. També va haver gent que em va preguntar per l'associació, per les activitats que fem, per mirar d'apuntar-s'hi i això sempre ens interessa, no? D'arribar més gent i fer nous socis.
0: Tot i reconèixer que l'afluència de públic no va ser molt elevada i que els hauria agradat veure la plaça més plena, Torné ha subratllat la importància del contacte directe amb els assistents. De fet, diverses persones es van interessar per la tasca de l'associació i per sumar-s'hi com a nous sòcies. Després d'aquesta jornada, Artesanes de Tordera ja té la mirada posada en el seu proper gran projecte, la Fira Medieval, que se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre.
1: I també pel que fa a properes activitats, no? Perquè ara ja estem centrades en la Fira Medieval, que com sabeu és el primer cap de setmana d'octubre i que bé, ara quan tornem de vacances doncs ens posarem a treballar amb això a tope i esperem que aquest any doncs agradi molt a tothom i ens pugueu venir a veure.
0: L'entitat començarà a treballar intensivament la seva preparació a la tornada de vacances per oferir una nova proposta de fira artesana atractiva per a tot el poble.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Des del primer test de pretemporada contra Ronin Futbol Club en el partit de Festa Major que va acabar amb un resultat 2-6 a favor del conjunt visitant, el Club Futbol Tordera continua el seu exigent calendari de preparació. Els torderencs tenen per davant un cap de setmana d'alta intensitat amb dos enfrontaments consecutius en només dos dies. El primer d'ells tindrà lloc aquest dissabte 29 d'agost quan el Tordera es disputarà la continuïtat a la Copa Catalunya en el seu duel contra el Bonmatí. Sense temps per descansar, el conjunt quadribarrat tornarà a saltar la gespa l'endemà, diumenge 30 d'agost, per veure les cares en un partit amistós contra el Club Esportiu Mataró, equip de segona catalana. Aquesta doble cita servirà a Guillem Ferrer i Àlex Cano per posar a prova l'estat físic de la plantilla, tot i que ja ha assegurat que repartirà minuts de joc entre els dos partits.
2: Tenim bueno, 6 partits en 4 setmanes i això implica doncs, en aquest sentit doncs, fer doble a la setmana 2 i a la setmana 3, a la setmana 1 que era només un i a la setmana última també un. I doncs, el nivell d'exigència doncs, serà és dur perquè al final jugues un dia i has de repetir l'endemà, però bueno, sí que és cert que intentarem repartir les càrregues dintre del d'això. Ja veieu que doncs, hi ha molts jugadors juvenils, jugadors del filial, que la veritat és que rendeixen molt i molt bé, gràcies de la feina que s'està fent sempre.
1: Després d'aquest cap de setmana tan exigent, el Club Futbol Tordera esperarà 3 amistosos més abans de començar la seva nova etapa a segona catalana.

La Generalitat de Catalunya ha anunciat la creació d'un bassó digital que permetrà gestionar i preveure incidències en més de 300 quilòmetres de la xarxa viària de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La iniciativa serà una realitat abans de l'any 2029 i aquest bassó funcionarà com una rèplica exacta i en temps real de la infraestructura, cobrint vies d'alta intensitat com la Roda Dalt de Barcelona i diversos trams de la C31 i la C32, per on circulen diàriament 800.000 vehicles, 90.000 dels quals són de transport pesant. Segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, aquesta tecnologia permetrà als gestors de la infraestructura prevenir incidències abans que es produeixin, optimitzar la capacitat de resposta davant de qualsevol problemàtica a la via i millorar la fluïdesa del trànsit. El projecte, que es va començar a desenvolupar el mes de maig, té un pressupost de 7 milions d'euros, finançat en un 40% per fons europeus. Tot i que la primera fase se centra en l'entorn metropolità, el sistema està dissenyat per poder expandir-se en el futur a la totalitat de la xarxa viària catalana. Nou matí de causa Rodalies, a què Rodalies adverteix de demores de més de 20 minuts. La R1 que torna a viure aquest dijous al matí una jornada complicada a la comarca del Maresme. Rodalies ha informat d'una incidència a la infraestructura que obliga els trens a circular per via única entre Mataró i Masnou, amb unes demores d'aquests 20 minuts, de 20 minuts. De moment no s'han donat més detalls sobre el problema tècnic en qüestió, l'afectació, però, que està provocant un impacte que, segons denuncien diversos usuaris, va més enllà del retards anunciats oficialment. Els passatgers asseguren que hi ha molts trens anul·lats, mentre que altres combois romanen aturats a les estacions durant períodes de temps indefinits. Segons aquests testimonis, el servei efectiu s'ha reduït a poc més de 2 trens per hora i sentit en alguns moments del matí. La situació que està generant incertesa entre els usuaris que utilitzen la R1 per desplaçar-se entre el Maresme i Barcelona, especialment en una franja horària de molta demanda. La incidència d'aquest dijous arriba a més només un dia després d'una altra afectació important a la mateixa línia. Ahir dimecres, al matí, Rodalies va informar d'una incidència tècnica en un tret que passava entre el Clot i Sant Adrià del Besòs, que va obligar a reduir el servei de l'R1 a 2 trens per hora i sentit. Acabem amb el temps d'avui dijous. Tindrem un dia amb temperatures entre els 24 i els 32 graus. Aquests 32 que arribaran sobretot cap al migdia. Al matí tindrem presència de núvols, però de cara a la tarda serà un dia assolellat. Així ho serà la resta de la setmana, a excepció de demà. Demà, que tindrem un dia una miqueta això, més ennuvolat i amb temperatures que baixaran fins als 21 graus de mínimes i als 28 de màximes. Després, al cap de setmana, tindrem també una revifada i serà cap a la setmana que ve, que tindrem una setmana plena de sol i ben calorosa. Per tant, aquest estiu que no marxi, tindrem una darrera setmana amb aquestes temperatures. We'll be right back.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

4 minuts i arribem a 11:15 del matí. Reprenem el fil informatiu en aquesta hora de ràdio. Fins a les 11 del matí tindrem la revista de l'informatiu. Repassarem, com és habitual, la premsa del dia, un article d'opinió, informació de servei i efemèrides, tant informatives com musicals. Comencem. A les vies de so i locució, Damià Julià, avui tenim píndola d'opinió d'en Jordi de Diego, us parla Albert Sabater. El que fem, com sempre, primer de tot és repassar la premsa generalista i esportiva del dia. Amb diferents successos i notícies destacades a la premsa del dia, comencem amb l'Ara, que titula Meta pagarà 17.000 milions d'euros, de dòlars, volem dir, per evitar el judici sobre menors i xarxes. Zuckerberg pacta amb els estats per esquivar un procés judicial sobre l'efecte addictiu d'Instagram i Facebook. La companyia es compromet a fer canvis per protegir els adolescents davant dels efectes nocius. Fotograma d'una riuada mortal en què veiem una instantània d'un dels vídeos que ha circulat més per les xarxes, on es veu pràcticament uns edificis que desapareixen. Titula Riuada mortal al Nepal. Una enorme riuada va deixar ahir un rastre de destrucció i terror al seu pas per diverses regions frontereres entre el Nepal i el Tibet. Al tancament de l'edició d'aquest diari es comptabilitzaven 160 morts i un nombre indeterminat de desapareguts. Més notícies d'aquesta portada. Robles es queda sola en la defensa del paper del CNI a Ceuta. Sánchez compareixerà el dia 3 al Congrés per donar explicacions. Fotografia per Joan Laporta. El Barça suspèn l'homenatge als campions del món. L'acte es canvia per una exaltació a l'estelada després dels fets d'Elx. Uns fets que també han circulat per les xarxes, on es veu l'actuació desproporcionada de la Policia Nacional davant d'un aficionat del Barça amb una estelada. Més notícies, en aquest cas, en el quadern d'estiu del diari Ara. Diu tornar a passar els estius al poble de la iaia per evitar la massificació. Noves tendències en les vacances. I també Dolly Parton i l'estètica, quan el mal gust es converteix en poder. Completem així la portada del diari Ara, anem amb més premsa catalana, concretament anem amb el diari La Vanguardia, el titular del dia. També es centra, en aquest cas, en aquesta riuada on veiem imatges de les restes d'edificis completament anegats per sorra i aigua. Diu, una riuada sembra la destrucció al Nepal. També destaca que Meta accepta pagar 14.700 milions per tancar la demanda per addicció. El pacte extrajudicial bloqueja el judici per la querella de 29 estats dels Estats Units contra l'empresa de Zuckerberg per danyar la salut mental infantil. Més notícies. La frenada de Trump a la immigració legal deixa en els llimbs milers de sol·licitants. L'executiu salva les votacions sobre Ceuta amb crítiques dels seus socis. Sánchez donarà explicacions al Congrés sobre la crisi el dia 3 de setembre. Més titulars. La firma d'hipoteca repunta un 10% mentre es compren menys pisos. Parlant de la reentrée cultural, 20 pel·lícules per la nova temporada. La meitat dels barcelonins, segons una enquesta, no s'acosten al Port Olímpic. I festa de l'estelada sense homenatge als campions al Camp Nou. El periòdico diu que Catalunya compra la col·lecció de minerals de l'impulsor de Titan Lux. El fons, adquirit pel Departament de Cultura, està integrat per més de 10.000 peces recollides per l'empresari Joaquim Folch Girona i és un dels més importants del món. El Museu de Ciències Naturals desvetllarà els seus tresors en un llibre a la tardor. Imatge per equips de rescat al Nepal recollint a una dona gran, portant-la en braços, titula Riuada devastadora al Nepal. Una brutal inundació arrasa la zona fronterera amb la Xina i deixa almenys 150 morts i un miler de desapareguts, entre ells dos espanyols. Moren les dones ferides durant el temporal de roda de barà.
Govern i sindicats pacten reforçar les pràctiques dels mestres abans d'exercir. Interior va rebre el juliol 7 avisos del CNI sobre Ceuta, però els va veure insuficients. Sánchez esperona la crítica a Robles entre els ministres per la seva versió de l'alerta. La concessió d'hipoteques arriba a la millor dada semestral des del 2010. Meta pagarà 14.600 milions d'euros per tancar les demandes per l'addicció infantil. I el Barça cancela els homenatges als mundialistes després dels incidents d'Elx. Completem la premsa catalana amb la portada del Punt Avui. Diu, el futur ja és aquí. Veiem un xip on hi ha el mapa de Catalunya. Diu, a iniciatives ja consolidades, el sector de la ciència puntera i les noves tecnologies a Catalunya se n'hi afegiran ara d'altres ja en desenvolupament. Parlant de la llei d'estrangeria, avui el Punt destaca, diu, la lletra petita pot incloure retrocessos en drets humans, mentre Junts insisteix a reclamar-ne les competències. Anem cap a Madrid, anem a repassar la premsa d'allà, la premsa generalista, repassem a continuació El Mundo, l'ABC i El País. El Mundo es fa ressò, diu que les xarxes obligades a limitar els seus algoritmes tòxics sobre els menors. Meta, propietari de Facebook, Instagram i WhatsApp, pagarà 14.000 milions per tancar el més aviat possible el judici més gran de la seva història. Promet controlar els efectes addictius i exigeix que la resta s'hi sumi. Tensió social que es dispara a Ceuta després d'un mes de caos. Clamen als carrers contra l'abandonament. Imatge per manifestació de veïns. I Rússia frena l'eufòria d'Ucraïna, la guerra amb un nou armament. Replica els atacs contra la seva rereguarda amb inhibidors, drons a reacció i míssils. En esports es fa ressò de que el Real Madrid de Mourinho goleja la Real Societat 4-1 en l'estrena en el Bernabéu amb un triplet de Mbappé. L'ABC explica que comandaments policials exigeixen que Marlaska aclareixi els avisos del CNI. Lamenten la improvisació i la falta de previsió i avalen a la ministra de Defensa que reafirma davant dels seus rivals a l'executiu i a Ferraz perquè creu que compta amb el recolzament de Sánchez. Imatge per immigrants, un d'ells exercint de barber a la platja de Trampolín, a Ceuta. Diu, els immigrants converteixen la platja del Trampolín en un zoco. El País destaca que Meta pacta una indemnització històrica per danys a menors, un acord judicial que marcarà el futur de les grans plataformes. La imatge és de devastació, pisos engolits per la sorra, diu una gegantina riarada a l'Himàlaia arrasa la frontera entre el Tíbet i el Nepal. La llau d'aigua i llot, l'origen del qual encara no ha estat aclarit, causa desenes de morts i centenars desapareguts, entre ells dos espanyols. Anem completant aquesta portada. Sánchez anirà al Congrés per abordar la crisi de Ceuta dijous vinent. Milers de persones protesten a la ciutat contra el govern. La batalla pels espais per allotjar a immigrants enquista el conflicte. I en esports, el Madrid goleja la Real Societat amb triplet de Mbappé per 4-1, amb fotografia de Mourinho. Titulars avui esportius ja presents a la premsa generalista, els ampliem a continuació amb el repàs a la premsa esportiva i econòmica d'avui.

0: Com dèiem, repassem i ampliem la informació esportiva. Damià, bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem amb el diari Esport, que ens posa La Porta no es rendeix i manté ferma l'oferta per Julián Álvarez. El president blaugrana deixa clar que el club manté l'interès pel davanter argentí. Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid continua tancat a negociar amb el Barça i manté la seva posició. Héctor Ford jugarà a la Real Societat, mentre que Marc Casado segurament ho farà al Leipzig. Avui a les 9 es juga el Barça Atlètic Club, el primer partit de la temporada del Barça a casa, al Camp Nou, a les 9 de la nit. Anem al Mundo Deportivo. A l'hora de Rodri, el migcampista afronta el seu debut amb el Barça. La Porta assegura que el Barça no renuncia a Julián i manté l'oferta. L'Atlètic de Madrid, com ha dit el diari Sport, es mostra ferm i rebutja negociar el traspàs amb el club blaugrana. I últim apunt en aquesta portada, recordem que també avui es fa el sorteig de la Champions a les 6 de la tarda. El diari es posa la notícia d'ahir al Madrid contra la Real Societat. Capità tronador, Mbappé assumeix el protagonisme amb el Real Madrid. 3 gols del francès sentencien el partit i el Madrid s'imposa per 4-1 a la Real Societat. Gran partit de Güler i Bellingham, mentre Vinícius marca i és ovacionat on han ser substituït. Parlant de bicis, la Vuelta, Brennan iguala a Pogacar i continua la lluita per la victòria. El diari Marca posa que Mbappé es desperta i lidera el Real Madrid amb un hat-trick. El francès es posa al capdavant del trofeu Pichichi i encapçala la taula dels golejadors. El Madrid recupera sensacions amb una gran actuació del seu davanter. I el Santiago Bernabéu torna a gaudir del millor Mbappé i ovaciona a Vinícius Júnior. Una notícia més en l'àmbit esportiu, i és que avui, ahir més ben dit, la UEFA va anunciar que no hi hauria un Liverpool-Real Madrid en aquesta edició de Champions. És que han posat una nova llei on un partit, on una cita d'un partit com és el Liverpool-Madrid, que s'ha jugat en 3 partits consecutius, 3 edicions de Champions consecutives, no es pugui fer en un altre consecutiu. Anem ara a ser premsa econòmica, i és que Expansión ens posa que Norges llança una ofensiva immobiliària a Espanya i preveu invertir fins a 2.000 milions. El fons noruec amplia la seva inversió en el mercat immobiliari espanyol. 220.000 estudiants estrangers deixen 8.300 milions d'euros anuals a l'economia espanyola. I Blackstone connecta el capital privat amb l'IA i SpaceX, desafia la banca amb nous centres de dades. L'Economista ens posa que Santander entra al mercat dels ETF amb un producte propi i registra Irlanda. Itàlia dona suport a Coricelli per comprar DOLEO, impulsar l'operació. El mercat europeu espera Nvidia i Jackson Hole amb la borsa als màxims. I l'habitatge deixa sense gastar el 81,7% del seu pressupost en l'any que ve. En el que va d'any, perdoneu. Acabem la premsa econòmica amb 5 dies. El sector immobiliari afronta un altre any de rècord amb un 15% més d'inversió. Espanya continua sent una de les grans destinacions de capital immobiliari d'Europa. La firma d'hipoteques es dispara fins al nivell més alt des del 2008. I acabem aquest titular. El dilema de Wash continua mentre Meta afronta problemes legals i empresarials.
0: Gràcies, Damià, per aquest repàs. Nosaltres fem una pausa musical i tornem de seguida amb una píndola d'opinió, avui signada per en Jordi de Diego.

0: Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí d'avui, dijous 27 d'agost del 2026. No ens hem cansat de dir que la píndola d'opinió avui és d'en Jordi Diego, però en Jordi Diego té la píndola a punt per demà divendres. Avui és dijous i la píndola és d'en Carles Andreu. L'ens l'ha fet arribar des de Madrid i es titula El notari López Burniol.
1: Bon dia, Tordera. He llegit que la direcció de La Vanguardia no ha volgut publicar el darrer article de Juan José López Burniol titulat La revenja. El senyor López Burniol va exercir de notari a Navarra, Àlaba i Barcelona. Sempre llegia els seus articles, primer a El Periódico de Catalunya i després a La Vanguardia. I aquests dies he tornat a rellegir el seu assaig Espanya des d'una esquina. Gaudia llegint els seus escrits sobre dret civil i anècdotes il·lustratives que explicava des del seu ofici de notari. La seva literatura jurídica no era mai avorrida i donava gust escoltar-lo també quan parlava en el seu perfecte català. Era i és una persona d'ordre que no amaga el seu patriotisme espanyol. Però els seus darrers articles a La Vanguardia m'han semblat massa catastrofistes, amb el president Sánchez com monotema obsessiu. No em semblaven escrits per la mateixa persona per la que sentia admiració, de vegades des de la discrepància. El text, que ha acabat corrent com la pólvora a través de WhatsApps, és un avís apocalíptic. Espanya es troba a les portes de la seva desintegració definitiva, diu, fixada al voltant dels anys 2027, 2028 i 2029. Diu que el xoc començarà aviat, dintre d'un any com a molt tard, i aquest conflicte civil coincidirà amb l'esclat de la crisi larvada i agreujada de Ceuta i Melilla, que, vistos els antecedents, acabarà en un nou 98. Serà el desastre final. Diu que, tant de bo, un líder tan demòcrata com patriota com ho van ser De Gaulle o Churchill tregui Espanya d'aquest mal tràngol. O sigui, que voldria un salvador. Crec que la lucidesa del senyor López Burniol també té una data de caducitat i els seus millors moments ja els va passar. Ho dic amb tot el respecte del món. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
0: Gràcies per aquesta reflexió, Carles. Nosaltres fem una pausa musical i tornarem repassant informació de servei d'avui dijous 27 d'agost del 2026.

0: 11 minuts, mal comptats, i arribarem a les 11 del matí d'avui dijous 27 d'agost. Ara mateix la temperatura a l'exterior dels estudis és de 28 graus. Anem a conèixer més coses del dia d'avui. Damià, quin dia mundial es celebra?
1: Avui se celebra el Dia Mundial dels Llacs, una jornada per conscienciar sobre la importància dels llacs i la necessitat de protegir aquests ecosistemes. És reconegut oficialment per l'ONU.
0: Avui, si coneixeu alguna Mònica, la podeu felicitar. Va ser la mare de Sant Agustí d'Hipona i és recordada especialment per les seves pregàries i perseverança per la conversió del seu fill. Anem amb els aniversaris.
1: Avui fa anys, Aaron Paul, actor nord-americà famós sobretot per interpretar Jesse Pinkman a Breaking Bad, compleix 47 anys. També avui fa anys el mític futbolista, exfutbolista de fet, brasiler i portuguès, Deco, que en fa 49.
0: I director esportiu del Barça, molt actiu aquests dies. Anem amb els comptes enrere. 12 falten per l'inici de les classes i falten 15 dies per la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. Ampliem la informació meteorològica.
1: Avui, jornada força càlida, amb intervals de núvols i possibilitat de pluja feble, màxima de 33 graus. Demà, una mica més fresc, entre 20 i 32 graus, amb intervals de núvols i possibilitat de ruixats.
0: Aquesta matinada es podrà veure un eclipsi parcial de lluna des de bona part de l'estat espanyol. El màxim serà cap a les 6 del matí i aproximadament quedarà tapat el 93% de la Lluna, que quedarà tapada per l'ombra de la Terra. Obrim el calendari del pagès.
1: La dita d'agost per l'agost ni dona ni most, i a les hortalisses a l'hort és un bon moment per plantar enciams, cols, bròquils i escaroles, pensant en la tardor. I encara es poden recollir tomàquets, pebrots, cogombres i cebes de l'estiu.
0: La farmàcia de guàrdies de Sant Pere és la farmàcia Pérez Martra. Anem amb les escombraries.
1: A les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa i Sant Pere de Riu es poden recollir trucant prèviament al 93-765-3151 o enviant un WhatsApp al 615-39-21-46.
0: Continua el repartiment d'aigua potable a Masmora. El proper dia serà dissabte de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. El riu continua sec, sense cabal. Avui no hi ha defuncions. I anem a repassar les efemèrides d'un dia com el d'avui, d'un 27 d'agost a Tordera.
1: Fa 10 anys, els treballadors autònoms de Tordera només arribaven al 19%. Fa 5 anys, el Consell Comarcal atorgava ajuts a persones autònomes i microempreses del Maresme afectades econòmicament per la Covid-19. I fa un any, la policia local de Tordera detenia un home per portar 20 kg de marihuana i armes.
0: Avui recomanem a la web i a les xarxes recuperar la transmissió més vista d'aquesta festa major de Tordera, que és el partit de futbol entre el Ronin, l'equip de l'Ibai, i el Tordera, un partit que podreu veure, tot i que no va tenir molta emoció,

Ens anem acostant a les 11 del matí, ens en separen 4 minuts. Aprofitarem aquest temps que ens queda per recordar efemèrides musicals d'un dia com el d'avui, un 27 d'agost. Ens anarem ben lluny, a l'any 1909, a Woodville, a Mississippi. Pres, com se'l coneixia, el sobrenom de Billie Holiday va ser un dels grans saxofonistes del jazz. Es deia Lester Young.

I del saxo anem amb una darrera referència musical. En un dia com el d'avui de l'any 1953, a Stamford, Connecticut, als Estats Units, naixia el cantant Willie DeVille. Amb ell ens acomiadem. Demà hi tornem. Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat, diverses incidències dificulten la circulació aquest matí a les carreteres catalanes. Pel que fa als accidents, un accident a la C-58 a Barcelona deixa un carril tallat sentit a Barcelona. També un camió volcat a la C-12 a Menàrguens deixa la via completament tallada i obliga a habilitar pas alternatiu. Pel que fa a les avaries, afecten a la B-10 en Nus de Llobregat, a l'A-2 a Castelló-Lió, on hi ha congestió i circulació intensa, també a l'AP-7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, hi ha la C-25 amb un carril tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que provoca retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez també compareixerà al Congrés el proper 3 de setembre per tal de donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx-Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té la plantilla, més 2 de l'Atlètic Club. A banda, l'ANC preveu repartir 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou i en aquest sentit el president Joan Laporta ha defensat l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. La víctima hauria estat retinguda i agredida durant 10 dies per obligar-la a revelar on era la droga.
1: Notícies en xarxa. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. ...107.1 FM.

0: Entrem, valents, entrem en música i dius a les benvingudes a tots, a totes, i benvingut, ves que tot, la gent de Tordera, i bon dia, comarca. Aquí tornem, després de dies de festa, de música, de carrer, de retrobaments, de rialles i també d'hores i hores de ràdio. La festa major ja és història i sembla que ens hem acomiadat amb una cosa que ens agrada molt, la sensació que ha anat bé. Gent contenta, bon dia. O sigui, Antònia, bon dia. Estem aquí amb les companyes aquí de Molteteca i resulta que no sé què li ha passat a la cadira, que no sé si s'ha esponjat al terra, que ha quedat a l'altura de la taula. Antònia, bon dia.
1: No, no vull marxar, no. Deixa'm anar a la cadira cap a baix.
0: De veritat, escolta'm, és fatal, eh? Jo m'ha donat un susto que ningú que parar a l'hora de la presentació. Torna a dir, bon dia, Tordera, bon dia, comarca, aquí tornem després de dies de festa. L'Antònia ja està a flor de micròfon, de retrobament i de rialles, que així s'han començat en el dia d'avui. Doncs bé, la festa major ja és història i hem de dir que gent contenta, activitats, places plenes, voluntaris fent possible, que torno a llegir nosaltres des de Ràdio Tordera, intentant posar-hi veu, imatges, sons i sobretot moltes ganes. Però avui no en mirarem només enrere, avui tornem a posar els peus a terra i obrim finestres al món. Catalunya, Espanya, el món i una mica de premsa del cor, unes preguntes de les nostres i una conversa molt especial aquí en aquest espai que hi ha molta teca. De 11 a 1, aquí comença el nostre magazín. Som-hi, comencem.

anem a fer un repàs de l'actualitat catalana i hem de dir que l'actualitat política catalana, però explicada sense convertir-ho en una tertúlia política. També parlem de l'actualitat social, habitatge, educació, sanitat i mobilitat, algun tema que afecti directament la vida dels catalans i una notícia amb l'ample de Catalunya, cultura, recerca, medi ambient, turisme i alguna iniciativa curiosa. Doncs bé, d'Espanya hem de dir que una notícia d'àmbit estatal, doncs, que pot cooptar i també, doncs, aleshores, doncs, ens hem d'assabentar per estar informats de tot el que passa al nostre entorn. No volem parlar massa de política, però pensem tots plegats que la política és important i la política és que aquest any que ve hem d'estar molt a l'aguait de saber, doncs, els programes que es presenten i saber i decidir quin és el partit polític que en aquest cas es considera que pot arreglar-nos una miqueta més aquesta complicada situació. Doncs bé, no us explicarem el món com si fóssim un taula de notícies, però us explicarem com si estiguéssim asseguts a la taula del cafè. Doncs bé, aquí entrem ja en ritme i ho fem amb aquest estil musical.

0: Les 11 amb 11 minuts. Avui sí que anem, doncs, a l'hora que ens marca aquest guió d'aquest magazín, i que aleshores és l'hora en què sempre, cada dia, de tots els dies que hem passat, dels anys que hem passat, seria l'hora oportuna que tindríem que tocar sempre a les persones que ens aporten la informació de les temperatures. Però veig-ho aquí que, bueno, hi ha vegades que la cosa se'ns va complicant, ens va liant, hi ha notícies d'aquí, notícies d'allà, que si eclipses, que si, bueno, uns esbralla amb els altres, que uns fan la pilota amb uns als altres, i al final nosaltres no ens l'entenem. Però bé, les 11 minuts és moment de fer repàs de temperatures i ho farem anant-nos cap a saludar la Paquita Albertí, no?, amb en Joan González. Amar Reixat, molt bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, anem a saber quina temperatura van tindre ahir, que avui em sembla que apretarà, també, eh?
1: Sí, mira, ara estem a 31 grau, 4 dècimes.
0: Que dius, ara, Déu-n'hi-do. Com va anar? Com va anar?
1: Mira, la màxima d'hi va ser de 30 graus i 8 dècimes. Avui la mínima ha sigut de 23 graus. Ara, com he comentat ara, de moment són 31 graus i 4 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do, és que es nota que fa calor, eh?
1: Molta. Molta calor fa. I això no té ganes de marxar.
0: No, sembla que no, sembla
1: que... Mira, l'humitat, aquest moment, tenim un 63% d'humitat.
0: Oh, bueno, l'humitat, doncs, la tenim una mica controlada.
1: Sí, bueno, ja anem bé així. És que no tinc aquesta humitat tan baixa. Bé, no baixa.
0: I el vent?
1: Però el vent baixa. Moment, això representa una temperatura de sensació de 36 graus, 3 dècimes.
0: Uf, mare meva, veig-ho aquí, que estàvem nosaltres aquí pensant que estàvem prenent la fresca i preníem la calor, eh? 36 graus, Déu-n'hi-do el que apreten.
1: Sí, mira, el màxim de vent d'ahir és a 30 quilòmetres, és 30,6 quilòmetres d'hora.
0: I avui
1: tinc... I avui, a les 10 i 27, tinc un cop de vent de 37 km hora.
0: Oh, Déu-n'hi-do. Doncs mira, aquest matí ha apretat també...
1: Jo tinc ara aquí no l'ordinador.
0: Deu ser, doncs, un vent tan calent que quina angúnia que fa aquest vent, com ens apreta la cara
1: sí,
0: i d'estar calent.
1: Encara queda una sensació de més calor encara.
0: Sí. Oh, i tant. Molt bé, Joan, doncs, moltes gràcies. Com ha aprovat la Festa Major?
1: Bé.
0: I també la Col·leta de les Sardanes, tot plegat.
1: Sí, vam anar uns quants actes, vam anar.
0: Molt bé.
1: M'han disfrutat bastant.
0: Doncs fantàstic. Gràcies, Joan, per explicar-nos les temperatures i gràcies també per, en aquest cas, doncs, explicar-nos com va anar, doncs, aquesta cloenda. Bé, el pregó també va ser interessant. O sigui, tu també fa molts anys que estàs a la nostra dansa, no?
1: Sí, però, bé, no, sí. Sí, porto molts anys. Llavors, 50 no, però em porto bastant anys.
0: Oh, Déu-n'hi-do, també, eh?
1: Tenia... He portat 45, 47, però amb la Mercè, sí, ella porta molt més anys que jo.
0: Bé, us calia fer-vos un reconeixement, eh, també.
1: Anna?
0: Que calia fer-vos un reconeixement a vosaltres amb tants anys estant sí, al peu del canó, eh?
1: Jo no soc de la Junta. Jo els ajudo
0: amb el
1: que puc.
0: Ah, molt bé.
1: Jo els ajudo amb el que puc.
0: Molt bé, però sempre hi sou, eh? Vinga, gràcies per la informació, gràcies per estar aquí a Ràdio Tordera. Bon dia.
1: Adiós, bon dia.
0: Ens anem a saludar la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Com va anar la temperatura màxima d'ahir?
2: Doncs 32 graus.
0: També era un lloc més que calor, Mar Reixac, eh? Sí.
2: Fa més calor. Aquest dematí 22 graus i 7 dècimes.
0: Sí.
2: Ara aquests moments estem a 69 graus. Ai, 28 graus.
0: Ui, quin susto, ja entre tots enrere.
2: Ui, no. Un 69% d'humitat.
0: Sí.
2: I marquen, doncs, núvols i una mica de sol.
0: Bueno, què fan els col·legues? Explica'ns una mica, perquè aquests dies els deixem una miqueta així tranquils. Com han anat? Han anat molts de dies a actes de la Festa Major? Qui no els hi ha agradat més? Els focs? O aquí els focs els ha vist veure molt bé, no, Paquita?
2: Sí, estàvem a primera fila.
0: Caramba, molt bé. Què fan, Rosendo? Bé?
2: Rosendo, doncs mira, va passant calor com tothom, no?
0: Va, però se'n va a la platja ella, eh? Xerita, eh? És a la platja ara, Paquita, en Rosendo?
2: No, la platja no, de moment no.
0: Val, molt bé. Doncs vinga, salutacions.
2: Està més bé ara dintre casa, amb aquesta fresqueta, i està més bé, eh?
0: Salutacions amb el senyor Pere. Vinga, fins demà.
2: Molt bé, fins demà.
0: Bon dia. Ens anem a saber les temperatures de l'estació meteorològica Fibercolor. De l'estació meteorològica Fibervalor tenim la màxima de 31 graus en 8 dècimes, la mínima de 8 de 21 graus en 3 dècimes, l'estem a 29 graus en 7 dècimes, una humitat més alta que les altres dues que ens han comentat els nostres companys, un 74%. I vinga, agafeu-vos a la taula perquè ja pràcticament està doncs penjada en el Facebook de Ràdio Tordera la pregunta participativa i de deferència dels jutges Elisa, que bueno, demà donarem premi amb les persones, a veure què s'ho emportarà, que hagin participat en aquest espai del concurs. Antònia, bon dia.
3: Bon dia.
0: Angie, com venen les revistes?
4: Bueno, pues molta gent a la platja, és el que hi ha.
0: I biquinis,
4: per aquí. I biquinis, són ratlletes de coletes, coletes rodonets, coletes plans.
0: Déu-n'hi-do, eh? De tot n'hi ha. Temps enrere hi havia aquell sistema de donar per al cul, que es deia, que de cop i volta algú es baixava els pantalons i ensenyava el cul i vinga, ja està, aquí t'ho deixo.
4: Això es va quan hi ha la lluna plena. Quan hi ha la lluna plena,
0: sí.
4: Hi ha una dita que diu que te tens que baixar les calcetes, ensenyar el culete a la lluna i que te porta sort, demanar un desig.
0: Ah, sí?
4: Porta sort.
5: I allà on t'agafi, tu ho fas.
4: Home, no, si està... Aviam.
5: Jo
4: ho he fet, però a casa meva que no havia vingut.
3: Sí, jo també, jo també
4: perquè el desig que vaig demanar era molt important.
0: Bueno, escolta'm, bueno, com tens el culet a l'aire, poden passar moltes coses.
4: Però no havia ningú.
0: No.
4: Jo sola i els arbres de casa meva.
3: Jo la lluna
4: no
3: només.
4: No estava ni el marit?
3: Ho va veure la lluna només.
0: Només. Igual. Home, potser segur que ho vau fer massa soles, eh?
4: Sí.
0: Això que li està
4: acompanyat. És un momentet, no penses que has d'estar allà 4 hores.
0: Home, jo què sé, és que està...
6: Aviam que ens passem amb aquest tema, eh?
0: A veure, Toni, què ho has fet, això, tu?
6: Jo no, ni ho he fet ni ho faré.
0: Home, però si és molt guai,
3: jo serà bona sort.
6: Sí, bona sort, sí.
0: Meli.
3: Bueno, no costa res.
6: Això que m'emportaria bona sort, guanyar el cupon de la 11. Això sí que m'emportaria bona sort.
5: Bueno, això ens tocaria a tots, jo crec. Però jo és que aquest dit no el sabia fins avui.
3: Ah, no?
5: Però no m'ha pogut
0: fer... Jo tampoc, eh?
3: Sí.
4: Un any en Supervivientes, jo ja ho sabia, aquesta dita,
3: sí.
4: En Supervivientes van haver-hi 3 o 4 molt conegudes.
3: Sí, a la platja.
4: Hi havia una llunya preciosa, i a més se'ls va veure el culete, sí. L'únic que la nit és molt fosc.
0: I eren dones només?
3: Dones. Sí.
0: Ja els hi val, ja els hi val.
5: Els homes també ho poden fer, perquè
3: home,
5: no, perquè
3: també. Vam anar 4 dones.
0: Home, és que els homes són molt recatats, tu.
6: Sí, no, els homes l'han de fer al sol.
0: El sol, per tant.
6: Quan hi ha el sol.
0: Cara al sol, cara al sol.
6: Ja comencem a tergiversar les coses,
5: bueno,
6: eh?
5: No, allà, no, la música...
6: Vigileu amb
5: no
6: el cara al sol, que pot ser que torni.
0: Bueno, vale.
5: La música no cal, però vull dir, cara al sol sí que poden
0: exactament
5: fer.
0: Exactament, vull dir, la gabardina i pam, allà tot l'aire, tu.
5: Mateix,
0: a veure si algun bitxito que s'hi comporta el més essencial.
6: Tant de cara al sol se'ls ha assecat el cervell.
5: Això també és veritat.
0: Vinga, anem cap a la pregunta participativa. Us la faig a vosaltres, com sempre faig. Diu, què series amb una persona que no estimes si tinguessis una vida de luxe assegurada? Va, Toni.
6: No.
4: És que no ho
0: entenc. Fes aquesta cara.
6: Que no.
3: Sí,
0: et casaries amb una persona que no estima si tinguessis una vida de luxe assegurada?
5: Ui, això preguntes-ho a moltes nenes d'aquestes joves que ho fan.
3: Jo ho coneixo.
5: Aquestes ho fan. Sí,
3: jo ho coneixo.
5: Moltíssima. I no tan joves, també, potser, no?
0: Home, però estan bé, no?
5: Mira, és el
0: poden
5: que...
0: Poden comprar-se un vestit cada dia, poden comprar-se unes joies, se'n van a comprar un bolso que no sé com els hi val.
5: I si no van a comprar l'amor, que també se pot vendre, tinguem molts diners, no. Compres l'amor.
0: Jo... Meli, tela, no, això és total, ja.
5: Jo diria que és de l'única manera que poden conviure amb una persona que no estigui...
4: Que no estimis, que no t'agradi...
3: Bueno, és que sí, és que tenen...
5: diners?
3: El pagà, no? I tenen el que dona plaer.
0: Sí.
6: Pues no, el pagano i el que va per la mano. Ai, se m'ha escapat. Ai,
0: Toni,
6: ai.
0: Toni, que estàs demanant de 100 si tu t'has estat
5: per
0: aquí
5: Dios,
0: ja.
5: No,
3: sí. Jo no.
0: Vinga, va, ens anem, perquè mira... Oh! En Damià i en Martí ens estan ensenyant el Malik.
5: El Malik.
0: Vinga, 20 minuts que passen de les 11 i anem ja mitjans en aquest espai. Aquí
6: la casa ha d'aguantar un control de so d'aquesta casa.
4: Pues aquí sempre diem que és un programa desenfadat.
6: Exacte.
4: De passar una estoneta
6: no
4: bé...
6: No us creieu ni la meitat del que diem.
4: I tant.
0: No, a veure,
6: jo parlo per mi.
3: No, del cul,
5: lo que digui,
3: sí que ho faig.
6: No,
3: jo sí que ho faig.
0: Vinga, tenim la pregunta treta de la màniga preparada, també, preparat està, doncs, la publicitat d'aquestes cases que posen aquesta confiança en aquesta emissora, i en Damià la deixarà sortir així de bé.
7: Ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les 3. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
8: o a dentalcompany.es.
7: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
9: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
10: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
11: No, primer has de fer la digestió.
10: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
11: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
12: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
13: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Ara i aquí, d'estiu.

0: que ens n'anem ja apropant-nos perillosament al punt de 2:15. I bé, és moment d'aquesta pregunta treta de la màniga que els nostres contertulians cada dia me diuen que els agrada més. Vull dir, jo miro de buscar que siguin potents, que no sàpiguen què dir, però patapam, sempre diuen, doncs, el que realment pensa. Quina celebrity de l'actualitat creieu que ho duria pitjor que li descobrissin tots els draps bruts? La primera que li toca és l'Angie, va.
1: Evidentment, ella la que té.
2: Hombre, jo de totes, que crec que té que tindre coses molt, molt amagades, perquè aquesta senyora sí que s'ha casat per l'interès, jo a la Isabel Presley.
3: Ui, me l'ha treta.
2: Ai, perdona'm.
3: No, tranquil·la.
0: Què dieu ara?
3: Sí, jo anava a dir el mateix nom.
2: Jo la Isabel Presley, perquè la Isabel Presley ha anat de fina, de senyora fina, de tot, però que estan dient que es va casar per interès, home, amb el Boyer, per tindre...
1: Veus el que dèiem dels diners?
2: Vam fer un escrit, l'últim que va tindre, el Vargas Llosa, que li passava cada mes 80.000 euros per menjar la nit una poma i un llagur.
1: Broma.
2: Sí, que és una senyora que... ella va de fina, de mona i de tot, però em sembla que té...
4: I després el marquès de Grignon, que també li va fer passar...
2: Sí.
0: Escolteu,
2: sí,
0: una cosa. Sí. Parlem de quina celebrity de l'actualitat. Jo en tinc una de puntada aquí que a mi em sorprèn molt i penso bastant malament d'ella,
1: Sí, jo ja, vinga, sé la que dius.
2: Bueno, jo sí, ja te dic. Jo he dit la Isabel Presley.
1: Una mica, perquè aquesta... Home, com si una de cal i una d'arena.
0: La veus...
1: I això
0: la
1: que m'agradava molt, però... Ara...
0: La veus a l'actualitat i sempre s'agafa de la fandilleta curta d'aquí davant, se la puja, ensenya els shorts de sota de color rosa, i comença a saltar. Tiqui, tiqui, tiqui. De què parlo? De la Rosalía.
2: Ah, de la Rosalía.
3: Què passa amb la Rosalía?
0: Amb la Rosalía...
3: Aquí toparem a sac,
0: Per què?
3: Perquè és una persona de Sant Esteve...
1: De Sant Rovires. De
3: Sant
1: Rovires.
3: És una persona catalana, que a més, en els concerts en català, es dirigeix al públic en català.
0: Bueno, val.
3: Que a més, ha tret cançons en català. I que és número 1... Però si
0: només
3: ella...
0: parles de les seves cançons, parlem de la seva vida íntima, seva els draps vida... bruts que té que tenir. Seva...
3: Però si tothom sap que és bisexual...
0: És igual, això no és problema.
1: Ho sabem fa poc, no ho sabíem.
3: No, sí ho sabíem.
1: Va, a veure, jo no.
0: Jo tampoc.
1: I la majoria de la gent es van quedar lògica, perquè tenia un nòvio, sí, que li va fer una cançó, sí, i després ella va ser quan va tindre el
0: desviat.
3: Però el nòvio li posava les banyes. O sigui,
1: bueno, també.
3: Tots els nòvios li han posat les banyes.
1: Però algo seria...
0: Què m'has dit tots els nòvios?
3: Tots els nòvios li han posat les banyes.
1: Per això, perquè ja era...
3: Raúl Alejandro i tots aquests li han posat les banyes.
1: Perquè ella ja denotava que no tenia el que tenia de tindre. Si ella va
3: veure
1: que era lesbiana, doncs va quedar...
3: Ai, som molt masclistes, Sembla mentida que si jo...
1: No, retratada va quedar. Perquè tenia nòvio i després...
5: Som joves que som. Mira que dins antigues, amb les joves que som.
4: Si cadascú... cadascú la sexualitat la porta com vol.
0: Clar,
4: el que passa que si ha tingut 4 o 5,
1: nòvios,
4: no sé quants,
1: no
4: funcionava quants, la cosa bé, i ara està amb una noia i les coses van de meravella, alguna cosa tenia que haver.
3: Bé, perquè hi ha noies bisexuals
1: que
3: diuen
1: que... A ella li agradaven les dones,
0: clar,
1: i no li agradaven els homes, clar, i ja està. Va intentar-ho amb homes, no li va sortir, i ja va dir, doncs mira,
0: va,
1: ja
0: Toni,
1: està.
0: Va, digues l'última paraula, crec que l'Àngela la tenim aquí preparadíssima ja.
3: Estic absolutament en...
1: Anonadado?
3: No, absolutament en contra de la Rosalía, que tingui draps bruts i que no els hagi ensenyat.
0: No ho saps. No saps res de la Rosalía.
3: Vosaltres tampoc ho sabeu.
4: No,
3: estic a punt d'agafar i marxar, i aquesta vegada de veritat.
1: Ole, viva-lo.
0: Li he agafat un dit que no l'he vist. Adéu, Toni, adéu, va, tanca-me la porta.
3: Ara no marxo.
0: Adéu,
3: ara no marxo.
2: Aviat, jo crec que totes les persones, i com també la Rosalía...
3: Sí, tothom, si t'investiguen una mica...
0: Va, Toni, ja t'investigarem nosaltres a tu.
3: Sí, no.
2: I té dret ella de tampoc no que no sapiguem tota la seva vida. Que tingui coses guardades.
0: Sí. Bueno, va, jo m'he quedat amb la Rosalía i que, bueno, jo d'aquesta noia penso moltes coses, més de... moltes coses.
1: A mi és que la tenia jo molt en pedestal, sí, i com que m'ha anat decepcionant una mica.
2: Però per què? Perquè té ara parella de noia?
1: No, per això no, que va, vull dir... Per, no sé.
0: Per jo la seré de cosetes, va. Vale. Va, vinga, ja va, deixem estar. Vosaltres us quedeu a l'Isabel Presley, nos, sí. Jo m'aquedo amb la Rosalia, i tu també, la Meli. I tu, Toni, amb qui te quedes?
1: Amb els dos.
4: Ella, Presley.
0: Amb la Presley, ja, ja, no?
3: Jo volia dir la Presley, sí. Clar,
2: vale. Què volies dir de la Presley, per això?
3: Pues que això, que és una buscapeles... Sí. I que diuen coses d'ella, sí, que són tan greus que no es poden fer, sí, en horari, sí,
1: protegit. Bueno, també tenim una altra que tampoc, sí, no, sí, la podem deixar anar, eh?
0: La Pantoja?
1: No.
0: Ah, vale.
1: No. La dona Lecchio, la nostra...
2: La de latte, l'Antonia
3: del latte.
2: L'Antonia del latte.
3: Chocolate batiato.
1: Batiato, molt de batiato, molt de batiato.
4: No sé jo, de no. La de latte.
1: La més aviat l'altra, potser, no?
2: La de
1: latte... La de latte, sí, latte, eh? Sí,
3: la de latte... A mi m'han dit que la de latte es va presentar en una plaça per butxí als Estats Americans i la van desestimar perquè li sobraven 5 graus de mala llet.
0: Ah, Toni, per favor, per favor. Sí,
1: precisament és que és mala un bon mitjó.
3: No, mare de Déu, mare de Déu.
0: Vinga, ens anem amb una cançoneta i tenim l'Àngel que ja està... Bueno, Àngel, sí, no te'n vagis tu ara. Que no, que ara no. L'Àngel s'ha parlat
1: tenia,
0: també.
1: El que tenia la marxa era el Toni.
3: Jo no marxo perquè se m'ha fet fora i això tindrà conseqüències.
0: Doncs vinga, ens anem a escoltar una cançó molt guai, que és la de la Lava, de la Ava, no sé si ho he dit bé, no sé si he dit Lava, jo Ava, vinga a veure.
1: Ava.
0: Vinga, escoltem aquest tema.

0: Ah, ho comprat ara, que l'inici.
1: Oh, sí, va,
0: cantem
1: que plogui, que plogui.
2: Que plogui, que plogui. Sí.
0: Vinga, si comencem.
1: Bueno, avui us vaig a parlar de l'Ernesto de Hanover. Sabeu qui és, oi, l'Ernesto?
2: Sí, sí, sí.
3: El
2: Pixaner,
3: no?
0: Sí, el
3: Pixaner.
1: El Borratxo. Borratxo, sí. Jo.
2: Bururú.
1: Bueno, el... sabeu que ha sigut el tercer Madrid de la Carolina de Mónaco.
0: Sí.
1: Que, bueno, que la Carolina de Mónaco no li ha volgut donar... Estan separats, van de... però no li vol donar el divorci.
2: Ah?
1: No, mira, perquè llavors ella continua sent, al estar casada amb ell, continua sent alteza real i princesa de...
4: Sí, sí, el títol nobiliari, que és important.
1: Que el de Mónaco és, diguéssim, és inferior. Ah. La ser de princesa de Mónaco no, no té tant d'èxit. I, bueno, estava sortint, que no sé si vosaltres coneixereu, suposo que sí, perquè va ser molt famosa, la Petita Ridruejo.
0: Sí, i tant.
1: Sí, home, i tant, la Petita, que era una petitita. Sí, ella era
4: el nom, nom la...
0: Jo no sé pas qui és, aquesta.
1: Ella era una socialite escritora. Sí, mira, havia sortit a la tele i ella se li va aparèixer a la Verge. Ai. I parlava molt dels quan se li apareixia a la Verge.
0: Ah.
1: I se li havia aparegut també amb gent, deia ella. Bueno, pues la seva filla
0: que
1: ha
0: maco,
1: estat
0: no?
1: 4 anys
4: sí,
1: amb,
4: maco, sí,
1: amb però... l'Ernesto de Hanover, amb anar a vindre, perquè aquest senyor no sé ni com l'aguanten, perquè fa cada espectacle i cada show... Sí. Que és massa perquè va sempre una miqueta tocant.
4: Sí, no, no, bastant.
1: Penseu bastant. Que a la boda dels els que són ara reis, de la Letícia, que eren prínceps llavors, la Carolina de Mónaco es va trobar que va tindre que anar sola.
0: Sola. Perquè no? ella estava borratxo a dalt, que no es podia...
3: Déus, ara, sí. Que potent,
4: no? I cridant a la gent.
2: Sí, sí. Borratxo jo, nunca.
0: I després va passar una cosa, que quan ella va baixar per anar a la boda... Es veu que a l'habitació va passar alguna cosa perquè ella va sortir supuestamente amb un cop a la cara que estava maquillada i llavors va sortir que no li va donar temps ni d'arreglar-se els cabells i anava com...
3: Ai.
1: Home, jo he vist que no anava tan malament. Van fer córrer rumors d'això.
0: Sí, sí, portava. Portava sí. Un... O sigui, es va maquillar tapant el blau.
3: Però se li notava, no?
0: Sí, i després els cabells estava que no havia... O sigui, va sortir...
4: Descabellada, per dir-ho d'alguna manera clara, no?
0: I malament, i malament... per lo que havia passat amb...
1: A la boda de Reis portava, recordo, si no recordo malament, portava una pamela i despentinada no, l'únic que se la va veure, a més, el que anem els periodistes enfocant la mella perquè no se sabia el per què anava sola en aquell moment, que la gent s'ho devia imaginar perquè ja coneixíem.
0: Però escolta'm una cosa, era i era
1: senyor?
0: Veritat això que realment estava borratxo que tothom.
1: Mira, aquest senyor
4: té el seu nom és borratxo.
1: Dic jo, no,
2: sí, però hi ha un problema que... L'alcoholisme és una malaltia.
4: Bueno, ja. Clar, evidentment, sí, però se suposa que ell pot anar a una clínica d'ES,
2: sí,
4: com molts hi han anat,
2: sí, sí.
4: I no,
2: fàcil,
4: no donar el número com fa.
1: Quan ha deixat aquesta noia
0: la Petita.
1: La filla de la Petita, pensa que van estar en un restaurant menjar, li va donar, no sé què li va dir el camarer, va començar a trencar copes.
0: Sí. Ai,
1: és que és així.
0: Pues en controlava alguna cosa,
1: que va ser,
0: no?
1: Quan ella va decidir,
0: és que
1: diu, no t'aguanto ja més aquests espectacles.
0: Sí. Us heu, a trencar una miqueta de temps, heu fixat que ara ha sortit un nou sistema de got per anar a les discoteques, que queda, és a dir, la beguda queda tancada.
1: Sí, sí.
0: No això posin, està molt bé, eh?
1: Molt
0: perquè
1: bé.
0: No et posin cap cosa.
2: Clar,
0: molt bé.
4: Ja seria hora.
2: Cap cosa no, burundanga.
0: Bueno,
4: sí, sí.
0: O burundanga o una altres, altra cosa.
4: O altres derivats.
0: Clar.
2: Sí. La burundanga.
1: Sí. Bueno, dir que la Carolina de Mónaco, aquest ha sigut el tercer marit,
4: Aret.
1: Té una filla d'ell, ja gran, i a portar anys és...
4: La, com es diu? La, gran,
1: la Carolina de Mónaco.
4: La, nena, la gran d'ella?
1: Alexandra.
4: No,
0: la Carlota.
2: Quina bona memòria. Quina bona memòria.
0: La Carlota era
2: de l'altre.
0: Sí. Del que en realitat va estar enamorada.
4: Ella va estar enamorada. I ell?
0: És l'únic marit.
1: De qui? Sí.
0: De ell al principi.
1: Del Casiraghi. Que mira, per cert, diré una anècdota, ara el dia 3 d'octubre farà 36 anys que es va morir.
2: Ah.
1: Ell el dia 3... i el meu pare, per desgràcia, el dia 9.
2: Vaja, doncs lamentem les dues defuncions.
1: Veurem, sembla que tornen a estar junts, es veu que ella poder, jo que sé, si li perdonarà, si li dirà
0: bueno, comporta't. Les reconciliacions, com que diu, són tan bones, no?
5: Sí, però amb un home així no val la pena.
1: Sí.
4: Pues sí. Aguantar el títol perquè
2: si ja no s'aguanta la gent normal, imagina't amb un problema d'aquests.
1: És que dius, bueno, és de tant en quant, però aquest senyor...
2: No.
1: A més, és que aquest senyor ha tingut, el que no sé com està en aquest món, perquè una de les pancreatitis que va agafar, els mateixos metges van dir que no se n'en sortia.
0: Ai, Déu-n'hi-do, no?
4: I està immunitzat ja, l'alcohol mateix el sosté.
1: Sí. Bueno, escolta'm, què van dir? Què van dir de la mare de la reina Isabel?
4: La iaia, no?
1: Sí. Que bevia...
4: Ginebra, pura. Ella era de Ginebra.
1: I va arribar fins als 100 i escaig d'anys.
0: Sí.
1: Malament. Bueno, ahir també, aquesta és una mala notícia. Bueno, una mala notícia. La Carles Logoyanes, sabeu? Sí. I ha fet 2 anys que se li va morir el seu pare, que la va anar a buscar a la Caratina, el va anar a dir, papa, aixeca't, i el va trobar mort.
4: I als pocs dies...
1: Als pocs dies, ella.
0: Sí. Els metges es va morir ella.
4: Sí, no?
1: 2 anys ja.
4: Carai.
1: Ara, sí, va ser un... el dia 26.
0: Estava delicada, ella?
1: No, que se sapigués. Sempre han dit que aquell susto, el anar a despertar el teu pare...
4: Potser això la va
2: complicar. I tant.
5: Sí, perquè van morir al cap de pocs dies.
2: Sí.
1: Es van portar 19 dies?
5: Sí.
0: Ai. Deve ser un atac de cor fulminant.
1: Ell va ser un infart, dormint, i ella, pobreta, també. I ella, pobreta, també tenia 46 anys. Ara li estan fent un petit homenatge a la filla, la Carlo, que aquesta sí que se diu Carla, en el seu pare, està cuidant del seu cunyat i dels nebots, perquè a lo que anem ha sigut un cop molt fort, no? I si estaven bé, si aquesta noia estava bé, lo que era, estava grassoneta, però no té res a veure perquè el cor no li funcioni bé. I bueno, està dient que en memòria del seu pare van a fer un torneig memorial de padle, que és el que li agradava, es diu així?
0: Padel.
1: I que bueno, que la porten sempre, tant el seu pare com la seva germana, en la memòria, però que quan arriba el dia, que és el, diguéssim, que fa 2 anys, pues ho estan passant molt malament.
0: Clar,
1: i els nens record també. Uh-huh. I bueno, han tret aquesta fulla i dic, bueno, pues mira...
0: I aquesta noia que es veu aquí tan destapadeta, qui és?
1: És la germana de la Caratini.
0: Ah, mira, és guapa,
1: El Carlos Goyanes, sabeu que va ser el primer marit de la Marisol, de la Pepa Flores. I aquesta, bueno, aquesta pobra noia, i bueno, la mare, ho han portat molt malament, malament.
2: Sí. Perquè,
1: el pare, que és veritat, que el vagis a despertar no estigui, però que als 15 dies o 16...
4: Això va ser un pal
1: tremendo.
0: Mira, tot això s'ha estalviat d'anar patint i recordant.
2: No, però la família no.
5: No, però ella... Ella es va quedar viuda i sense filla.
1: I sense,
5: Amb 19 dies.
1: Sí, són dos cops molt durs.
2: Sí, Déu-n'hi-do.
5: I tant.
1: Bueno, la que tenim molt contenta és la Joana Zot, sabeu qui és... Sí, doncs és la nòvia del Pablo Urdangarín, que està disfrutant molt, que ara ja començaran, diguéssim, a fer...
4: Ja està fent pretemporada, suposo,
1: ja està,
4: ara, no?
1: Sí, suposo.
2: A Granollers.
1: Ella està a Granollers i ens surt aquí, i de moment diu que, bueno, està molt, molt intruïda dintre la família d'ell, que es veu que està també amb l'àvia, amb la reina emèrita.
2: Molt bé.
1: Però si són una parella ja
2: formal... Normal.
1: És lògic que...
2: Són família.
1: Sí, i la porta... Bueno, doncs pues mira, que els hi vagi bé, de moment estan supercontents i superbé, i també diu que té molt, molt, molt, molt bon rotllo amb la infanta Cristina, que la serà
4: la sogra.
1: Clar, la seva sogra.
4: Sí. Futura.
0: Ja va bé que estigui bé amb la seva sogra, perquè normalment...
4: De tant en tant, n'hi ha algunes
0: sogres,
4: que
0: vull dir, veure.
1: Sí.
0: Escolta, m'haurien de fer una successió de sogres.
4: Que no, que se m'ho que no cal. No cal. No ens
2: de sogres o d'obres?
4: No ens emboliquem amb aquestes històries.
2: No, millor que no.
4: Que tocarien com...
1: Sí.
4: Con la iglesia hemos topado, no, pues.
0: Val. Fora, no dir res, no té res, micròfon de casa.
1: Per què tenim aquesta mala fama amb les sogres?
4: Pues no sé.
1: Pues a mi m'ha semblat molt... Jo espero que les meves joves no parlin malament de mi.
4: Jo no crec que les teves parlin malament. No. Perquè tu tampoc parles malament.
1: És
4: que quedi claro, Cristina.
1: Sí, no, és que... Ai, no m'agrada dir la meva vida. És que faria un pecat si parlo malament de la meva vida, perquè són dues joies i estic contentíssima amb elles i crec que elles amb mi també almenys m'ho demostren. Mm-hmm, que és
3: molt bé, molt bé, molt bé.
4: Ja t'acorda molt.
1: Mireu, un altre bellezón, la Virginia Traconis. Qui és aquesta Virginia Traconis? És la dona del cordobès.
0: D'aquí, de
1: del jove, del cordobès.
4: Del jove cordobès. Claro, perquè jo recordo l'altre.
2: No. Aquí ho rectificaré. No del jove cordobès, sinó del menys vell cordobès.
4: Perquè són idèntiques. Estàs molt
2: filosòfic. El cordobès deu tenir, el segon cordobès deu tenir la meva edat, més o menys.
3: Antoni, què volies dir? Que Antoni te talla, però directament,
5: que són dos gotes d'aigua. Sí, vull dir, el pare i el fill, dos gotes d'aigua.
1: Quan es va posar aquell
2: abogat.
1: Quan es va posar l'abogat. que tens que li tenim que dir que es faci la prova paternitat, dic, sí, no cal que li feu la prova.
4: Ja, si són dos gotes. Però tenim un altre tema igual, el Julio Iglesias i el Jacint.
1: Sí.
4: I aquells no poden dir que no, escolta, sóc el teu fill.
1: Sí. Però escolta, mireu els diners, el que pot lograr, eh?
4: Sí.
1: Perquè aquí sí que no hi ha manera. I això que diuen, que li va passar al Pepe Navarro? Al Pepe Navarro, que no. I a la quarta vegada que no, t'endossem el nano, i el nano, quan ell diu que no, i ara és ella qui no li interessa.
3: I ja està amb ell, el nano?
1: No, el Pepe Navarro no el vol.
4: Perquè ja no sé gran, no, a més, aquest nano, no?
1: Sí, té 24 o 26 anys.
4: La seva vida per llibre. Sí.
1: A mi el que em fa gràcia quan la gent diuen és igual que Pepe Navarro, per favor. És igual que la seva mare.
5: No s'assemblen
1: en res.
4: Les que realment s'assemblen, el que dèiem, el cordobès i el Julio Iglesias.
1: Exacte, sí. Però que me refereixo que en el Julio Iglesias, jo això ho recordo perfectament, que un abogat de València li va donar la raó a la mare. No sé què va passar aquí, que va dir el Julio Iglesias que el que era sí va ser que no, i ara ja no hi ha manera, eh?
4: Poderoso don dinero.
1: Però mira com aquí les lleis no són per tots iguals. Mira aquí com a l'abogat no li ha dit: senyor, vostè s'ha negat tres vegades de que és el pare d'aquest noi. Li endossem amb ell. Primera, que és que la cara és... Hasta el parlar, hasta el to de veu...
5: La forma de moure's.
1: És ell,
5: quan era jove.
1: Sí.
3: Déu-n'hi-do, moltes coses, eh? Tens aquí encara, Angie, per anar-nos explicant. Però deixem un petit tret musical per respirar una mica, per posar una miqueta en balè i que en Toni, digui de més grosses, perquè plou de la tarda.
2: Que m'heu canviat de posició, i això és com un jugador, saps? Estic acostumat a jugar a l'altre costat, i ara Hansi Flick m'ha canviat de lloc i estic una mica desubicat.
4: Estaves a l'àrea esquerra i ja t'han posat a la dreta,
2: i jo
4: no?
2: M'han posat d'extrem dret i jo d'extrem a dreta.
3: Som-hi, escolta, en els moments, la senyora Madonna. Vinga, som-hi.
1: La Madonna.

0: Doncs bé, anem escoltant de fons la Madonna amb aquesta versió musical i bé, anem escoltant en la Meli que ens aporta aquestes dites que ho tenen d'esperar. Sí. Va, vinga, Meli.
1: Había un pez que quería ser locutor. Salió al aire y murió.
0: Oh, oh, pobre.
1: Ja saps per on
0: això,
1: va.
0: Això és dirigit a mi, eh? Això va directe a la llogular, ja, eh?
1: ¿Qué te dijo el médico? Que tengo sonrisa simpática, que sea feliz. Lee bien. Dice que tienes cirrosis hepática y sífilis.
2: Oh, oh, oh, madre mía.
0: Por favor, capitán, ¿no?
3: Ay,
0: ay,
3: ay, por favor.
1: ¿Qué le dice una taza a otra taza? ¿Qué tal? ¿Estás haciendo?
3: ¿Qué tal estás haciendo?
1: Bé, ara anem a fer un examen d'inglès. Nivel de inglés. Traduzca. El gato se cayó al agua y se ahogó. The cat, cataplum, y the water.
4: ¿El cataplum y qué es?
1: The water.
2: The water.
1: Loop, loop. Y glup, glup. Ay, no.
3: Ya no puedo.
0: Ay, por favor. No,
1: más, bo... Miau, miau.
2: Ya no más miau, miau.
0: Torno a repetir, ¿eh? Pero es cuando no hay que
3: dudar. No se sentirla. No nos mires.
1: ¿Te recordes aquel cuando has dicho no sé qué de miau?
4: Tens millor nivell d'anglès que alguns presidents del govern.
0: Va, vinga, torno a repetir.
3: Sense riu, sense riure.
1: Intento, eh? Traduzca, el gato se cayó al agua y se ahogó. The cat, cataplum, in the water. Tampoc. Glup, glup. No más, miau, miau.
2: No más, miau, miau.
3: És boníssim, pobre.
0: Pluja, va, vinga, vine, que la cosa molt... està molt...
1: Va. ¿Cuál es el colmo de un enano? Que la policia le diga alto.
0: Molt bé, aquest també. Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, ¿cómo? Sí.
1: No, espera, que queda uno.
0: Vinga, ¿no? Vinga, vinga.
1: ¿Cómo se dice en japonés? Está amargo el café. Está cara al azúcar.
2: Está cara al azúcar.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: A la Mèria, és cara al azúcar.
3: Li entra la tarda rica.
1: És que quan les estic escrivint ja m'arriba.
3: Ja t'arriba, clar.
0: Bé, sí que ara estem visualitzant també que avui serà aquesta nit sí. La lluna de foc, eh? La lluna de sang, sí. Perdona. Sí. La lluna de sang i que, bueno, la podem mirar, no hi ha problema, però si ens han de posar ulleres o no, perquè ja serà el vespre.
1: No cal.
0: Vinga, continuem, Maggi, més coses,
3: bueno,
0: més gent.
3: Sempre parlem de la Shakira, lo bé que se belluga, lo bé que mou el cos, lo que canta de bé, però a mi ara ja m'ha encantat que jo sabia que ella té una sí. De pies descalzos.
1: Pies descalzos.
3: Bueno, pues ha anat a Colòmbia, al seu país, a Colòmbia.
4: A Barranquilla.
3: A Barranquilla. S'ha trobat amb un senyor, aviam, també tu no pensis que jo també llegint, el Howard Buffett.
1: Un
3: no
1: gran
3: si
1: milionari.
3: Sí. Un milionari que de moment van a fer tot d'escoles, perquè els nens s'han quedat sense escoles.
4: Ah. Per el Terratrèmol?
1: Sí, sí, la universitat.
3: Oh, i una universitat,
1: creu, ell també. Ell també pagarà una universitat, eh?
4: Sí. Portem una ratxa de terratrèmols sí, i bueno, d'inundacions que és inaguantable.
5: Però que és que què li hem fet a la Terra?
3: Sí.
5: Pues estem...
1: S'està sí, sí. Rebotant.
3: S'està rebotant.
5: Però estem rebent... Pues lo que li hem fet mal, sí, mal, mal.
1: I
5: el
1: que no parem de fer-li.
5: I espera't que ara no és això el que vindrà, perquè cada vegada anirem a pitjor.
3: Uh-huh. Faran 10 escoles noves. Molt tenen bé. Més d'un milió d'euros i molt més, eh? Amb aquest milionari que es veu que també... Però serà també d'això de los pies descalzos, que és lo de la fundació.
4: Sí. Pies descalzos, sueños blancos, es diu la cançó.
3: Ah, I bueno, es veu aquí la Shakira, per la gent que ara no tingui la revista, amb tot de nenes, que estan contents, perquè és veritat, tota aquesta canalla se troben que no tindran
0: només
3: escola per anar.
0: Només serà de nenes
3: anar.
0: O serà mixta?
3: No, home, jo serà
0: mixta.
3: Nens i nenes. Uh-huh. No.
1: De fet, bueno, ella té molt de carinyo per tots els nens del sí, món, perquè sí. El que va passar també quan van fer...
3: Oh, i va ser preciós. Amb els nens, aquells que ballen també, clar, no tenen res més que fer.
1: Sí.
3: Que aquests nens, jo, cada vegada que els veig com se salten i ballen descalços, amb aquell terra ple de pedretes, i de... no sé com poden...
0: Deuen tenir la planta del peu, sí, ja...
1: Ja estan acostumats.
3: Ja la tenen curtida. Sí, sí. I a mi m'ha agradat molt, i per això avui us parlo de la Shakira, sí. Que és una bona cantant, una bona persona, sí. Quasi... Mira, la balança quasi tira més amunt de bona persona, mm-hmm, perquè que sigui sí, bona cantant,
1: fet bueno, que fa ella...
4: Doncs aquesta sí que li haurien de buscar els drets bruts, la Shakira.
3: Bueno,
1: Toni, però veus, però si ja ha sigut compensació
4: un... no, era un fan de Shakira fins que va insultar Piqué.
5: Sí.
0: Sí. Però, primer el futbol,
4: no, no, no, el futbol no, el futbol no. És que les relacions, les relacions personals no es tracten en cançó.
5: No,
4: tan descaradament, sí, no, parlant sí, de la seva sogra
3: se
4: i
3: sal... molt, sí,
1: sí, ja ho sabem,
4: el Piqué i... pues,
3: però ara sabeu que s'ha mort l'àvia? Ara l'han enterrat l'àvia del Piqué,
4: l'àvia del Piqué
3: tenia 103 anys.
0: Ai, mare meva.
3: I vivia en un, no me recordo ara com es diu, el poblet de cap a Lleida.
4: Ah, no,
3: i, sí,
0: i no estava en una sí, residència ni res.
1: Aquesta gent jo, pot estar a casa clar, seu.
4: Sí,
1: jo em sembla que estava... poden tenir a casa seva.
4: Sí. Recordem que, no, que en Gerard Piqué és propietari de l'Andorra.
1: I d'altres coses.
4: I d'altres
1: i del tenis, també hi ha...
4: No, va fer aquell tenis, la Copa Davis, va canviar el format i va rebre diners. Va rebre diners per portar a l'Aràbia Saudí la Supercopa d'Espanya.
5: A Qatar.
4: Sí. A Qatar, sí, això. Sí.
0: Vinga, va.
3: Res, que ha anat amb els seus pares, lògic, a l'enterrament de la seva àvia, i que li ha donat molta pena perquè diu que la seva àvia... Jo he llegit la notícia que la seva àvia, i això ho trobo lògic i bueno, al 100%, que ha disfrutat tant de veure tots els èxits del seu net.
4: Ah,
3: això,
4: clar,
3: això
4: clar,
3: és normal, clar. És èxit.
0: És que a vegades és allò que...
4: Bueno, són els besnets, no?
3: Claro, net, perquè és la mare del seu pare.
1: Ah.
3: Aquesta, l'àvia del Piqué,
4: sí,
3: és la mare del pare del Piqué. Mm. O sigui que no és besàvia, és àvia.
1: Àvia.
4: És l'àvia
1: de Piqué,
4: però besàvia dels fills d'en Piqué.
3: Això sí.
4: Besàvia dels fills de Piqué.

0: Jo no la tinc, no, que era l'antic, com es deia abans? Ara no m'agrada.
1: Aquella del piu-piu?
0: Bueno. Sí, sí.
1: Sí, jo no
2: es veu que ella, esclar, ella se deu agradar, però és que és molt pesada. Jo tinc que dir com ho sento. Jo no l'he vist amb el programa que feia dissabte i diumenge.
0: Jo tampoc.
2: Perquè
0: per tant, no
2: va de molt simpàtica i es fa
1: perquè
2: molt pesada.
1: No ha sigut una dona que a mi m'hagi...
2: Claro. A mi m'ha agradat quan va començar a sortir que es posava la
0: cuita. Ah, ja sé com es deia. La xarxa X es deia Twitter.
1: Exacte. Vale, però jo
2: no sé què és. I llavors està molt enfadada perquè han tret de la parrilla, han tret el seu programa...
0: Han sacat de la parrilla a la Paz Padilla.
2: A la Paz Padilla.
1: Toma, que rima més xiculeta.
3: Però han tret moltes coses, o sigui, vull dir que no es té que...
1: Bueno, ja saben que les cadenes el que miren és el percentatge.
0: Telecinco fa un gir copernicà que se'n diu de 180 graus o se la fot.
3: O s'enfonsa.
2: Sí, sí. Bueno, ja està enfonsat.
0: Sí, ja està bastant.
1: Si no tancar l'emissora, ja està.
2: Sí.
1: Ho faríem millor, jo crec.
2: Sí.
1: Que, total.
2: Sí, sí, sí. I, bueno, la Kira Miró, ensenyant el que us deia abans, Kira Miró,
1: Bolete?
2: Ensenyant cuerpo...
1: No, pensava que volies dir que ja podia preparar-se per anar a visitar la Lluna aquesta nit.
2: No, que... home, va amb un biquini d'aquests petitoners. I us vaig a dir, sabeu que a Nepal ha hagut aquesta desgràcia
0: sí.
2: tan gran?
0: Ostres,
2: pues
0: sí.
2: Està la Patricia Cerezo,
1: està,
2: que és la
1: està de vacances, allà.
2: Sí, està de viatge de nuvis. Aquest. Recordeu quan la setmana...
3: Se sap algú
2: sí.
3: d'ells o què?
2: No, bueno, han dit... No, ai, no,
1: a la revista
2: pobres.
1: Encara no poden dir-ho, però és clar, no, és evident. Aquesta... Sí. Hi ha hagut alguns morts espanyols.
0: Sí, sí,
1: eh?
0: Ja se sap que hi ha hagut desapareguts espanyols.
2: Doncs pues sí, i esperem que no els hi hagi tocat, però és veritat que el món està molt, molt, molt, molt, molt revolucionat.
3: Però com a Colòmbia i com a Venezuela, anem molt els espanyols.
0: Sí, però els terratrèmols, no sé si tenim nosaltres gaire a dir, però les pluges aquestes brutals que s'estan donant a Nepal... Això sí que és una exageració del clima. Mm. Que ja són pluges que aquestes... Que,
1: torrencials,
0: que sempre han existit. Que sempre han existit.
3: Sí, però que, aquests, sí,
0: que per culpa de l'Himàlaia passa un fet atmosfèric que fa que plogui molt.
2: Fa molta por.
3: Vinga, 5 minutets ens falten i anem acabant de repassar el personal.
1: Sí, te falta aquesta i la de la que te comentava jo de les revistes franceses sí. que parlaven de la... Reina Letícia, no parlàvem sí. del rei que estava al costat, deia la reina Letícia con su hija Sofía que estarà instal·lada aquest any a París perquè estudiarà allà. I en una altra revista que també es diu Point de Vue
0: està estudiant un grau de ciències polítiques.
3: La petita.
0: La petita, la Sofía, sí.
1: I després
3: la gran no ho ha estudiat això? Perquè
0: la gran, ara comença.
3: Ara comença.
0: Però a la gran li han imposat formació militar primer.
1: Clar, és el que fa, el que està fent fins
0: clar.
1: Ara.
0: I la Sofía ha dit que formació militar n'anai.
3: Però esclar, ella no necessita tenir-ho.
1: L'altra revista parlava que estava, hi havia la foto de les dues netes amb la reina emèrita.
2: Sí, es veu que
1: diu que tenen un pacte entre les dues germanes d'estar per la iaia.
0: Ah, molt clar. Bé.
3: Molt bé, molt bé.
2: Jo no me puc...
1: Pensa que està molt bé.
2: Jo de fet...
0: És que jo crec que Felip VI està de por amb el seu pare per el que li ha fet passar a la seva mare.
1: Evidentment.
0: Perquè s'ha passat de la ratlla, però
3: bueno,
0: de la
3: ratlla. Però ells dos, quan se troben el rei emèrit i la Sofia...
0: Sí, se saluden.
3: Fan inclús un petonet, aquí, allà, tota la història.
2: Cara...
3: L'educació no la perdrà.
1: Exacte,
2: clar,
1: de cara a la poden. Gent tenen d'estar pues, sí. medianament bé. Però...
3: És com la Letícia... a Mallorca aquest any o l'altre any anterior o fa dos anys,
1: fa uns anys quan li va fer aquell lleig tan lleig sí.
3: que l'àvia la va tocar i li fa així a la mà home. Això?
1: Però allò va ser ja fa anys
0: però, ara ja protocolàriament portava raó la reina Letícia perquè per sortir volia sortir la reina emèrita amb les seves netes de l'església i per sortir té preferència la reina d'Espanya
3: coi.
1: Ja està,
0: el protocol
1: anar,
0: és així.
1: El que passa és que nosaltres i els periodistes, la imatge
0: sí,
1: que va donar,
0: no
1: l'esperàvem i vam veure que estava lleig.
0: Sí, estava lleig.
1: Que era lleig.
3: Sí, sí. Bueno, ho podia fer d'una altra manera, és dir, costar-se...
1: Això
3: de gest aquest...
2: Molt lleig, molt lleig.
0: Va, però a mi m'agradaria veure com l'han tractada la Letícia al principi. Eh?
1: Ui, sí. Això també. Això seria una altra cosa interessant també, d'obrir.
2: Sí.
1: Obrir el...
3: No, síndria. Bueno, és que... A veure, els reis no la volien amb ell.
0: No.
2: Perquè era, perquè era separada.
0: Sí.
3: A part, bueno, a part de separada...
1: Això ja era un hàndicap important, que ja portava penjat.
3: Sí.

0: Clar, a veure, una separada, tu, el rei d'Espanya, ui,
1: sí.
0: ui.
1: I això després era... que no era catòlica.
2: I a més, no era catòlica, i era republicana.
0: Sí, clar, republicana, allà, i la iaia deia més republicana. Sí, allà, era l'asturiana, que era una dona clar. De antes.
1: Llavors, no li s'agradava. I ell va dir, com no em vau deixar amb l'altra, amb la noia aquella
0: amb
1: sueca,
0: la que, volia,
1: que era molt maca, sí.
2: Com no Eva Sanu, no?
3: Sí, Eva Sanu. Eva Sanu.
1: Com no heu volgut que jo estigués amb aquesta dona, ara, en caso amb aquesta, us agradi o no us agradi.
0: Sí o sí. Sí,
1: i si no voleu, jo abdico
2: sí,
1: i me'n vaig. Deixo.
3: Apa, que...
4: Però
3: sí, sí.
4: Jo no sé si...
3: Quin amor, no?
0: Es va posar a la frontera, a l'equilibri. Sí. Sí.
4: Aquí ens tindrem que posar en contacte amb el Penyafiel, que li... Ui, li encanta la Letícia.
2: Sí.
4: Ho dic així.
1: Ah, no la suporta.
2: Oh,
1: no
2: la suporta.
0: Aquest home hi ha els comentaris que pugui fer, jo crec que ja estan ja. Fora de lloc.
2: Sí.
0: Ara ja fora de lloc totalment, no, perquè ja, a veure, no
4: toca.
0: Fora
4: de lloc, sí. Perquè no toca.
0: En el seu moment, quan la ola era la ola, hi havia una ola de gent que comprava la ola.
1: Però també jo, sincerament, el dia que la va presentar, que està en el jardí i està parlant, i ell no sé què va dir, i li diu, calla, sí, estic hablando
4: yo. Déjame hablar a mí. Déjame hablar a mí, no. Sea, iba a decir, ay, déjame hablar
1: no,
4: a mí.
1: No, déjame hablar a mí.
4: Sí,
1: mina.
4: Que le iba a decir, no.
1: No. Sí, pero le iba a dar una... No.
3: Això, un copet a la mà, no?
0: Això era,
3: sí.
0: Això era
4: I ell va riure.
2: Sí, però ja li van llegir la cartilla.
0: Clar, a raó d'aquí...
2: Com es diu vulgarment. Ah? Ja li van llegir la cartilla per això,
0: clar,
2: eh?
0: Clar, perquè això era el protocol, encara no, ella no lo tenia assimilat.
4: Bueno, jo vaig a dir... Res, un segon.
2: Sí, sí.
4: Que he llegit en el Facebook, dic supuestamente, que la Letícia estat passant uns dies sola amb un senyor de vacances.
3: Oh.
4: No sé si serà veritat o serà mentida.
0: És el seu tiet.
1: Ja sí, fa temps. Ja fa temps que hi ha rumores.
4: És que hi ha rumors de que el matrimoni no va bé.
0: Rumores.
2: Hi ha rumores i un seguit de coses que són...
4: Sí, això ho he dit.
2: Tan bèsties que són impossible de creure.
4: Exacte. Jo, si jo dic, no pot ser.
1: Hi ha rumores que...
2: Jo he vist publicat a Facebook que la reina Letícia ha estat visquent a Nova York amb un altre senyor durant 3 anys. Això és impossible.
0: És impossible.
2: Però ho han publicat.
3: Vinga, que
2: a l'hora de contaminar...
4: El que sí que és veritat, que aquí han sortit fotos, és que el rei, el Felipe, ha estat amb un barco d'aquests preciosos tot de senyors,
0: vale.
4: Sense senyores.
0: També, exacte.
3: A veure,
0: també hi ha hagut rumores.
3: A veure, rumores.
0: Sí, també, molt rumores.
3: Ai.
0: Per això dic,
3: veure... Antoni, què volies dir?
1: No, que...
3: Vale.
1: Que a veure, que fa temps que ve ja la cosa...
3: Hi ha molta teca.
1: Que ella se'n va a... Quan canten, a concerts. I va... No va ell mai... i va sola, però no va sola mai. Sempre porta...
0: Home, és que sola no pot anar.
3: Deu portar els segurates, no?
1: No, els segurates estan a partir.
3: Ah, vale.
0: Bueno, jo el que dic és això, que, a veure, de la mateixa manera que hi han rumors d'ell, hi han d'ella, perquè sempre...
2: Però els rumors d'ells també són una bestiesa.
0: Forts, eh? Els d'ell també.
4: Però aquí sí que s'ha vist,
0: anem a veure la realitat, la que és, visquem la realitat, visquem la realitat, i el resto ja s'ho faran.
3: Vinga, aquí hi ha hagut molta teca, gràcies a l'Angi, que és la que ens porta aquí el fil conductor.
2: I Antoni,
3: que no para, tu. Jo pensava que se n'anava.
2: M'has canviat de posició i no he pogut desenvolupar el meu joc.
0: No, però nen, t'ha anat bé, el canvi.
2: Sí, el canvi...
0: Escolta'm,
3: no
0: estàs super...
3: A veure, deixa't, sisplau.
0: Està...
2: No penso marxar.
3: Bueno, vale,
2: no
3: és molt bé.
2: A més, que porto 32 anys en aquesta casa.
3: Bueno, jo en porto més. Antònia, gràcies per estar aquí.
1: A vosaltres.
3: Meli, gràcies per estar aquí.
0: A tu, bon
3: doncs vinga, a vostès, amics oients, fins la propera setmana amb aquest equip d'aquí, ja, que hi ha aquí.
0: Bona tarda!
5: Bon dia a tothom. Infopodcast Tordera.
6: Benvinguts i benvingudes. Avui, dijous 27 d'agost de 2026, les tres paraules del dia són dos, Tordera i carreteres. Dos, el Club Futbol Tordera afronta un cap de setmana intens amb dos partits en només 24 hores i les piscines municipals de Tordera encara en els seus dos últims dies de la temporada. Tordera, Ràdio Tordera tanca la Festa Major amb un gran seguiment d'audiència i l'artesania a la fresca omple de creativitat la plaça de la Concòrdia de Tordera. Carreteres, Catalunya desplegarà un bastó digital per preveure la incidència a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona. Avui, dijous 27 d'agost de 2026, es celebra el Dia Mundial dels Llacs, una jornada per conscienciar sobre la importància dels llacs i la necessitat de protegir aquests ecosistemes. És reconegut oficialment per l'ONU. El sant del dia és Santa Mònica, va ser la mare de Sant Agustí d'Hipona i es recorda especialment per les seves pregàries i perseverança per la conversió del seu fill. Els famosos que fan anys avui, Aaron Paul, l'actor nord-americà famós sobretot per interpretar Jess Pinkman a Breaking Bad, compleix 47 anys. També fa anys el mític futbolista brasiler-portuguès Deco, que en fa 49. Falten 12 dies per al 8 de setembre, inici de les classes de l'ESO a Catalunya, i per l'11 de setembre, la Dia de Catalunya, falten 15 dies. Avui la previsió del temps de Tordera és d'una jornada força càlida, amb intervals de núvols i possibilitat de pluja feble, màxims d'uns 33 graus. Demà serà una mica més fresc, entre els 20 i els 32, amb intervals de núvols i possibilitats de ruixats. La notícia curiosa, aquesta matinada, el 28 d'agost, es podrà veure un eclipsi parcial de lluna des de bona part d'Espanya. El màxim serà quan faltin 3 minuts per un quart de 7 del matí i aproximadament es veurà el 93% de la lluna, que quedarà dins de l'ombra de la Terra. A la dita de l'agost, per l'agost, ni dona ni most, i les hortalisses de l'hort és un bon moment per plantar enciams, cols, bròquils i escaroles pensant en la tardor, i encara es poden recollir tomàquets, pebrots, cogombres i cebes de l'estiu. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia Pérez Martre de Sant Pere i la recollida d'escombraries és a les Ferreres, que anomenen Roca Rosa i Sant Pere del Riu, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. El repartiment d'aigua es mora els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts 11 del matí, al local social. L'estat del riu no hi ha cabal, tampoc hi han defuncions i les efemèrides locals. Fa 10 anys els treballadors autònoms de Tordera només arribaven al 19%. En fa 5 del Consell Comarcal atorgava ajuts a persones autònomes i microempreses del Maresme afectades econòmicament per la Covid-19. I l'any passat la policia local de Tordera detenia un home per portar 20 quilos de marihuana i armes. A l'àudio és recomanat, us recomanem tornar a la web i xarxes per escoltar la transmissió del partit de futbol entre el Ronin i el Club Futbol Tordera, també disponible al canal de YouTube. I acabem amb una frase cèlebre: no és important el que passa, sinó com reacciones davant del que et passa. Dep i Tet.
7: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
8: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
9: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
8: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
10: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.

0: 107.1 FM.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

I bé, aquí estem ja, després de posar-hi molta teca, posarem molta música. I en aquest cas, aquesta temporada estiuenca, ja veuen que després del bolletí informatiu sempre és el moment de posar aquest repertori. Un repertori pensat, doncs, una miqueta per tothom, pels gustos de tothom, i avui en aquest cas ho farem, doncs, en gent que està marcant actualitat de fa uns quants anys i són temes de música que segurament perduraran al decurs del temps. Anem cap a la Madonna, n'hem parlat aquí a molta teca, i escoltarem, doncs, aquesta versió de Boogie, que és un glamour immediat i que, bé, en aquest cas vol dir que estem a punt per oferir-los un bon repertori ben especial.

Doncs bé, aquesta versió musical que anem escoltant, Madonna Louise Ciccone, és una cantant, compositora, actriu, icona pop nord-americana. Se la coneix com la reina del pop. Hem de dir que ha fet una bona quantitat d'àlbums i explicarem alguna curiositat d'ella. Va revolucionar els videoclips des del 80 i 90, sempre polèmica i sempre innovadora. Del seu llarga durada de Celebration Tour, doncs va fer 80 concerts repassant tots els seus èxits i més enllà de la música, ha fet pel·lícules, llibres infantils, moda i fins i tot ha dirigit. Doncs bé, aquesta versió que acabem d'escoltar va posar de moda el ball de Walking a tot el món. Ens anem cap a una altra versió musical, en aquest cas és un tema doncs molt reconegut, que dona molt de joc i que en aquest cas ens l'interpreta Cher Bellivet.

Doncs bé, després de reconèixer perfectament aquest tema que acabem de compartir entre nosaltres des dels estudis de Ràdio Tordera i entre tu des d'allà on ens escoltis, nosaltres hem posat doncs, versions musicals en aquest cas una que marca doncs, rumors i segrets. Aquesta cançó que posarem, doncs bé, parla més que tot d'algú que no acaba d'explicar tota la veritat de tot plegat. És son Lady Gaga i expliquen sobre aquest tema tot el que hi ha sobre referència d'aquests secrets. Poker Face.

I bé, el temps, 12:24 minuts, arribarem pràcticament a mitja, i aquest moment és el moment en què, doncs, com hem anat anunciant, doncs tenim aquesta entrevista en l'espai a fons amb en Sergi Torrentel, psicòleg doncs, de diferents àmbits, des de l'esportiu fins a la realitat del dia a dia. Avui parlarem sobre temàtica dels tocs. Però bé, nosaltres encara estem dintre aquest repertori, tenim aquest moment que, doncs, volem que pugem una miqueta més de temperatura, i ho fem al costat de Britney Spears amb aquest tema tòxic.

Doncs bé, aquest estil musical, aquests temes que hem anat compartint, novetat, record, i bé, tot això tot plegat comença a ser una mica tòxic, com ha estat el tema que hem acabat d'escoltar en aquest moment. Brit Expert, i en aquest cas el títol que era aquest, el tòxic. Doncs bé, hem de dir que en aquest cas també estaríem preparats una altra cançó, una cançó que la cantant, jo me pensava que només havia sigut, o bé, és actriu, però bé, parlem de la Jennifer López, que ens interpreta el tema On the Floor.

és bé, una versió realment resultona, aquesta que anem escoltant i compartint, de Jennifer López, On the Floor, i que nosaltres ja acabarem pràcticament aquest repertori i ho farem al costat d'aquesta gran de la Kylie Minogue.

0: I bé, minuts que passen del punt de 2:15, és moment nosaltres d'endinsar-nos en aquest espai de fons que doncs tenim avui concertat aquesta entrevista amb el psicòleg Sergi Torondel, que bé, hem de dir que està aquí a Tordera, a lo que és Gavi Medi, i també doncs té un nou despatx a Blanes, que concretament doncs li demanarem a un del punt que realment no podem trobar. Doncs bé, dit això, doncs, posem una petita pausa i que tornem de seguida amb en Sergi.
1: Ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres... Demana ara la teva cita gratuïta al 930-130278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camiral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camiral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
7: Ràdio Tordera.
1: I aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, és moment de saludar amb els psicòlegs Sergi Torondel, que en aquest cas doncs sí que tenim un tema molt interessant per poder aportar, que són parlar de temàtiques, entre d'altres, com a psicòleg, però avui sí que el tema seria fòbies i també tocs. Molt bon dia, Sergi, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Molt bon dia, moltes gràcies com sempre per convidar-me.
0: Molt bé, hem de dir que en Sergi està aquí a Tordera i també en aquest cas hem de dir que el tenim localitzat a Blanes, que ha obert doncs, un despatx i que està ubicat a la plaça de Blanes, de Sant, la plaça d'Espanya de Blanes, i bé, doncs en aquest punt i en el telèfon que al final de tot els hi comentarem poden fer la seva reserva o consulta. Sergi, comencem a parlar. Parlem què són les fòbies, primer de tot, i després parlarem dels tocs, a veure com ho podem anar explicant. Què és una fòbia?
1: Perfecte. Doncs una fòbia és, no deixa de ser una por molt gran, dit d'una manera molt, molt senzilla. Una fòbia no deixa de ser algo que ens genera una por de forma racional o de forma irracional. Què vol dir? De forma racional és que nosaltres podem tenir fòbia si vivim enmig del bosc, podem tenir fòbia que ens piquin les aranyes perquè ens han picat moltes vegades les aranyes i ens han fet molt de mal, vale? Que això podria arribar a ser com una espècie de fòbia racional, és a dir, una por adquirida però per una mala experiència, o bé tenir una fòbia de forma totalment irracional, és a dir, tenir por a les aranyes, tot i que mai hem tingut cap problema ni res amb les aranyes. Aquesta fòbia de forma irracional neix d'una font que s'ha de tractar, que s'ha de veure d'on ve realment. Però és una por que paralitza la persona o genera una sintomatologia d'alteració, de tremolor, de bloqueig, de malestar, de pensament constant, que no té relació real amb el dany que això ha produït abans.
0: Déu-n'hi-do, no? Per què ha anat sorgint i se s'ha posat aquest nom a les fòbies? Perquè en el curs dels anys, doncs, hi deuen haver-hi molts casos, com has comentat ara últimament, de que sense raonament específic per a algú, doncs, surt aquest tipus de fòbia. Què passa? Que el cervell de les persones X, doncs, estan ja predisposats per tindre aquest tipus de problemàtica?
1: No té per què. És a dir, anem a diferenciar-ho. Per una banda, hi ha persones que desenvolupen fòbies de forma heredada o apresa, en el sentit de que en familiars seus tenen un patró d'alerta, de pors o d'ansietat generalitzades que els predisposa a ser persones amb més pors o amb més alertes de normal i llavors acaben desencadenant una fòbia. Vale? O bé que algun familiar proper té fòbia a algú i aquesta fòbia és apresa per el seu familiar. Per exemple, posem el cas d'un pare i un fill.
0: Sí.
1: Imaginem que el pare té fòbia als gossos.
0: Uh-huh.
1: Vale? I el fill, per veure el seu pare que té por als gossos, genera també una fòbia als gossos.
0: Uh-huh.
1: Això podria ser una fòbia apresa.
0: Val.
1: Vale? Perquè al final tu generes el mateix punt, perquè si el teu pare li té por als gossos i una por desenfrenada, tu entens que potser també l'has de tenir, i això ho aprens des de petit. Però a vegades no. A vegades cap familiar té cap fòbia i un fill o una filla desenvolupa una fòbia a alguna cosa sense tenir cap sentit racional.
0: Déu-n'hi-do, no? Sembla mentida que la cura que s'ha de tenir amb una família també a l'hora de fer una expressió que la té ell, perquè aprenen, no? Després dels pares o els familiars.
1: Sí, correcte. Al final, quan un és pare, ha de poder tenir molta cura de la seva salut mental en general, però també en particular, amb si té fòbies, sobretot perquè aquestes fòbies no afectin els fills o les filles.
0: En aquest cas, una persona que tingui aquesta fòbia, com has comentat també un moment, Sergi, en els gossos, en sense que cap gos, per exemple, l'hagi mossegat, és possible que aquesta persona tingui una rehabilitació, que se pugui, doncs, curar-se d'aquest tipus de por, no?, envers aquests animals?
1: Sí, això és el més interessant, i per això comentàvem que aquest era un tema important a tractar avui, perquè és molt important enviar un missatge a tots els nostres oients, a tota la gent que ens pugui arribar a escoltar, de que les fòbies realment es poden curar, per dir-ho així. Si parlem com si fos, no, curar com si fos realment un problema, que ho és, es pot curar, es pot eliminar, millor dit.
0: Val?
1: Es pot eliminar i hi ha moltes formes diferents mitjançant la psicologia, hi ha moltes eines que tenim per eliminar-les. El que sí que està clar és que sigui una fòbia racional o una fòbia irracional, sempre hi ha una arrel emocional darrere. Una arrel, inclús m'atreveria a dir, que de forma de trauma. Vol dir, no té per què haver-hi un trauma amb l'estímul fòbic, no té per què haver-hi un trauma emocional amb un gos. Però darrere d'una fòbia hi ha alguna espècie de trauma emocional, en tant a la percepció d'un mateix cap al parell d'una cosa. Llavors, normalment les fòbies les treballem amb exposició, però sempre darrere d'una fòbia hi ha un problema emocional, Rosa Maria, sempre.
0: Exposició, què vols dir que els tracteu en forma d'exposició? Ara jo m'he imaginat que els hi poseu un gos a davant i potser, no sé, amb què et refereixes, Sergi?
1: Bueno, sí, més o menys, però no tant de cop. És a dir, si una persona té fòbia als gossos, no, ja que hem posat aquest exemple,
0: sí.
1: Per exemple, aquesta persona només de pensar en trobar-se un gos,
0: sí,
1: ja tremolarà. Bueno, doncs l'exposarem a que quina és la por més tolerable que pot sostenir i quina és la pitjor de les pors que pot tenir. Si la por més sostenible que pot tenir és veure un dibuix fet per un nen o una nena a pinzell d'un gos cabell totalment inofensiu, i aquesta imatge, veure aquesta imatge, li produeix una mínima por, però és sostenible, llavors exposarem a que vegi aquesta imatge i es tranquil·litzi, faci respiració i baixi la seva por fins que la pugui tolerar. Llavors passarem al següent nivell. Quin és el següent nivell? El següent nivell potser és veure un dibuix d'un gos fet per un nen, però d'un gos gran. I veure aquest dibuix ja et produeix por. Vale, doncs anem a exposar-te a aquest dibuix i que estiguis tranquil i respiris i baixis aquesta alerta. I a poc a poc vas exposant-te. Això és una forma que treballem per exposició a les fòbies i que és una forma molt científicament demostrada que funciona, però la majoria de vegades, en la meva experiència, és una forma no suficient com per erradicar la por del tot.
0: En aquest cas, podríem diferenciar que hi ha entre intuïció d'una persona que va pensar, no, i en qualsevol cosa, avui hem posat com a exemple el tema del gos, com tu has comentat, Sergi, què hi ha entre intuïció i por? És més o menys el mateix? Es freguen? Què hi ha entre, doncs, diferenciar entre una intuïció de dir, ai, tinc por que això passarà, i la por va agafades de la mà o no?
1: Doncs és una molt bona pregunta, perquè és similar, la intuïció ens porta a la por. La por és com la certesa, i la intuïció no és del 100% cert, però només tenir la intuïció o sospitar que allò ens pot arribar a passar ja pot accelerar, ja pot activar aquest estat d'alerta que ens produeix i, per tant, ja connectem amb la por. És com el preàmbul, per dir-ho d'alguna manera.
0: Bé, és clar, en el decurs de la vida tenim moltes pors a moltes coses i bé, ens hi hem d'anar afrontant o aprendre, en aquest cas si requereix, doncs, d'un professional com tu i doncs, superar-ho, no? També em van comentar, Sergi, que parlaríem de tocs. Què és un toc?
1: Sí, un toc és, com a tal, són les sigles de trastorn obsessiu-compulsiu, i és un trastorn que parla de que les persones que ho pateixen, el que pateixen, els símptomes que pateixen, és que s'obsessionen moltíssim amb algú i generen una compulsió que és com un recurs de conductual per calmar aquesta obsessió. Per exemple, no? Moltes vegades el toc ve amb pensament màgic, com podria ser doncs necessitar obrir 3 vegades la porta per poder sortir per la porta. Jo faig 3 vegades la maneta o per exemple, un altre toc podria ser haver de tancar 4 vegades amb clau, obrir, sí, tancar, obrir, tancar, per estar segur. La compulsió és a l'obrir, tancar. L'obsessió és que la porta quedi mal tancada. M'explico? Sí, llavors, sí. Això, de moltes formes, és un toc, és una obsessió amb compulsió. És un pensament màgic o pensament de dubte que porta a que tu tinguis una compulsió. El que és molt important, i el motiu per al qual avui estem parlant de toc i estem parlant de fòbies, és que la majoria de vegades, la majoria de persones que pateixen trastorn obsessiu compulsiu, tenen la fòbia, tenen la por de que si no fan la compulsió, passi algú dolent, una catàstrofe,
0: sí,
1: o ells no puguin deixar de pensar en allò. Per tant, el TOC té un estímul fòbic molt associat. I sempre que hi ha un TOC, sempre que hi ha un trastorn obsessiu compulsiu, gairebé sempre, és perquè hi ha també de base alguna espècie de trauma emocional o de base emocional que provoca que la persona s'obsessioni amb algú. Perquè l'obsessió, juntament amb la compulsió, igual que la fòbia, en una persona que té fòbia, és com el símptoma de la base emocional d'algú que no s'ha treballat. És com el mecanisme de defensa, entre cometes.
0: Sí, sí, sí. I hi ha, en aquest cas, a banda de suport psicològic, hi ha també, per part del metge que sigui doncs, adreçat, un psiquiatre, suposo, si no m'ho rectifiques, amb medicaments se pot o es fa doncs, per poder, sí, ajudar aquesta gent que però que el toc és bastant doncs, greu, no? Considero.
1: Sí, sí, de fet, per exemple, nosaltres contem amb el doctor López, que és el psiquiatre que tenim aquí a Integrament Psicologia i Coaching a Blanes, i amb ell treballem molt amb pacients, sobretot amb tocs, perquè al final la medicació, si és un toc molt greu, molt invalidant, greu vol dir invalidant, vol dir que la persona, degut al toc, no pot fer vida normal, i això succeeix, tipus, no pot sortir de casa o no pot a treballar o no pot fer vida social normal, la medicació ens pot ajudar que aquest grau d'obsessió disminueixi i, per tant, que la persona comenci a poder-se exposar i venir a teràpia i treballar-ho, perquè, si no, aquest mecanisme de defensa tan fort ho impedeix.
0: Clar.
1: Llavors, el que és molt important és que ho treballem, si és necessari, amb psicofarmacologia, però sempre també ho treballem amb un estímul, amb una tècnica que es diu EMDR, que és una tècnica de la qual en algun altre programa hem parlat, que és per reprocessar experiències traumàtiques.
0: El nostre cervell ens avisa abans que nosaltres siguem conscients que alguna cosa no va bé?
1: Sempre.
0: Sempre?
1: Sempre. Sempre ens avisa. El que passa que nosaltres a vegades no sabem interpretar o escoltar o entendre aquests missatges.
0: Està bé això, no? Vull dir, sembla impossible, no?, que ens marquin la cervella el tanto, el tanto, i al final doncs fem una cosa realment doncs, diferent. Podem escoltar, ni que cas seria bo escoltar-nos més nosaltres i millor?
1: Podem. Si hi ha un treball de fons de molta autoconsciència, de molt autoconeixement, llavors és bo, perquè llavors quan ens passa alguna cosa a nivell emocional hem desenvolupat la capacitat de ser més conscients de que això no ens està fent bé o de que això no ens va bé i, per tant, que pot generar conseqüències i poder-ho prevenir. Ara bé, hi ha

0: Caramba, és molt seriós això, Sergi, no?
1: Sí.
0: Vull dir, sí. Que ja vingui això donat, doncs, de situacions que no són pròpiament de la persona, sinó dels efectes que poden tenir al seu voltant de lo que passa o de lo que hi ha. A veure, Sergi, si el nostre cervell tingués un comandament a distància, quin botó hauríem de prendre per a més sovint? El de la pausa? El del silenci? El de l'avançar o riure?
1: Tots. Jo crec que... No, si, per què hem de triar un botó si els tenim tots? A vegades és necessària la pausa, a vegades és necessari el silenci, perquè davant del silenci el que apareix és la nostra veu, i a vegades és necessari escoltar-la, quan a vegades no volem escoltar-la, però és necessari, i a vegades també hem d'apretar el botó de riure. Per suposat.
0: Sí, sí, però esclar, a veure, potser no trobes tots els elements essencials com per poder-te aplicar tot això si tens problema d'una fòbia o de el que nosaltres anàvem comentant al principi. Per poder fer una sessió, doncs, de suport psicològic sobre aquests temes, fins a quan no es comença a notar una miqueta, doncs, de millora en la persona que els pateix?
1: Normalment, la persona, per començar a veure una millora, depèn del cas i generalitzant molt, no comença a veure millores fins que han passat un mes com a mínim. Mm. És a dir, en una primera sessió, quan a la persona l'ajudes a començar a prendre consciència de la relació que té alguna cosa que ha pogut passar a la seva vida a nivell emocional o alguna cosa que no ha gestionat del tot bé, com una separació, com un fracàs, com algú que hagi viscut malament, i la relació que pot tenir amb els símptomes que està portant, llavors aquí ja estàs avançant molt, perquè després has ajudat a prendre consciència i a comprendre alguna cosa. I a partir d'aquí ja comença un petit canvi, que potser no es comença a veure millores fins al cap d'un mes.
0: Després d'uns dies intensos, per exemple, per anar acabant ja, Sergi, com ara la festa major que hem passat aquí a Tordera, també necessitem un toc que ens digui pare i descansa o què?
1: Clar, sí, al final el cos és molt savi i ens envia, com dèiem abans, senyals. Doncs podem estar, per exemple, una setmana a la festa major on havem fet un excés, per dir-ho així, de la nostra energia, dels nostres recursos, d'anar a més llocs de lo normal, d'assistir a més actes, de canviar els horaris i tot, i el nostre cos ens enviarà senyals de que estem més cansats, de que no tenim tantes ganes de sortir o de quedar, o de que tenim més gana o menys gana, o el que sigui, i aquestes senyals les hem d'escoltar i aprendre a transformar, a identificar. El cos m'està dient que pari, m'està dient que descansi, que dormi més, que recuperi l'alimentació, etc.
0: L'hem d'escoltar amb molta atenció, si és el nostre cos, és dir, com ho notem, seguim-lo, no? Perquè hi ha vegades que les persones volem fer més del que podem, no? I en aquest cas, tu aconselles que l'escoltem pròpiament i descansem, per exemple?
1: Sí, mira, us explicaré. Aquí íntegrament, al centre que hem obert a Blanes, hem obert un grup de ioga i de meditació, de ioga terapèutic i de meditació. Per què hem obert això? Perquè la nostra experiència ens diu que les persones que estan en tractament o que no ho estan necessiten a vegades un espai on venir, parar, pausar, pensar, aprendre a respirar, regular el sistema nerviós. Llavors, és un espai que molts pacients que estem tenint, que és un grup que està funcionant molt bé, li ajuda a venir un cop almenys a la setmana, a venir a simplement a pensar, a reflexionar, a respirar. I això ens ajuda moltíssim a adonar-nos de moltes coses, a saber identificar aquestes senyals del nostre cos i de la nostra ment.
0: Molt bé, Sergi. En aquest cas, si a algú, doncs, li interessa posar-se en contacte amb vosaltres, hem de dir que, doncs, us trobaran en aquest despatx de la plaça d'Espanya. I també aquí a Tordera també oferiu aquest tipus de tractaments?
1: Sí, jo, com bé saps, treballo també a Gabimer i Tordera i també treballem de forma totalment integral amb les persones, amb els pacients que hi venen. No tenim tants recursos perquè no tenim tot

0: l'equip a l'abast, com tenim íntegrament, com el grup de meditació, de ioga terapèutic, però al final una persona amb un TOC, una persona amb una fòbia, també la podem tractar perfectament a Gabinet i Tordera, o allà on visitem.
1: Molt bé, Sergi, moltíssimes gràcies per estar novament a nosaltres i anar doncs, intentant desembolicar aquests temes que el nostre cervell doncs, ens avisa moltes vegades i moltes vegades doncs, el que ens passa és que no l'escoltem. Si t'assembla, dono el teu número de telèfon, no vols que...
0: Sí,
1: sí mira, 680... Sí. Ah, digues, digues, Sergi.
0: Dono jo el telèfon d'integrament, si et sembla.
1: Molt bé, endavant.
0: Que és el 614-933-934 i la pàgina web és integramentpsicologia.com.
1: Molt bé, Integrament, realment un nom interessant i que bé pot solucionar molts dels nostres dubtes i de les nostres problemàtiques. Una abraçada, Sergi, serà fins a la propera.
0: Moltes gràcies, una abraçada. Fins
1: adéu,
0: a la propera.
1: Bon dia.
2: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Ella nunca llega sola.
1: I així arribem al final del nostre programa d'avui dijous. La festa major ja ha acabat, els carrers tornaran a la rutina, les places recuperaran el silentre i nosaltres tornarem a poc a això que en diem normalitat. Però hi ha coses que no s'acaben quan s'apaguen els llums d'una festa. Queden els records, queden les fotografies, les converses, les rialles, aquella cançó que encara es ronda pel cap. I sobretot queda una cosa molt important, haver-ho compartit. Nosaltres també ho hem compartit amb vosaltres des de Ràdio Tordera, posant-hi la veu, la música, les imatges, hores i molta il·lusió. Ara tracta, com deia en Sergi, una mica, però només una mica, eh? Demà tornem a obrir els micròfons. I fins aleshores, cuideu-vos molt, gaudiu d'aquests últims dies d'agost i, sobretot, no deixeu que se us afagui les ganes de somriure. Una abraçada enorme de part de tot l'equip de Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades d'avui dijous 27 d'agost de 2026. Les piscines municipals de Tordera encara en els seus últims dies de la temporada d'estiu. Els equipaments del nucli urbà i de Mas Moret tancaran portes aquest dissabte 29 d'agost fins a l'estiu vinent. L'activitat d'artesania La Fresca omple de creativitat la plaça de la Concòrdia de Tordera. L'associació Artesanes de Tordera valora positivament l'activitat i ja pensa en la Fira Medieval d'Octubre. Ràdio Tordera tanca la Festa Major amb gran èxit en les seves retransmissions en directe. El partit del Club Futbol Tordera contra el Running Futbol Club, la baixada de carrerons i el concert de l'Orquestra Salvatana encapçalen de les emissions més vistes. Catalunya desplegarà un bastó digital per preveure incidències a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'AMB. La rèplica virtual de la xarxa viària està enllestida abans del 2029 i es podrà estendre posteriorment als més de 12.000 quilòmetres de les carreteres catalanes. El Club Futbol Tordera afronta un cap de setmana intens a la pretemporada amb dos partits viscuts en només 24 hores. Després de la derrota per 1-6 contra el Running Futbol Club, els groc i vermells es mesuraran contra el Bonmatí a la Copa Catalunya i el Club Esportiu Mataró. I ho fem un cop d'ull al cel. Avui dijous tindrem un dia variat des del matí amb núvols fins al migdia, que a partir de llavors les temperatures pujaran i el sol serà protagonista de la tarda. Arribarem a temperatures màximes de 32 graus i mínimes de 24. Per tant, avui que fins al migdia no veurem gairebé el sol. De cara a demà divendres tindrem també un dia semblant, amb més núvols que s'allargaran també fins al migdia i fins i tot també a alguns moments de la tarda.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que ha descartat fer deportacions massives de menors.
3: La manera de distensionar el territori és trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor.
1: Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de tres ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. El de la presidència, Félix Bolaños, ha tornat a negar que el govern disposés d'informació prèvia sobre l'entrada massiva. És dijous 27 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Quatre espanyols desapareguts per la gran riuada que ha escombrat poblacions senceres al Nepal i al Tibet. Sònia Kerr.
4: L'últim balanç provisional és de prop de 300 morts, mentre els serveis d'emergència lluiten a contrarrellotge amb la runa i el fang per localitzar els 1.500 desapareguts. Més de la meitat són estrangers.
1: La propera matinada hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
4: Començarà cap a 4:45 de la matinada i acabarà una mica abans de les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 6:45. El fenomen està relacionat amb l'eclipsi de sol del 12 d'agost.
1: Volem saber si hi haurà bona visibilitat per veure aquest eclipsi. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia. Tot i que aquest dijous ha començat ensopit amb núvols i fins i tot alguna gota que hem tingut cap a la Costa Daurada, tot això està esqueixant i ja a hores d'ara el sol és dominant a gran part de Catalunya, sempre amb el permís d'algun núvol prim que va deixant el sol un palet tèrbol, sobretot a les comarques de Girona, i també, gràcies a aquest pulsim en suspensió, l'ambient es veu un palet encalitzat i també brut, però en qualsevol cas el domini serà del temps tranquil les properes hores i una mica ventós. Això sí, compta amb aquest vent que s'anirà accentuant, especialment a l'alta muntanya, al Pirineu, i també a gran part de les comarques de Girona. Per tant, a la Costa Brava tindrem una bona remenada de la mar. Compte, també tindrem alguna rissaga i temperatures elevades. Puja respecte ahir a la plana vallesana, a l'interior gironí, sobretot a la Baixa Garrotxa, també al Pla de Lleida, al voltant dels 35 graus. A última hora del dia, algun ruixadet poc important a l'Alt Pirineu de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
1: El mercat de la Boqueria de Barcelona afronta una reforma integral que en preservarà el caràcter alimentari i singular.
4: Els treballs comencen el mes vinent i està previst enllestir-los a finals del 2029. Quan es reobri el mercat, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Ho explica la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Raquel Gil.
6: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional.
1: En cultura, el Festival Temporada Alta celebra els 35 anys amb una norantena d'espectacles i quatre estrenes internacionals absolutes.
4: Es tracta de l'edició amb més estrenes de tota la història de la mostra. En destaca la revisió de l'espectacle Le Salon de Pippin Tom o el nou espectacle de Nit Company. El festival es farà entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre.
1: Els esports al Camp Nou serà un clam aquesta nit, Joan Barberà.
7: Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx, el Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats en diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel Partit Popular assumir-ne la protecció amb els seus sistemes públics. Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de més ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. Comprovem primer que ha donat de si la Conferència Sectorial de Joventut. Lluís Mata, bon dia.
8: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha intentat introduir en l'ordre del dia una disposició per distribuir els menors entre els sistemes d'atenció de les diferents comunitats autònomes, però s'ha trobat amb l'oposició frontal dels populars. Per això, finalment, s'ha acordat dur a votació un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta per finançar convenis amb entitats. Uns diners que també han de servir per costejar mesures com la prioritat de traslladar les 500 nenes migrants que ara mateix hi ha a la ciutat autònoma i que es consideren com a especialment vulnerables.
3: La manera de descensionar el territori és trasladar los niños a Península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
8: El sistema de protecció de menors migrants a la península també inclouria la possibilitat de l'acollida per part de famílies. La cita d'avui, en què ha participat Catalunya, ha estat marcada per la plantada de les comunitats d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on Vox gestiona les competències d'infància en governs de coalició amb el Partit Popular.
1: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern no tenia cap informació prèvia a l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta a finals de juliol. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant de la Comissió de Seguretat Nacional, on ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit també que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada dels migrants. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Durant 4 hores, Félix Bolaños s'ha defensat d'una oposició que, com la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el govern d'haver deixat abandonats els ciutadans de Ceuta.
10: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad.
9: De fet, bona part de l'oposició, també alguns dels socis del govern, han acusat l'executiu d'haver estat inactiu durant tot el mes d'agost. També s'ha qüestionat la tibiesa de la resposta al Marroc, el que molts acusen d'estar implicat a l'entrada d'immigrants. Al seu torn, Félix Bolaños ha negat que hi hagi cap evidència de la implicació del País Veí i ha tornat a dir que l'entrada va agafar el govern per sorpresa.
11: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
9: Félix Bolaños, que ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, ha dit que ara per ara l'objectiu és aconseguir el retorn dels migrants, fins i tot dels menors.
1: Qui també ha comparegut avui al Congrés ha estat la ministra de Sanitat. Mònica García ha defensat la gestió sanitària a Ceuta, basada en els drets humans i l'evidència científica, ha dit. Ha anunciat a més que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides propagades, diu, pel PP i Vox. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. La ministra ha assegurat que el govern treballa per recuperar la normalitat dels habitants de Ceuta i la dignitat dels immigrants el més aviat possible. Mònica García ha acusat el Partit Popular i Vox de difondre rumors falsos que fomenten l'alarmisme i ha detallat els motius pels quals no ha estat convenient confinar.
13: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo diciendo que había que confinar a toda la población migrante. Una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe, o en los dos a la vez.
12: García ha negat que hi hagi col·lapse sanitari i ha assegurat que no s'ha suspès cap consulta o intervenció quirúrgica. Ha anunciat que si tota la cadena logística funciona, la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants.
1: Encara a Madrid, Esquerra Republicana ha registrat avui una proposta al Congrés per garantir que no requisin estelades en esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades.
4: Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit d'entre l'Eix i el Barça, amb càrregues policials a un aficionat que duia una estelada i la requisa de banderes. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu que sol·liciti al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Avui el Barça rep el Camp Nou, l'Atlètic de Bilbao, i el club ha animat els aficionats a duria estelades en rebuig a l'actuació policial i per reivindicar-ne la legalitat i el dret a lluir-la. L'ANC repartirà 10.000 banderes a l'exterior de l'estadi just abans del partit.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: En crònica internacional, el Nepal i el Tibet continuen les tasques de rescat per la gran riuada que ha arrasat pobles sencers en aquests dos països. El balanç provisional de víctimes és de 289 morts i 1.500 desapareguts, dels quals 800 són estrangers. Segons el Ministeri d'Exteriors espanyol, hi ha 4 persones de nacionalitat espanyola que encara no han estat localitzades.
4: La majoria dels turistes desapareguts són persones procedents de l'Índia. Al Nepal hi ha més de 800 desapareguts i s'han recuperat els cossos de 177 persones, mentre que al Tibet hi ha mig miler de desapareguts i 3 morts. Les últimes hores, les tasques de rescat s'han complicat per la magnitud de les destrosses i la gran quantitat de fang amuntegat. A més, una vuitantena de ponts i 40 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts, cosa que complica l'accés a les zones afectades.
1: Tornem a Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat fa poca estona l'home que havia estat detingut per la Guàrdia Urbana de Barcelona en relació a l'incendi del parc de Collserola.
4: Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt en què es va originar el foc, però ha quedat en llibertat en no poder provar-se la seva vinculació a l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que en les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees del parc, 52 de Barcelona i 2 més de Montcada i Reixac. Es tracta de l'incendi més greu que ha patit la Serra de Collserola en els últims 30 anys.
1: I atenció a aquesta iniciativa. Un veí de Cubelles, al Garraf, ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius en diferents municipis de la comarca i també del Baix Penedès. Fent inventari, ja n'ha denunciat més d'una vintena i reclama als ajuntaments que donin més importància a uns espais que considera haurien de ser accessibles a tots els infants. Canal Blau, Pere Lobato.
14: José Romero és un veí cubellenc amb mobilitat en reduïda que es desplaça amb una cadira de rodes elèctrica i que ja ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Cunit, el Vendrell i Calafell, per no adaptar-se a les condicions que necessiten per ser parcs inclusius. La seva lluita per aconseguir que tots els infants puguin accedir a un parc infantil, independentment de les seves capacitats, va començar fa 3 anys. Romero lamenta la lentitud o la desídia amb la que assegura que li responen alguns ajuntaments, tenint en compte la importància que tenen els parcs per a la creixença personal i el desenvolupament de tots els infants.
15: Un parc infantil es donde enseñamos a nuestros niños a vivir en sociedad, ¿no? Es el primer sitio donde juegan con sus amigos y donde van a vivir en sociedad. Pues ya desde niños apartamos o dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que le viene encima. Es una barbaridad.
14: A Cubelles es dona el cas que en la darrera convocatòria de pressupostos participatius, el resultat final fa només unes setmanes ha situat precisament com a projecte més votat una actuació per impulsar els parcs infantils inclusius al municipi.
1: 15 dies després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta matinada es podrà tornar a gaudir d'un fenomen astronòmic. En aquest cas es tracta d'un eclipsi de lluna parcial que serà visible des de tot Catalunya. 21 Ràdio, Núria Caro.
16: El punt màxim serà a les 6 i 12 minuts de la matinada, quan el 93% de la superfície lunar estarà sota l'ombra de la Terra. Un fenomen, però, que no és tan excepcional com el solar, ho explica l'astrofísic Carlos García.
17: Un eclipsi lunar no és tan excepcional com un eclipsi solar, perquè són molt més freqüents, simplement pel fet de que l'ombra de la Terra és molt més gran. Llavors és molt més fàcil que un objecte petit com la Lluna entri dins d'aquesta ombra i quedi tapat en part. No?
16: Els dos eclipsis, el solar total del 12 d'agost i el lunar parcial, estan relacionats.
17: En aquests 15 dies la Terra gairebé no s'ha mogut i 15 dies després de l'eclipsi total la Lluna ha fet mitja volta, ha fet la meitat de la seva òrbita terrestre i es col·loca darrere de la Terra. Com que encara estan tots tres alineats, la Lluna entra dins de l'òrbita de la ombra de la Terra i quedarà fosca, la Terra l'enfosquirà.
16: A diferència del solar, el lunar no necessita ulleres per visualitzar-lo, només cal mirar a l'oest, en un horitzó pla.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona. La reforma del mercat de la Boqueria començarà el mes que ve. Les primeres actuacions seran menors i és previst que les obres de més envergadura comencin a final del 2027. La reforma compta amb el suport majoritari dels paradistes per conformar un mercat que preservi el caràcter alimentari i singular. Per això, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Irene Segalés, bon dia.
18: Bon dia. Un dels canvis més destacats que es faran en aquesta fase més imminent és la renovació completa de l'Illa del Peix, un espai emblemàtic per a molts clients habituals i també per als visitants, i que es vol fer més confortable. Per fer-ho, algunes parades es traslladaran a una carpa provisional instal·lada a la plaça de la Gardunya. Pel que fa a l'oferta de parades, segons el nou reglament aprovat pels paradistes i que s'ha d'aprovar en el ple de l'Ajuntament previsiblement a finals d'any, estableix que els paradistes hauran de vendre com a mínim un 50% de productes tradicionals no elaborats. Ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, en l'acte de presentació de la reforma que s'ha fet aquest matí al mateix mercat de la Boqueria.
6: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional. I per això insistim molt en el valor que té haver arribat amb aquests acords, perquè els propis operadors estan assumint que aquest canvi s'ha de fer i que és necessari també per la sostenibilitat i la viabilitat del mercat de la Boqueria.
18: La fase de reformes de més envergadura és previst que comenci a finals de l'any 2027, quan és previst intervenir en la cobertura del mercat de la Boqueria per retirar el fibrociment i col·locar plaques fotovoltaiques que facin el mercat més autosuficient energèticament. El pla compta amb una inversió de 12 milions d'euros.
1: És un quart de tres. Canviem de comarques. El pla per controlar la sobrepoblació de conills a Ponent, activat per Agricultura, ha permès capturar prop de 8.000 exemplars en només dues setmanes a la zona de Verdú, a l'Urgell. Segons el departament, s'ha reduït la densitat de conills a la zona en prop del 70% i ara l'acció s'estendrà a d'altres zones afectades. Ho a Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
19: Segons ha explicat el departament, les actuacions han contribuït a reduir la densitat de conill prop d'un 68% en aquesta zona, on s'ha passat d'una mitjana d'uns 30 conills per quilòmetre quadrat a uns 10. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Freixa, ha valorat positivament l'actuació i ha explicat com s'ha dut a terme.
20: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats, recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i a guides nocturns, estan quiets en finques amb rifles i visors nocturns. Estem satisfets del resultat, estem satisfets de com s'han dut a terme les actuacions. Creiem que es poden replicar en altres llocs en funció de l'abundància de població.
19: Freixa ha afegit que s'estan preparant actuacions a Sarroca, Llardecans, Aitona i Serós per reduir aquesta sobrepoblació de l'espècie.
1: Passem també avui per la Terra Alta, ja que aquesta setmana hi arrenca la verema i ho fa amb molt bones previsions. Serà una de les collites més abundants dels últims anys, però ve marcada, això sí, per la crisi del sector del vi. Canal T, Leonor Bartomeu.
21: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció, amb una collita superior a la dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat, amb menys vendes i una baixada del preu del raïm que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
22: Enguany estem contents per la nostra feina i el resultat final que han tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat on les vendes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la brema en verd. Esperam que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat. I això ens pues, perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
21: La campanya també s'ha avançat per l'efecte de les altes temperatures i la sequera, que han fet que la collita comenci fins a un mes abans que anys enrere. El temporal de dilluns no ha provocat afectacions destacades a la comarca. La previsió és que la verema s'allargui unes 3 setmanes més.
1: Al Vallès Occidental, la històrica empresa rubinenca Rufini tanca portes després d'anys de problemes econòmics. La firma d'injecció d'alumini ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors i els pocs que han quedat a l'empresa estan fent tasques administratives per tal de fer la liquidació de la companyia. Ràdio Rubí, Belén Tierno.
23: L'empresa rubinenca es va declarar insolvent a la primavera de 2026 i va presentar un concurs de creditors, el segon en 15 anys. Aquest mes d'agost ha registrat al Registre Mercantil de Barcelona la seva dissolució i ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors. Una representant del comitè d'empresa de Rufini explica que els 96 treballadors, la pràctica totalitat de la plantilla, s'ha anat al carrer sense indemnització ni tampoc els han pagat la liquidació.
24: En conclusió, pues no nos pagaron el finiquito y nos han mandado pues a todos los trabajadores por Fogasa. Solamente nos pagaron el mes de julio, la mensualitat.
23: Rufini es va instal·lar a Rubí l'any 1964 i va arribar a tenir més de 300 treballadors. En les últimes dècades ha anat arrossegant problemes econòmics i ha fet diversos expedients de regulació d'ocupació.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Policia Nacional allibera un home que feia 10 dies que estava segrestat a Caldes de Montbui per un suposat deute vinculat al narcotràfic.
4: Els agents també han detingut el presumpte segrestador que retenia la víctima en una nau industrial de Sabadell. Justament va ser arrestat quan traslladava el segrestat fins a una zona boscosa de la localitat vallesana. Els agents treballen amb la hipòtesi que el segrest es va produir per un presumpte robatori de droga.
1: Desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, a l'Alt Empordà, on vivia una parella amb els fills menors.
4: La Guàrdia Civil ha detingut l'home de 39 anys i investiga la dona de 33 per delictes contra la salut pública i defraudació de fruit elèctric. La investigació va començar a l'abril i va culminar divendres en una operació en la qual van entrar i escorcollar la casa. Els investigadors atribueixen els dos adults al cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada.
1: És moment per a la cultura. El Festival Temporada Alta de Girona celebra 35 anys i ho fa amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes. Serà del 3 d'octubre al 8 de desembre i s'estendrà per 9 municipis catalans. Girona FM, Pau Villafañe.
0: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'Estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i de l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director del Temporada Alta.
3: Aquests aniversaris ens serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
0: Una edició que torna a reafirmar la seva vocació internacional amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes.
1: I de Girona a Terrassa, perquè Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest mes pel Cinema Catalunya de la cocapital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido protagonitzaran un col·loqui a l'equipament municipal moderat pel també actor David Verdaguer.
4: I atenció, perquè les entrades es posen a la venda avui mateix a partir de les 5 de la tarda i de manera simultània a la web cinemacatalunya.cat i a taquilla.
1: Ràdio Municipal de Terrassa, Torni Bernabé.
5: La cita, el proper diumenge 6 de setembre, coincidirà amb la sessió de 6:45 de la tarda. El director madrileny és un dels més aclamats dins l'actual panorama cinematogràfic espanyol. Ara presenta El Ser Querido, coprotagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula, escrita conjuntament amb Isabel Peña, tracta sobre un director de cinema que ofereix un paper a la seva filla per participar en la seva nova pel·lícula, amb la intenció d'ajudar-la a impulsar la seva carrera professional. Sorogoyen i Luengo conversaran amb el públic després del visionat del film a la Sala 1. La sala té capacitat per a 350 persones.
1: I encara en relació a la informació cultural, han robat el conegut com a Tresor de Villena. Es tracta d'un dels més importants a l'edat de bronze a Europa.
4: El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestrals del Museu de Villena, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat en el robatori de patrimoni històric o que sigui un encàrrec. Fa un mes van robar el Museu de l'Albacete a Castella-La Manxa amb el mateix modus operandi.
1: I arriben els esports. Transporta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Camp Nou serà un clam aquesta nit.
7: Doncs sí, Marta, bon dia. Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que portava una estelada al camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta. De queix, escoltem el president blaugrana, Joan Laporta.
8: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
7: El partit entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao correspon a la primera jornada de Lliga de Primera Divisió. El nou fitxatge Rodri jugarà, en principi, els seus primers minuts com a jugador blaugrana, i Balde ha entrat a la convocatòria. Un Barça que avui ha anunciat oficialment el fitxatge del porter turc de 31 anys, Dominic Livakovic. El conjunt català, d'altra banda, segueix pendent de l'Atlètic de Madrid, que reitera oficialment una vegada més que no volen vendre el davanter Julián Álvarez, que avui tampoc s'ha entrenat. A l'Espanyol, la novetat és el fitxatge de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Munic, a l'espera que es faci oficial. Ja ha passat la revisió mèdica, l'extrem andalús de 24 anys és un reforç que s'espera que sigui molt important en l'equip que entrena Manolo González. A la segona divisió, el Girona ha anunciat el traspàs de Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam. A més, també ha fet oficial l'arribada del jove defensa madrileny Javier Boñar, el futbolista que pot jugar de lateral o de central, ha signat per 4 temporades.
9: Yo me definiría como un lateral versátil, que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área. También en el aspecto defensivo también soy muy fuerte, y mi mayor punto creo que es el remate de cabeza y la llegada al área.
7: En plana poliesportiva, en tenis de taula, demà comença la Lliga de Campions amb 3 clubs catalans en categoria masculina, i participen el Borges i l'Olot. El club de la Garrotxa ho farà per primera vegada a la seva història. I en la categoria femenina, aquest curs a la Champions, una vegada més el Miró Ganxets de Reus. El president de l'equip de la capital del Baix Camp, Joan Carles Virgili, reconeix a Canal Reus que afronten la temporada amb reptes diferents als desitjats.
10: A vegades també va bé fer aquells punts de reflexió, de veure on estem, veure que anàvem molt accelerats i que volíem fer moltes coses, i que després ens hem trobat que possiblement no teníem ni l'estructura de personal ni l'estructura econòmica per fer tantes coses, i hem hagut que recular. Bueno, no passa res, vull dir, jo crec que l'important a la vida és entendre en el moment que estem i què volem fer i cap on podem fer i cap on volem anar. No? Tenim una estructura de tècnics potent per tornar a fer un pas enrere per fer-ne 2 endavant.
7: Són les paraules, les declaracions de Joan Carles Virgili, el president del Miró Ganxets Costa Daurada. Són declaracions a Canal Reus els dies previs a l'estrena de la Champions 26-27. Ja que parlem de la Champions, per cert, avui a partir de les 6 de la tarda, sorteig de la fase Lliga de la màxima competició continental, pendents de qui li toca al Barça.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
4: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrado.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé.
0: Sí? Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No estàs estufant, té?
5: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
5: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...
5: Crec que no va ser igual.
0: Ha seguit les seves carreres després o...
5: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i a la Kiara controladíssims, oi?
5: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
6: Sí.
0: I la Bella Hadid.
6: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un
6: exacte.
0: Actor i una model.
6: Sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
6: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
6: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
6: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. I per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
7: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
7: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
7: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més... amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu, jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls, què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
2: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no, perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no. Mm-hmm. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca,
6: jo
0: agrades...
6: Depèn del dia. O sigui,
0: depèn del dia.
6: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant mil coses i no hi ha res.
6: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè yeah, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
7: Coincideixo amb ella, que sí, dia sí, dia no, et poso això sí i em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, eh? És un dubte, eh? Un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en bikini, mm-hmm, i perquè tampoc és sent còmoda. Llavors... també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
6: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
6: que em donava igual, o ja. Sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període... que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran. No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, tu també penses igual, no?
7: No.
0: No?
7: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
7: Llavors... pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
7: Bueno, depèn dels...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
7: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum-pam, i estem, però... Es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
8: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
9: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
10: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canvia per res.
11: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
8: Des de que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris. M'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
9: Jo estic prim. Llavors, no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
12: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
8: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
9: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
12: Sí que he fet dieta per estètica. De fet, una dieta bastant estricta.
9: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
8: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
9: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro,
11: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
12: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
11: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
7: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta que seria...
7: alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos que veiem potser...
7: els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
7: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
4: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
4: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
4: no, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè o sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí, a sí. Bianca, Júlia... Mm. Bianca, digues.
6: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... no sé, vaig veure que tothom estava super preocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària a secundària, no?, en aquest sentit.
6: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè mm-hmm. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però mm-hmm. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
4: Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
0: Tu has sigut aquest company.
4: És com que penso... millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories... I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Mm-hmm. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfos?
4: No,
0: Jordi?
7: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
6: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
6: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
6: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
7: No, o sigui, no hi ha força, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, vaig a l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I en canvi és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
7: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
7: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
7: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fins que haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris van fer molt.
0: I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
7: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tant li dic no sé què, és que jo tant li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
7: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta? Com una mica la nostra autoestima o no?
4: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
4: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
4: es mostren tal com són.
0: Hi ha una mica més de diversitat.
4: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
7: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i dius, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
6: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
6: qui
0: és...
6: Qui porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
13: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o odiar els nostres cops. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
14: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
15: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos. I
16: tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
14: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
15: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
17: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
18: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i és sempre el pringat, el que tot li va malament...
19: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
10: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
6: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
6: Exacte. Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno.
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
6: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
6: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Uh-huh. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Uh-huh. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes, els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
7: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
7: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa, veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de que cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs... Mm-hmm.
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Mm. Noelia.
4: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
4: claro,
0: no?
4: Llavors,
0: jo
4: tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Al físic, eh?
2: Jo penso que en tant al físic una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies... És com que la pressió de... si sóc així, potser li ha agradat al noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic. Mm-hmm.
0: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
2: Sí.
0: Us agrada?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
0: Oh.
4: Per ninguna.
7: Les dues.
0: Per cap, eh?
6: Per cap, sí.
0: Perquè,
6: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
4: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
7: Les dues.
0: Sí?
7: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
7: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
7: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, som una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
7: Has dit un altre punt o...
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
7: No, perquè no m'agrada.
0: Va. Però practiques, m'has
7: Practico
0: dit, eh?
7: Practico per salut.
0: Vale.
7: Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, Júlia.
2: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades

0: Com sempre diem aquí, és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí, en aquest entrepà tan ben embolicat.
1: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser pot ser de fuet, pot ser de formatge.
1: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
1: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
1: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
2: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
2: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
2: Sí, i si i de normal si està fent això... Jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
2: o sea,
0: ostres.
2: No, ni dir-li no facis això, sinó
0: clar, no
2: una
0: abraçada. No fer-la sentir malament, no fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
2: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
3: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i
3: sí.
0: diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
3: I t'ajudo, exacte.
0: I si
3: I
0: no
3: donaré
0: vol...
3: una aquí ja...
0: Perquè tu li volies fer una abraçada com a ella, Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
3: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li, fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia uh-huh. i tal, que els costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més uh-huh. un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el
3: Exacte.
0: Moment de menjar. Bianca, tu què faries?
4: Jo primer li preguntaria, uh-huh. i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb, uh-huh. amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
4: Exacte, uh-huh. però no parlar...
0: Que no el llenci a la paperera.
4: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó
0: vale.
4: de la vida. I si no la vol, uh-huh. doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a o a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport... Ui, la dura que jo que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia.
1: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més a més, com ha dit abans,
0: uh-huh.
1: i que... entengui d'una certa forma no recordar-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca,
1: sí.
0: no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
1: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati. D'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans...
5: Ràdio Tur

0: Vera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre en la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que ha descartat fer deportacions massives de menors.
3: La manera de descensionar el territorio es trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
2: I el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern d'Espanya no tenia cap informació prèvia a l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta a finals de juliol. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant la Comissió de Seguretat Nacional, on ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada de migrants.
4: El govern d'Espanya no tenia informació ni prèvia ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta.
2: El Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat l'home detingut per la Guàrdia Urbana de Barcelona per la seva presumpta relació amb l'incendi del parc de Collserola. Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt on es va originar el foc, però ha quedat en llibertat per no poder-se provar la seva vinculació amb l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees. Se tracta de l'incendi més greu que ha patit la Serra Collserola els últims 30 anys. I han robat el conegut com a tresor de Villena, un dels més importants de l'edat de bronze a Europa. El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestralls del Museu de Villena, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. S'ha sospitat que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat. I el Camp Nou serà un clam aquesta nit per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que portava una estelada al Camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Estem a dimecres, no del vespre, i estem aquí també amb aquest programa d'estiu que porta el nom de Riu de Versos. Tant en Joan Madrid com jo mateixa, l'Elvira Romaguera, us acompanyarem durant una hora amb poesia de gent de Tordera i havaneres. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira. Com tenim tot això?
0: A punt, que sí.
1: Doncs començarem.
0: Anem-hi.
1: I tu llegiràs el primer poema de la tarda o de la nit. I amb aquesta música...
0: I tu continuaràs.
1: Exacte.

Sant Ponç. Sant Ponç, sí? En un racó de muntanya i amagada dins del bosc, hi ha una bonica capella amb mil aromes de flors. Les flors són totes boscanes. Sant Ponç les guarda, amorós. La reina n'és la ginesta, que omple tots els vessants d'or. Trobarem també frigola i romaní del més flairós i les roses beneïdes que ens embriagaran d'olor. Pugem a dalt de l'ermita, que ja ens espera Sant Ponç, i a tots, amb sa bonhomia, darà la benedicció. En retornar cap a casa, collirem un munt de flors. Les portarem abraçades al costat del nostre amor, que ens dirà paraules dolces que ens alegraran el cor. I en arribar a nostres llars, tindrem pau i benestar amb la il·lusió renovada per poder un altre any tornar. És de la Felicita Sagrera i va sortir en el programa de Sant Ponç de l'any 1992.

El camp de blau, la volta eterna. Sí que el plejat de petits borralls es feia agarçats i amorosos. Els vells en diuen cabretes al cel. També diuen que si hi ha cabretes hi haurà pastetes a la tarda. Quan la tempesta cridi el tro després del llamp i ho ompli tot de trasbals i llum. L'ombra s'espanta, s'amaga darrere meu i volta, volta boja i insegura, sense saber a quin costat quedar-se. Bru i breu per segur, el llamp la dibuixa amb una claror fantasma i ella s'allargassa, esglaïda i arretalla on s'amaga poruga sota la tremolosa fulla dels arbres. Ara hi és, ara no hi és, ara hi torna, més tard s'amaga. Arrossega el ritme de la tempesta, les línies de les ombres a mesura es passa i s'estira cap a la dreta i es redueix al centre. O marxa, tota llarga, a l'horitzó enllà. Quan la tempesta de la tarda enllesteix la conversa entre el temps i la força, la por i qui sap si les rialles. Poques coses ens confonen més que pensar en la meva ombra, que quan sóc dins la foscor vull creure que hi és malgrat no veure-la, o realment hi és. Impossible. Tremolo només pensar-ho. És aleshores quan m'imagino sol, sense l'altra part de mi, i em sento perdut. Qui em donarà la pausa i el ritme i el reflexe del meu somriure? La primera llàgrima, l'orgull íntim. I segur, segur, ensenyorida de la foscor que tant comento, però propera, sempre formarà part de mi. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Viure somiant, morir sentint. Recordar. Recordar aquells dies màgics, passejant sota un mantell de cristall, agafats de la mà, abraçats, mirant-nos als ulls. Cada vez sota la lluna era ple d'amor, de felicitat. La sensació del vent a la pell ens feia sentir, ens feia volar, imaginar un dia més. Ara només puc somiar. Tu i jo, junts encara, morint sobre la platja, cansats de tant estimar-nos. L'amor que sento per tu és més fort que l'odi que m'esfonsa. Et sento present. Estàs aquí, reflectit a la finestra. Et vull tocar i no puc. Acosto la cara al vidre i la seva frescor m'esgarrifa. El meu alè entela el cristall transparent i allí, tot saltant-me una llàgrima, escric un mot, el teu nom. Jo encara t'estimo. En què m'he equivocat? Somnis que s'ofeguen a l'ànima, il·lusions que es trenquen a l'aire. El dolor de no tenir-te és l'alegria de veure't. És tan lluny la realitat i el despertar tan a prop. La tempesta de l'amor no em deixa arribar fins a tu. Fes-me un recés, dóna'm la mà. Déu meu, per què em fas tant de mal? Tu saps com em sento. Tu saps que només són somnis. No tinc dret a estimar-la. No tinc dret a ser estimada, a ser besada per ell. Per què no atures els meus pensaments? Cada vegada que hi penso i me n'adono de tot, ploro. Ploro per tots dos. T'estimo. Annabel Rubiño i Gras.

aparellament. Quantes voltes contemplant i parpellejant les estrelles he pensat, mig somiant, que hi ha una ànima dintre d'elles. Una ànima que en volar cel amunt per entre els núvols tan formosos les trobo que, escollint la més bonica, per sempre queda en els seus cúmuls. I així, cada una al pujar, escollir amb amor la parella. Una ànima a cada estrella, afonyosa d'abraçar, cada nit amb la rosada, s'estimen amb gran tendresa. Per això, quan les mirem, veiem la llum que llampeja, aquell llum que és l'amor que ens arriba dins de la terra. Felicita Sagrera.

Després de tu, què hi ha? Em ve a trobar, silenciosa, amb les mans buides, a les butxaques buides, i trenca les meves paraules, enfosqueix la meva llum i atrapa la meva ànsia. És la tristesa. Camina fosca, petjant l'aire humit, en rastre de cargol de tarda humida, i es recull a les meves espatlles, atrapant en elles el meu cap, la meva pensa, el meu aire. Un vestit gris de grisa gruixària cobreix el meu cos i el meu temps. Impermeable a la llum, a les rialles, a la passió, al cos calent, a les besades domina l'estança potent, deixant-me incapaç, sol i gris, gris de cendra sense cremar, gris de ràbia. Quan la tarda deixa de mirar-me, quan queden més tardors que primaveres i ja és el blanc el color que pinten els meus cabells, aquest batec de sempre, suau però fidel, arriba arrossegant-se per recordar-me que sóc viu, que tinc veu, que paga la pena fer l'intent, que queden forces i encara no és tard per res. És el desig que batega a ritme, al seu ritme, de vegades precipitat, en descens de vertigen sense fi ni fre, en caiguda lliure. A voltes, progressiu, en escala, com un vis sense fi que subjecta amb mà ferma tot el meu esforç. Sovint, molt sovint, sobtat, impetuós, desconegut i imprevist, m'obliga a mirar per un forat, esborrant l'absolut que en aquell moment no existeix. Però sempre, sempre, desig de món, desig de tot, desig de tu. Kim Aro.

0: lloc de l'oblit.
1: El llop de l'oblit. Va ser un dia de tristesa i patiment dins del sepit. El que enceta aquesta història que el volcà cap l'oblit. Molt abans ell descobria, curiós, i anava buscant un sentit per a la vida, quelcom que el fes important. Fou un dia d'una caiguda gens luctuós, però sobtat, en el que deixa desvalguda la vida del seu davant. Resignat, tancava portes a qui sempre havia estat al seu cap, donava voltes, la calor l'ha congelat. Destrossat, alçar la bandera blanca. Ella era com un estel a qui cantava a la fera, seguit del grup infidel. Sent pacient, només espera, observa el temps com va passant, segueix la vida dins l'esfera i ell, desvalgut, cau en el parany. Ot Manresa, català.

els teus ulls. Bloc de pisos. Pisos de 20 anys. Aquella nit feia calor i vaig pujar al terrat, si estava molt millor. Nit de serena. Una silueta femenina es reflexa a la caixa. Caixa de l'escala. Uns passos que s'apropen. Jo que em giro i... de tanta foscor, el clar de lluna m'ensenya el que va ser enlluernador. Els teus ulls. Per uns ulls com aquests, un amic va embogir. No voldria pas ser jo qui seguís el mateix camí. Fa molt que vius aquí? Joan, que no em recordes? Sóc la Lore, la Coetes. Apropa't al clar de lluna. Ah, ara sí. Duies ulleres i tenies tot de piguetes. Quin canvi, Lorena. Què se n'ha fet de les piguetes, les ulleres i les trenes? I tu, Joan, feies por les noies amb aquell posat tibant i més d'un cop arrogant. Assenten cops a l'escala. Entren esvalotats dos vailets cridant: «Pare, mare, anem a comprar gelats. Els avis tenen calor. Seran dos de maduixa i dos de meló. Vosaltres, quins voleu?» «Res, feu, feu.» Ja ho veus, Lorena, com passa el temps. Però els teus ulls estan com sempre. I jo, encara boig per ells. Salvador Romans.

segons el dia. Segons el dia, l'aire, el grau d'humitat, la fredor o l'esma arrosseguen els peus com arrosseguem l'ànima. L'ànima batuda i trista, embolcallada d'un cel lufant, trencadís i folrat del temps. A la recerca d'una paraula que trenqui el silenci de la monotonia, passegen poble enllà, records enllà. Recorren amb passes curtes els espais més llargs, els racons d'una vida vessada amb entusiasme i fe. Amb l'esguard perdut, més enllà de l'horitzó, just on se difumina el passat i el present dels ulls, els ulls que no són diàfans perquè ja no veuen futur, a l'altra banda de la finestra, només l'extensió de la immediatesa, just avui, demà esdevé una paraula arriscada de pronunciar. Poques passes després, el cansament s'agafa els genolls amb una abraçada ferma i les distàncies allargassen la tristor i posen accent intens al casament. Al banc del sí, del sí no fos, els avis plegats comparteixen nafres i pegues com si comparant les ferides, les cicatrius, arribessin abans. Hi ha blaus pintats a la pell. Qui sap si d'una darrera esgarrapada o d'un cop subtil, gairebé no apreciat, que alimentat pels anticongulants esdevé macadura ciclòpica. Hi ha ferides a l'ànim i a l'ànima, com si les rodes canviessin la forma i només fossin els angles. Kim Arop.

escollir a què el dediquem. Hi ha temps per aprendre, que no tot és igual d'important, que no és un càstig fer-se gran, que vivim de l'experiència i dels canvis constants. Temps per somiar, perquè la imaginació pugui volar sense por del que vindrà, pels desitjos, pels anhels, pels projectes i els estels. Temps per somriure, per tocar la felicitat, per triar qui volem al costat, per pintar a la nostra mida l'univers que hem somiat. Temps per a la memòria, per al passat, per als records, per al que ha fet de mi qui sóc, per als qui ens han deixat, però formen part del nostre entorn. Temps per agrair tot allò que ens han donat i que ens han dut fins aquí, pels consells, per les crítiques, per les paraules boniques. Temps per perdonar els errors del passat, els fets equivocats, per tornar a començar per les segones oportunitats. Temps per descobrir, per als dubtes, per a les pors, qui sóc, on vaig, amb qui, per als interrogants, per a les qüestions i per prendre decisions. Temps per oblidar, per treure espines, per tancar ferides, per ser capaç d'esborrar el que un dia ens va fer mal. Temps per abraçar, per a les carícies, els petons i les mostres d'amor, per intercanviar energia i renéixer cada dia. Temps per pensar. És un futur no tan llunyà el que voldríem ser demà, per escriure, per pintar, imaginar, construir, crear. Temps per les estrelles, per contemplar el firmament i l'immens món on pertanyem, per sentir-nos part de la màgia i brillar intensament. Temps pel silenci, per callar i per no dir res. Temps per als altres, per als qui són i els que necessitem, per als més desfavorits, per ajudar, per compartir, per comprendre, per escoltar i entendre. Temps per als meus, per als de sempre, per als qui són en tot i més, per als amics, per la família, per als qui ha fet de mi un bon nen. Temps per a tu, per estimar-te, per perdre'm en els teus ulls, per sentir-te, per tocar-te, com si en fóssim només un. Temps per a mi, per descobrir-me, per atrevir-me a sentir, per oblidar-me dels problemes, per allò que em fa feliç. Alba Nonell.

El pas del temps. Qui pogués parar el temps en plena primavera, en el primer raig de sol o en una nit serena, en contemplar blau del cel brodat en milers d'estrelles perdudes en la immensitat, però il·luminades per la lluna plena. Qui pogués parar el temps quan l'amor ens desperta i sentim el nostre ésser vibrar per una carícia tendra, o en aquell primer bes, o en una promesa eterna, o en el mirar d'uns ulls en el més profund silenci, o quan el nostre cos en plena i radiant jovenesa desborda amb força i seguretat i cap perill el fa témer. Però el temps no el para ningú. Passa per tots igual de depressa i el seu pas ens ho pren tot: somnis, joventut i bellesa. Doncs, què ens quedarà demà si avui no sabem créixer i ens arrossega l'orgull, l'egoisme i l'enveja? Si no sabem estimar i ens tanquem amb nosaltres mateixos, oblidant el nostre entorn, el més petit i el més feble, sentirem una buidor i una soledat immensa. Qui ens donarà la mà si nosaltres l'hem negat sempre? Però si aprenem a estimar, sembrant amor amb les mans plenes, sense excloure ningú, ni el més senzill ni el més dèbil, si sabem tenir el cor net, lliure, sense interessos, on no hi cap el més petit rancor ni una esgruna d'indiferència, llavors podrem gaudir d'una pau i una joia interna, ja que el goig que dona el saber estimar ni el temps ens el pot prendre. Alícia Borràs.

Esglaons avall. Esglaons avall, sense mai voler-ho, he fet un camí on l'aire no és fi, ja tot és obaga. Un faf de neguit i de melangia m'envolta en el pit, perquè s'ha marcit tota l'alegria. M'aturo en un replà per fer-ne memòria del passat llunyà que em va sadollar i que ja és història. D'engrunes d'ahir, que em guardo en els ulls, me'n faré un coixí que faci sentir el goig de seguir malgrat tants esculls. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

fins aquí aquest riu de versos d'avui. A nosaltres tan sols ens queda despedir-nos fins la setmana que ve. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats a diferents punts a la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la conferència sectorial de joventut i infància davant del veto a les comunitats governades pel PP i assumir així la protecció amb els seus sistemes.

0: públics. Escoltem la ministra Cira Rego.
1: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Algunas voces, sobre todo las más ultras y de la extrema derecha y de la derecha, lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer.
0: Mentre el govern català aposta per una solució coordinada per als menors de Ceuta i demana responsabilitat al PP, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, afirma que el govern estudiarà les vies plantejades pel Ministeri abans de decidir si Catalunya acull menors migrants no acompanyats als que es troben a Ceuta. A la sortida de la conferència sectorial celebrada a Madrid, Moreno ha defensat que la resposta ha de ser coordinada amb el govern i totes les comunitats i que passa per complir la legalitat.
2: Avui no s'ha parlat de cap repartiment. Aquesta solució ha de venir per un consens de totes les comunitats autònomes, de compliment de la legalitat i per tant, d'intentar trobar una solució conjunta.
0: I Esquerra Republicana ha registrat una proposta al Congrés per garantir que no requisin estelades en esdeveniments esportius, en concret demanant al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades. Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit de l'Elx i el Barça, amb càrregues policials, un aficionat que duia una estelada i una requisa de banderes. Ratko Mladic, qui va ser el general de l'exèrcit serbi a Bòsnia durant la Guerra als Balcans entre 1992 i 1995, ha mort a 74 anys a una presó de la Haia. Va ser condemnat a cadena perpètua el 2017 per crims de guerra i genocidi pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Jugoslàvia i ha mort a la presó on complia la pena. La sentència el va considerar responsable militar del setge a Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i de la massacre de Srebrenica, on van morir 8.000 persones més, en el que va ser la pitjor atrocitat en sòl europeu des de la Segona Guerra Mundial. Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest mes pel cinema Catalunya de la capital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido protagonitzaran un col·loqui a l'equipament municipal moderat pel també director David Verdaguer. Les entrades es posen a la venda avui mateix.
3: Que hi ha el sol, un vespre vaig entendre que jo aquí...
4: Benvinguts! Benvinguts a un mar de música. On trobareu la música per escoltar aquest estiu?
3: No és Miami, ni les Maldives, Mediterrània...
4: No som a Miami, però tenim la Costa Brava. Teniu la música per escoltar, per anar a la platja, per estar a casa, per escoltar el cotxe, sempre el cotxe de Radio Tordera. A casa, doncs amb l'aire condicionat. A fora, doncs amb vanos, com sigui, o ficant-se a l'aigua. Feu el que feu aquest estiu, sempre escoltant un mar de música. El programa d'estiu d'aquí, de Ràdio Tordera.
3: Som del Mediterrani i el millor...
4: Eps, que sóc la Teresa.

de quins temps, quina música, que maca. És aquesta música que no passa mai de moda. Anem amb Scorpions. Vents de canvi, Wind of Change.

bueno, anem a fer això que estem fent durant tot l'estiu. Posarem un parell o tres, va, de cançonetes que coneixem tots, de pel·lícules. Que no és que sigui banda... Bueno, sí, són banda sonora, algunes d'elles. No totes són música sol, vull dir... Algunes, com les que jo us poso, són cançons que tenen lletra de grans autors, de grans cantants o grups. En aquesta ocasió us poso l'Adele, que tinc que dir que jo... Si ho sabia, no me'n recordava, serà que m'estic fent gran. Fa poc he fet un any més, deu ser això, que m'estic fent vella. No sabia... I si ho sabia, ja dic, no me'n recordava. Va cantar aquesta cançó preciosa de la pel·lícula Skyfall. Skyfall què? Home, Skyfall 007, James Bond.

és de veritat, Skyfall de l'Adele. No ho sabia en aquell moment, no ho recordava. Tenim una preciosa, una tercera versió de Ha nacido una estrella, així tal qual, eh? Ha nascut una estrella. La primera, Judy Garland. Uf, any 40-50, Déu sap. Any 70-80, la meva. Barbara Streisand i Chris Christopherson. Uah, peliculón, peliculón. Música brutal, brutal, imagineu-se. I la tercera, farà uns anyets, 4 o 5, que a més es van portar a l'Oscar, la Lady Gaga i Bradley Cooper ens van deixar enamorats. Jo vaig tardar mesos a veure aquesta pel·lícula, perquè era reticent. Després d'haver vist la de la Barbara Streisand i el Chris Christopherson, jo no volia veure. Però hi ha coses que ja les has vist una vegada i les còpies no són bones. Aquesta ho és. Mare de Déu, ja dic, es van portar l'Oscar. Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, de la pel·lícula Ha nacido una estrella. Tal qual, per vosaltres.

graciosa, i us la tinc a tallar perquè encara falten 2 minuts i pico. En fi, us en recordeu del Mago de Oz? També té diverses versions, dues, però a mi sempre la primera, Judy Garland, que hem parlat d'ella fa un moment, ens va cantar allò de Over the Rainbow, que maca aquesta, que ens parlava del ara em sortirà en castellà, ho sento, Arco Iris, a l'art de Sant Martí. Oh, és que a vegades, en fi, som-hi.

Algú ens deia: puc mostrar-te el món brillant, relluent, esplèndid. Digue'm, princesa, ara, quan és l'última vegada que vas deixar que el teu cor s'obrís? Per sobre de tot i per sota de tot, en un passeig en alfombra màgica. Aquesta és A Whole New World de Zayn Malik i Zavia, que la van fer el 2019 per la pel·lícula Aladdin. Que maca!

que maques aquestes cançons de pel·lícules en aquesta ocasió, aquestes de Disney. És que totes les de Disney tenen un què, eh? Bueno, recordeu-vos que podeu demanar una cançó. Sí, sí, vosaltres. Al WhatsApp de Ràdio Tordera. Aneu agafant paper i boli que vaig xerrant. I molt important, el títol de la cançó, el nom. També és igual en castellà, que en català, que en anglès. Me l'escriviu, em dieu qui el canta i així, si per exemple és en anglès, doncs ens en buscarem millor. O a vegades hi ha versions, la que vosaltres vulgueu. Un cançó a l'idioma i si va dedicada a algú, si hi ha un motiu especial o simplement perquè us agrada. Som-hi, 611-481-381. Al WhatsApp, per escriviu al Ràdio Tordera, que és el 611-481-381. Si em voleu dir el vostre nom, quina cançó voleu i si hi ha motiu. En aquesta ocasió, la Meli no ha escrit, perquè la Meli és de la casa, m'ha trobat pel carrer i m'ha dit, nena, posa'm aquesta que m'agrada. Jo ja ho sé que li agrada. Tina Turner, The Best. Una cançó preciosa per tu, Meli, en tot l'amor i carinyo.

Que maca aquesta cançó de la Tina Turner, de res. Pues per tu, Meli, també he de dir que per les noies de Ràdio Tordera, perquè totes, i m'hi poso, som unes best. A moments de la vida en els que tenim que lluitar, som superlluitadores. Anem amb els Mustangs. Us en recordeu que us vaig dir que els Mustangs feien versions? Tenim els Diablos, que feien les seves pròpies cançons. Fórmula Quinta, que feia les seves, no? Però, per exemple, els Sirex també feien versions i tenien coses seves. I els Mustangs normalment traduïen al castellà les cançons, pues, jo què sé, dels Beatles, dels Rollings, de l'Elvis, de Jimmy Fontana, del Charles Nabur, vull dir, tot el que fos famós al moment, ells agafaven, la feien en castellà i au, vinga, som-hi. I ara us posaré ahir no sé quina, perquè són tan maques. Mare de Déu, els Mustangs tenen tantes, tantes. Pues posarem No seas cruel. Ai, ai, ai. Del meu Elvis. Don't be cruel.

I una porta a l'altra. Aquesta és la cançó que escoltava el meu germà. I per deferència, aquesta nena que tenia 3 o 4 anys la va acabar escoltant, l'escoltava cada dia. I després es va quedar amb els seus discos, que avui no se sap el que és això. Allò rodó, que sonava el tocadiscos. I ara us posaré aquesta perquè m'he recordat. I aquesta és molt divertida. Diu, si jo tuviera una escoba...

Ai, és que clar, una cosa ha portat a l'altra. Jo aquestes cançons les escoltava i ja us he dit, això forma part de la meva cultura musical. Escoltis el que el costi, escoltis, tot és cultura musical. A veure, uns que t'agradaran més i altres menys, però jo crec que tot el que canta ho fa amb amor i carinyo i el millor que sap o el millor que vol. Jo no em puc dedicar a això perquè no tinc veu per cantar, però... Aviam, els catarres ens diuen diumenge sense drama. Ai, els diumenges aquests en família, quants drames hi han?

0: que vindran.
1: Ai, tenir-te aquí tots els dies. Pecat original, pecat original. Naina i Figaflaves. Hola.

És maca, i si l'escoltes bé et donaràs compte que camins, somnis i promeses... Camins n'hi ha molts, somnis, no donem de sí en el nostre cervell, i promeses, i les que no es compleixen. Ahí lo dejo. José Feliciano, samba pa ti.

0: Uau, una cançó preciosa que de moment a mi m'ha tret una llagrimeta, perquè el que diu la lletra és com un cant, és com una oració, és com un... està demanant alguna cosa més enllà de les persones perquè et donin alguna cosa que és inacalçable per tu. En fi, Samba, per ti, José Feliciano, preciosa, us recomano sentir-la sencera, falta una miqueta encara. I ara anem amb Baila Morena.
1: Baila. Let me see you dance, babe.

una versió de Baila Morena que ens l'ha cantat Zucchero. Ara anem ja a l'última així tipus italiana del gran Sergi Dalma, que és d'aquí de casa, que és del seu últim disc, Ritorno a Via Dalma, en té tres ja. Via Dalma és predivina, són cancions en italià que les canta en català, les pot cantar en italià o les pot cantar en castellà. Vull dir, ha fet algo preciós per mi. I n'hi ha moltes, però aquesta la ballem amb ell. Vinga, parole, parole, paraules, paraules.

0: Parole, paraules, que maca aquesta cançó. I anem acabant ja i acabem en català. Joan Dausà i Mama Doixa ens canten Papi, posa-la al disc.
1: La sorra i el mar.
0: Fins la setmana vinent, aquí, a Un Mar de Música, a Ràdio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Hola, molt bona tarda. Sóc en Pons Montfollada. Avui és dijous 27 d'agost. Us acompanyo en el repàs de les notícies de Tordera. Ara mateix tenim una temperatura de 26 graus i el cel està ennuvolat. Fa un molt bon temps i fa molt de sol. Ara us avanço com farem aquest informatiu. Primer, escoltarem els titulars principals. Després, us explicaré les notícies amb més detall. Més tard, farem una petita pausa musical i, finalment, tornarem a repassar els titulars perquè tot quedi ben clar. Les piscines de Tordera i Masmora tanquen dissabte que ve. Ràdio Tordera aconsegueix molt d'oients durant la festa.

Festa Major. Les artesanes de Tordera fan la fira de productes fets a mà. Catalunya tindrà un mapa per ordinador per evitar cues de cotxes a les carreteres. Ara us explicaré les notícies amb més detall. Les piscines municipals de Tordera i del barri Masmora tancaran aquest dissabte 29 d'agost. Les piscines tancaran les portes a les 7 de la tarda. Aquesta ha estat una molt bona temporada d'estiu, amb moltes entrades de regal per als nens i nenes de l'escola. Molta gent ha vist i escoltat les emissions de Ràdio Tordera aquesta festa major. La ràdio ha emès en directe els concerts, el futbol i la baixada de carretons. 15 persones han treballat a la ràdio per poder fer arribar la festa major a la gent que no podia sortir de casa. L'Associació d'Artesanes de Tordera va fer dimarts la seva fira a la plaça de la Concòrdia. L'activitat es va fer dimarts perquè...

0: del creuer aquell, eh? Es feien unes fotos amb aquella peixada del carrer, on es va batir. Mai més.
1: Molt maco, però...
0: No sé què tal,
1: Demà has escapat el lloro! Ai!

0: Capítol 39 de Se m'ha escapat el lloro. Avui toca el creuer. Els que seguiu la sèrie sabeu que hi havia una discussió o creuer o tren. Bé, vam fer el tren, el Transcantàbric, i avui toca el creuer. I els personatges seran la Filo com a Nuri Pujol, o diem la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico Lloro, el Lloro Quico, com la Nuri Pujol, narradors sobre els romans. Tenim el capità Giorgio, que ens el farà l'Alberto Rojo, la senyora Pijuan la farà la Leonor Fanegas i el senyor Pijuan en Lluís Palomeres. Recordem què deien en el viatge d'en tren. I el Quico ens deia el següent.
1: Adéu, remei, perdona. Trasatlàntic, que has conduit? Santander, allà anem.
0: I la Filó saludant com una reina i el Genaro amb els ulls clucs resant per arribar a Sa i Estalvi. Així, amb el xiulet del tren com a inici del final. Sí, però avui comença un altre viatge. Recordeu el pacte entre la Filó i el Genaro? Sí, doncs ara toca el creuer, com hem dit. I així és com comença el viatge.

0: Escolta, tu, Monsieur del Carret, compta amb aquesta maleta, eh? És de pell de serp autèntica, d'una serp que va anar a la universitat, pel que m'ha costat.
1: Genaro, per favor, no cridis, que ara som de l'èlit. Deixa el boi. Faci la seva feina. Merci, garçon. Deixi les maletes de Louis Vuitton, les que no són del Mercadillo, eh? A la suite imperial.
2: Naus, ric, ric,

0: cobras purpurina. Cuidado, me l'avisa que anar-ho.
1: Calla, calla, Quico, que t'he comprat el piste de gra d'or. Escolta, Filo, m'han dit que a la suite tenim majordom personal. Tu creus que si li demano que em rasqui l'esquena entra en el preu o em cobraran un suplement?
0: Genaro, ets un ordinari. Mira quina escala. Sembla la del Titanic, però sense l'iceberg. Ai, quina emoció. El Mediterrani ens espera.
2: I la Filó escolta el so de targeta magnètica obrint una porta luxosa. Una porta luxosa. Silenci de catifa.
0: Oh, Genaro, mira quins llums. Són de cristall de roca.
1: Cristall de roca? Això es neteja amb el cristassol de tota la vida. O haurem de trucar un geòleg? I mira el llit. És tan gran que per anar de la teva banda a la meva necessitaré el GPS del Transcantàbric.
0: Llit de Puccinelli. Vull un bidet de bàrbara. Genaro, pai, calla! Brrr.
1: Filó, vine. Tenim terrassa pròpia. Escolta, tu creus que si trec una canya de pescar des d'aquí dalt, el capità es posarà tonto? Si pesco un llobarro, això que ens estalviem de bufet lliure.
0: Que estem en un creuer de luxe, home. Aquí no es pesca, aquí es degusta. Ai, mira, una ampolla de xampany de benvinguda sobre la taula.
1: Ah, a veure. Oh, Dom Perignon. Escolta, Filó, això és gratuït o és que, com el minibar dels hotels, que fas un glob i t'has de vendre un ronyó per pagar-lo?
0: És una cortesia, Roc. Beu i celebra que som rics.
2: Obrint l'ampolla amb un pum exagerat.
1: Doncs vinga, pel Mediterrani, per la pasta que hem guanyat amb la venda d'aquells terrenys i perquè el capità sàpiga qui mana aquí.
0: Pum! A la salut del banc. Genaro, et quedaràs pelat. I que la música italiana no pari, Genaro, que jo m'he portat 5 pameles i vull que me'n vegin fins i tot les sirenes.
2: I el sopar de gala amb el capità.
3: Okay.

0: Genaro, posa dret, que ve el capità Giorgio. Recorda, l'esquena recta i no et posis el tovalló com si fos un pitet, per l'amor de Déu.
1: Ai, Filo, aquesta armilla m'estreny tant que si estossego, el voltor sortirà disparat i li traurà un ull a la senyora del costat. Bona nit, senyora. Fi Joan, oi? M'encanta el seu collaret. És d'aquells que brillen a la foscor o és que porta piles?
2: És diamant de sang, senyor Genaro. Una peça única de la dinastia Minch.
3: Minch de Chiringuito. Vols una oliva, pizza?
1: Calla, Quico. Perdoni, senyora. És que el lloro té un màser en joieria.
4: Buonasera, signore e signori. Benvinguts a la taula del capità. Espero que el risotto estigui al seu gust.
0: Oh, capitano, el risotto és molto bene. Gairebé tan bo com l'arròs amb conill que fa la meva cunyada a Granollers. Però digui'm, aquest vaixell té gaire estabilitat? És que el meu marit té l'oïda interna una mica de fusta.
1: Escolta, Giorgio, et puc dir Giorgio, oi? Entre col·legues de la nàutica. He vist que porten 4 motors. Això gasta gaire, perquè si vas a mig gas, potser ens podrien tornar una part del bitllet al final del viatge, no?
4: Prego? El preu és tancat, senyor Genaro. La seguretat i el luxe no tenen preu.
5: El luxe és una qüestió d'actitud, no de bitllet, senyor Genaro.
1: Ah, sí? Doncs miri, si tinc actitud, que m'he demanat 3 racions de llamàntol només perquè m'han dit que és el més car de la carta. Cambrer, porti'm una mica de llimona per treure'm el greix dels dits, que el vull ben net per comptar els bitllets després.
3: Llamàntol per a tots! Paga el Genaro amb la targeta d'Andorra!

0: Ai, capitano, quina música tan divina! M'encanta aquesta cançó grega que sona... És la Macarena versió Partenè, no?
1: No, senyora, és una balada d'Atenes. Demà arribarem a les illes. Espero que tinguin roba còmoda.
2: Acosta l'orella, Filó. Pregunta-li si a Grècia accepten els cupons de descompte del súper, que en tinc uns de caducats, però amb la cara de nou ric que faig segur que colen.
3: El Gerardo es creu que ningú ha escoltat el que ha dit, però no és així.
4: Cupons, per favor, quina vulgaritat.
5: Brr. Brr. Vulgaritat, la teva cara de botox. A babur. Tots a l'aigua.
3: Fem l'escala a Grècia. La Filo amb la Pamela gegant i ulleres de sol de marca.

0: Genaro, mira quines columnes. Això és el Partenó. Oh, el que queda després de tantes rebaixes. Perquè falta mig sostre.
1: Ai, Filo, per l'amor de Déu, quin munt de pedres. Això a Tordera. Ho recullen amb l'excavadora i fan un bloc de pisos en 3 mesos. I quina calor. T'has fixat que els grecs anaven amb faldilles? Molt luxe, però no tenia ni per uns pantalons llargs.
2: Senyor Genaro, això és l'arquitectura clàssica. Representa la perfecció de les proporcions. No s'ha de mesurar en metres, sinó amb esperit.
1: L'esperit està molt bé, senyora, però aquí falta una mà de pintura blanca i un bon aire condicionat. Escolta, Filó, tu creus que si m'emporto una pedreta d'aquestes per aguantar la porta del menjador, algú se n'adonarà? N'hi ha tantes per terra.
3: Cuidado, policia! Genaro, el trullo! Lladre de marbre!
0: Genaro, deixa la pedra, que ens detindran i sortirà a l'ola. Mira, el capità Giorgio també ha baixat a fer la visita. Capitano, opa!
4: Calimera, senyora Filo. Veig que el seu marit està molt interessat en la història o en la construcció.
1: Escolta, Giorgio, estava pensant, aquesta gent no tenien ciment perquè si haguessin trucat a mi, m'haguessin trucat, conec un vidrier que els oferia una oferta per tancar-ho tot amb alumini i vidre doble i tindrien un hotel de 5 estrelles aquí mateix.
4: És patrimoni de la humanitat, senyor Genaro. Aquí no es pot ni tocar.
5: De cop, el Quico obre la porta de la gàbia amb el bec i fent, i tots fent un vol de lloro, flap, flap, flap.
3: Soc l'oracle! Soc l'oracle! Genaro, paga la hipoteca! Capità, el vaixell! Oli! Capità, el vaixell perd oli!
0: Quico, baixa d'aquí, que és un déu grec. No et caguis a l'Olimp.
6: Això és un sacrilegi. Aquest lloro està profanant la història.
5: El Genaro intenta agafar el lloro amb el barret.
1: Quico, baixa, que et faré a la cassola amb patates.
7: El Genaro s'apega amb un graó i cau sobre el senyor i Joan.
1: Ai, ai, que m'he trencat el peroné de luxe. Senyora Pijuan, no m'estiri del braç, que porto el Rolex de falsificació i se li quedarà la mà.
3: Opa, opa! Trencant plats! Genaro, vaya el sirtaki amb la panxa!
5: La Filó començant a ballar amb el capità per dissimular el desastre.
0: Vinga, Giorgio, que som nous rics, però tenim ritme. Això és vida.
5: El so de la música nostàlgica d'acordeó, l'Arrivederci Roma, se sent i el motor suau del vaixell tornant a port.

0: Ai, Genaro, mira quina lluna sobre el mar. Ja s'acaba. Demà tornem a la realitat. El xalet amb piscina de plàstic i el cotxe que fa soroll de cafetera. Però, escolta, que ens treguin el ballat.
1: Més que ballat, Filo, ens trauran els fetges. M'acaben de passar la factura per sota la porta de la suite. Escolta, tu saps què és el concepte taxa d'oxigen premium?
0: No ho sé. Deu ser per l'aire tan pur que hem respirat a coberta, oi?
2: Va,
1: doncs ens han cobrat per cada inspiració. I mira aquí, suplement per lloro amb tendències anàrquiques. Quico, t'he de vendre al mercat de segona mà per pagar això.
3: Por, Genaro, és un tirado. Torna al Transcantàbric a peu.
2: Truquen a la porta entre el capità Giorgio i els Pijuan per acomiadar-se.
4: Buonasera. He vingut a comprovar si tot està en ordre abans del desembarcament i assegurar-me que el seu ocell està ben tancat.
5: Oh, Filo, estimada, ha estat un viatge pintoresc. Mai havíem compartit taula amb algú que demanés un tàper per endur-se al bufet d'esmorzar.
1: Escolti, senyora Pijuan, que el pernil era del bo. I, a més, amb el que m'han clavat de factura, podria haver-me endut el vaixell sencer. I encara em deurien de donar canvi. Giorgio, escolta, no feu descompte per família nombrosa? Som la Filo, jo i el Quico, que compta com a nen petit perquè no para de cridar.
4: Lo siento, senyor Genaro, les normes són les normes. Per cert, falta un barnús de seda de la seva habitació.
0: Un barnús? Ai, Genaro, no està... No serà aquell drap blanc que m'has posat al fons de la maleta per protegir la figura de marbre de l'Acròpolis?
1: No sé de què em parles, Filo. Deu ser una al·lucinació del mareig.
3: Lladre! Lladre! Porta barnús! Porta barnús posat sota la camisa! Sembla el ninot de Michelin.
6: Quina classe, senyor Genaro. Quina classe.
1: Escolti, Pijuan, classe és el que tinc jo, que pago aquesta factura de 3 folis i encara em sobren diners per comprar-li la perruca al capità. Giorgio, cobris tu tot a la targeta, de la targeta platí. I si no passa, provi amb la de la cooperativa agrícola, que és la que té el gordo.
4: Arrivederci, família. Ha estat un plaer diferent.
0: Genaro, per al pròxim viatge he vist un fulletó. Creuer especial. Diuen que allà no hi ha veïns i el menjar va amb tubs.
1: Especial? Perfecte. Almenys allà el Quico no podrà volar perquè no hi ha gravetat. Vinga, Quico, digues adéu al mar.
3: Adéu, capità Carerol. Adéu, capità Carero. Pròxima parada, la lluna. Genaro, paga el coet.
4: Escolti, senyora Filo, no ho digui als Pijuan, però el meu pare també portava el xoris a la maleta quan anàvem d'excursió. El senyor Genaro em recorda el meu oncle Beppe, que va intentar vendre el motor d'una gòndola a Venècia per comprar-se un tractor.
1: Escolta, Giorgio, aquesta gorra t'està petita. Et dono 500 euros i me la porto posada per baixar a port. Així la gent es pensarà que el vaixell és meu i que tu ets el meu xòfer de l'aigua.
4: Senyor Genaro, el meu honor no té preu. Però per 1.000 euros li deixo fer-se una foto i li regalo un clauer del Titanic.
2: La Filo ja està mirant fulletons per anar a l'Antàrtida. El Genaro tanca l'escena dient: Filo, la pròxima vegada anem en barca de rems, que el Quico ja sap fer de motor. Ai, pobra família, no saben pas el que els espera.

0: Estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat, xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades d'avui dijous 27 d'agost de 2026. Les piscines municipals de Tordera encara en els seus últims dies de la temporada d'estiu. Els equipaments del nucli urbà i de Mas Mora tancaran portes aquest dissabte 29 d'agost fins a l'estiu vinent. L'activitat d'artesania La Fresca omple de creativitat la plaça de la Concòrdia de Tordera. L'Associació Artesanes de Tordera valora positivament l'activitat i ja pensa en la Fira Medieval d'Octubre. Ràdio Tordera tanca la Festa Major amb gran èxit en les seves retransmissions en directe. El partit del Club Futbol Tordera contra el Ronin Futbol Club, la baixada de Carradons i el concert de l'Orquestra Salvatana encapçalen de les emissions més vistes. Catalunya desplegarà un bastó digital per preveure incidències a més de 300 quilòmetres de carreteres de la EMB. La rèplica virtual de la xarxa viària està enllestida abans del 2029 i es podrà estendre posteriorment als més de 12.000 quilòmetres de les carreteres catalanes.

Al club fútbol Tordera afronta un cap de setmana intens de la temporada amb dos partits disputats en només 24 hores. Després de la derrota per 1-6 contra el Ronin Futbol Club, els groc i vermells es mesuraran contra el Bonmatí a la Copa Catalunya i el Club Esportiu Mataró. I ho fem un cop d'ull al cel. Avui dijous tindrem un dia variat des del matí amb núvols fins al migdia, que a partir de llavors les temperatures pujaran i el sol serà protagonista de la tarda. Arribarem a temperatures màximes de 32 graus i mínimes de 24. Per tant, avui que fins al migdia no veurem gairebé el sol. De cara a demà divendres tindrem també un dia semblant, amb més núvols que s'allargaran també fins al migdia i fins i tot també a alguns moments de la tarda.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Because I gotta have faith. Baby!

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera. Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Radio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts, benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades d'avui dijous 27 d'agost de 2026. Les piscines municipals de Tordera encara en els seus últims dies de la temporada. Els equipaments del nucli urbà i de Masmora tanquen portes aquest dissabte 29 d'agost. Ràdio Tordera tanca la festa major amb un gran seguiment d'audiència. El partit del Club Futbol Tordera contra el Ronin Futbol Club, la baixada de carretons i el concert de la Salvatana encapçalen les emissions més vistes.
2: Però sí que en fem una representació força gran, des d'actes que poden ser com molt més culturals, més reduïts, com podia ser la conferència del Cercle d'Història, fins a activitats massives com podria haver estat els concerts o les habaneres o fins i tot aquesta baixada de carretons.
1: Artesania a la fresca omple de creativitat la plaça de la Concòrdia de Tordera. L'associació agraeix la col·laboració ciutadana i pensa ja en la Fira Medieval d'Octubre.
3: Doncs tot el canvi d'ubicació, la valoració és positiva, no? Perquè sempre ens agrada doncs, donar a mostrar els nostres productes i que la gent conegui doncs, la nostra feina. També va haver gent que va preguntar per l'associació.
1: El Club Futbol Tordera afronta un cap de setmana intens amb dos partits en només 24 hores. Després de la derrota contra Ronin Futbol Club, l'equip quadribarrat es mesurarà a la Copa Catalunya davant el Club Esportiu Mataró.
4: I pues, el nivell d'exigència pues, serà és dur, perquè al final jugues un dia i has de repetir l'endemà, però bueno, sí que és cert que intentarem repartir les càrregues dintre del d'això. Ja veieu que pues, hi ha molts jugadors juvenils, jugadors del filial, que la veritat és que rendeixen molt i molt bé.
1: Catalunya desplegarà un bessó digital per preveure incidències a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica virtual de la

0: La xarxa viària estarà enllestida abans del 2029. I nou matí de caos a Rodalies, circulació per via única entre Mataró i el Masnou per una incidència. Rodalies adverteix de demores de més de 20 minuts, però els passatgers de la línia R1 al Maresme asseguren que aquest matí el servei ha estat molt més afectat. Fem un cop d'ull al cel avui dijous, que tindrem un dia dispers amb un matí en presència de núvols, tot i que seran clarianes, perquè a partir ja del migdia serà un dia assolellat. Temperatures ara mateix de 28 graus, tindrem mínimes de 24 i màximes de 32. Demà baixaran lleugerament les temperatures amb un dia una mica més ennuvolat.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Les piscines municipals de Tordera arriben al seu fi aquest estiu. Aquest dissabte 29 d'agost serà l'últim dia en què els veïns i veïnes podran gaudir de les instal·lacions d'aigua descobertes del municipi, que van obrir les seves portes el 20 de juny. Així, doncs, els usuaris disposen d'aquests darrers dies per apropar-se a algun dels equipaments municipals disponibles, o bé la piscina municipal de Tordera, a la carretera de l'estació al costat del Camp d'Esports i del Parc Prudenci Bertrana, que aquesta està oberta en el seu horari habitual de 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Compta amb 3 piscines de diferents mides i profunditats, vestidors, bar i zona enjardinada, o també podran gaudir d'aquesta piscina municipal de Masmora, al carrer de la Sotzena, al local social de la urbanització, oberta d'11 del matí a 7 de la tarda. La campanya d'enguany ha destacat pel repartiment de prop de 4.600 entrades gratuïtes entre l'alumnat des de I2 fins a quart d'ESO, la consolidació dels abonaments de la temporada i també l'accés lliure decretat durant els dies d'onada de calor, recordem, validats pel CECAT. Dissabte a les 7, per tant, es donarà per acabada oficialment la temporada de bany d'aquest 2026. Les retransmissions en directe de Ràdio Tordera durant aquesta Festa Major 2026 han obtingut una gran acollida per part del públic, consolidant la seva aposta per acostar la celebració a tots els veïns i veïnes. Des de l'emissora municipal s'emfatitza el propòsit d'aquesta cobertura. D'una banda, oferir a les persones que no poden assistir als actes la possibilitat de veure'ls en directe i, d'altra, que els i les participants puguin recuperar les gravacions més tard. Albert Sabater és el director de Ràdio Tordera.
1: Les retransmissions de la ràdio tenen un doble objectiu. Per una banda, fer arribar en viu i en directe amb tota la complexitat que això comporta a les persones que no poden seguir la Festa Major, doncs que ho puguin fer des de casa. I per l'altra, també les persones que ja han participat o que pel que sigui no hi han pogut assistir, a posteriori puguin recuperar també aquests moments viscuts en directe de tot el que succeeix a la Festa Major. És impossible que cobrim tots els actes, però sí que en fem una representació força gran, des d'actes que poden ser com molt més culturals, més reduïts, com podia ser la conferència al Cercle d'Història, fins a activitats massives com podria haver estat els concerts o les havaneres o fins i tot aquesta baixada de carretons.
0: A nivell de seguiment, el partit del Club Futbol Tordera davant del mediàtic Ronin Futbol Club va tornar a ser l'esdeveniment líder en visualitzacions més enllà del municipi. Tanmateix, les propostes tradicionals van mantenir xifres excel·lents.
1: En general, les retransmissions han anat molt bé. Hem millorat algunes qüestions tècniques, com podia ser en el cas dels focs artificials, les qüestions de llum, que també les hem pogut resoldre bé, i, en fi, en principi hem aconseguit l'objectiu nostre, que era, com dèiem, portar la Festa Major del directe a casa. No hagués estat possible, sens dubte, amb tot l'ampli equip de persones, equip de voluntaris, equip de membres de l'emissora. Parlaríem de gairebé una quinzena de persones que al llarg d'aquests dies s'han anat repartint per tal de portar a les cases dels tordarencs la Festa Major.
0: L'emissora també destaca algunes de les activitats com les més escoltades. Escoltem Albert Sabater.
1: Afegir que en dades d'audiència destacaríem, com ja és habitual, el partit de futbol, en què la visita dels mediàtics Ronin doncs, fa que la visibilització d'aquest esdeveniment superi fins i tot el nostre poble. Ja centrant-nos més en activitats molt més tradicionals, destaquen, com sempre, també les havaneres, o, en aquest cas, sorprèn també la baixada de carretons com una de les novetats i que també més audiència ha tingut, a més de l'audiència fidel, que sempre és molt nombrosa, dels concerts, tant de Festa Major com també el que van fer la Salvatana a l'embalat, diguéssim, de la pista de l'Amistat i que molta gent doncs veu en directe però que també al cap d'una estona torna a recuperar.
0: Ràdio Tordera reafirma així el compromís amb el servei públic consolidant-se un any més com el pont de connexió entre la festa i els veïns i veïnes del municipi.

0: L'Associació Artesanes de Tordera va celebrar aquest dimarts la mostra Artesania a la Fresca a la plaça de la Concòrdia, un esdeveniment que va haver de ser ajornat dijous passat a causa de les previsions de pluja. Des de les 6 de la tarda i fins a 2:15 de la nit, l'entitat va instal·lar un seguit de parades a la plaça de la Concòrdia per apropar les seves creacions fetes a mà als veïns i visitants. La presidenta de l'entitat, Carol Torné, ha valorat molt positivament l'activitat i el canvi d'ubicació, tot i el canvi d'ubicació, destacant l'oportunitat de donar-los a conèixer la feina artesana i fomentar el sentiment de comunitat del municipi.
1: Doncs tot el canvi d'ubicació, la valoració és positiva, no? Perquè sempre ens agrada doncs, donar a mostrar els nostres productes i que la gent conegui doncs, la nostra feina. També va haver gent que em va preguntar per l'associació, per les activitats que fem, per mirar d'apuntar-s'hi i això sempre ens interessa, no? D'arribar més gent i fer nous socis.
0: Tot i reconèixer que l'afluència de públic no va ser molt elevada i que els hauria agradat veure la plaça més plena, Torné ha subratllat la importància del contacte directe amb els assistents. De fet, diverses persones es van interessar per la tasca de l'associació i per sumar-s'hi com a noves sòcies. Després d'aquesta jornada, Artesanes de Tordera ja té la mirada posada en el seu proper gran projecte, la Fira Medieval, que se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre.
1: I també pel que fa a properes activitats, no? Perquè ara ja estem centrades en la Fira Medieval, que com sabeu és el primer cap de setmana d'octubre i que bé, ara quan tornem de vacances doncs ens posarem a treballar amb això a tope i esperem que aquest any doncs agradi molt a tothom i ens pugueu venir a veure.
0: L'entitat començarà a treballar intensivament a la seva preparació a la tornada de vacances per oferir una nova proposta de fira artesana atractiva per a tot el poble.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Des del primer test de pretemporada contra Ronin Futbol Club en el partit de Festa Major que va acabar amb un resultat 2-6 a favor del conjunt visitant, el Club Futbol Tordera continua el seu exigent calendari de preparació. Els torderencs tenen per davant un cap de setmana d'alta intensitat amb dos enfrontaments consecutius en només dos dies. El primer d'ells tindrà lloc aquest dissabte 29 d'agost quan el Tordera es disputarà la continuïtat a la Copa Catalunya en el seu duel contra el Bonmatí. Sense temps per descansar, el conjunt quadribarrat tornarà a saltar la gespa l'endemà, diumenge 30 d'agost, per veure les cares en un partit amistós contra el Club Esportiu Mataró, equip de segona catalana. Aquesta doble cita servirà a Guillem Ferrer i Àlex Canó per posar a prova l'estat físic de la plantilla, tot i que ja ha assegurat que repartirà minuts de joc entre els dos partits.
2: Tenim sis partits en quatre setmanes i això implica, doncs, en aquest sentit, doncs, a fer doble a la setmana 2 i la setmana 3, a la setmana 1, que era només un, i a la setmana última també un. I doncs, el nivell d'exigència doncs, és dur, perquè al final jugues un dia i has de repetir l'endemà, però bueno, sí que és cert que intentarem repartir les càrregues dintre del d'això. Ja veieu que doncs, hi ha molts jugadors juvenils, jugadors del filial, que la veritat és que rendeixen molt i molt bé, gràcies de la feina que s'està fent sempre.
1: Després d'aquest cap de setmana tan exigent, el Club Futbol Tordera esperarà tres amistosos més abans de començar la seva nova etapa a segona catalana.

La Generalitat de Catalunya ha anunciat la creació d'un bassó digital que permetrà gestionar i preveure incidències en més de 300 quilòmetres de la xarxa viària de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La iniciativa serà una realitat abans de l'any 2029 i aquest bassó funcionarà com una rèplica exacta i en temps real de la infraestructura, cobrint vies d'alta intensitat com la Roda Dalt de Barcelona i diversos trams de la C31 i la C32, per on circulen diàriament 800.000 vehicles, 90.000 dels quals són de transport pesant. Segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, aquesta tecnologia permetrà als gestors de la infraestructura prevenir incidències abans que es produeixin, optimitzar la capacitat de resposta davant de qualsevol problemàtica a la via i millorar la fluïdesa del trànsit. El projecte, que es va començar a desenvolupar el mes de maig, i té un pressupost de 7 milions d'euros, finançat en un 40% per fons europeus. Tot i que la primera fase se centra en l'entorn metropolità, el sistema està dissenyat per poder expandir-se en el futur a la totalitat de la xarxa viària catalana. Nou matí de causa Rodalies, a què Rodalies adverteix de demores de més de 20 minuts. La R1 que torna a viure aquest dijous al matí una jornada complicada a la comarca del Maresme. Rodalies ha informat d'una incidència en la infraestructura que obliga els trens a circular per via única entre Mataró i Masnou, amb unes demores d'aquests 20 minuts, de 20 minuts. De moment no s'han donat més detalls sobre el problema tècnic en qüestió, l'afectació, però, que està provocant un impacte que, segons denuncien diversos usuaris, va més enllà del retards anunciats oficialment. Els passatgers asseguren que hi ha molts trens anul·lats, mentre que altres combois romanen aturats a les estacions durant períodes de temps indefinits. Segons aquests testimonis, el servei efectiu s'ha reduït a poc més de 2 trens per hora i sentit en alguns moments del matí. La situació que està generant incertesa entre els usuaris que utilitzen la R1 per desplaçar-se entre el Maresme i Barcelona, especialment en una franja horària de molta demanda. La incidència d'aquest dijous arriba més només un dia després d'una altra afectació important a la mateixa línia. Ahir dimecres, al matí, Rodalies va informar d'una incidència tècnica en un tret que passava entre el Clot i Sant Adrià del Besòs, que va obligar a reduir el servei de l'R1 a 2 trens per hora i sentit. Acabem amb el temps d'avui dijous. Tindrem un dia amb temperatures entre els 24 i els 32 graus. Aquests 32 que arribaran sobretot cap al migdia. Al matí tindrem presència de núvols, però de cara a la tarda serà un dia assolellat. Així ho serà la resta de la setmana, a excepció de demà. Demà, que tindrem un dia una miqueta això, més ennuvolat i amb temperatures que baixaran fins als 21 graus de mínimes i als 28 de màximes. Després, al cap de setmana, tindrem també una revifada i serà cap a la setmana que ve que tindrem una setmana plena de sol i ben calorosa. Per tant, aquest estiu que no marxi, tindrem una darrera setmana amb aquestes temperatures.

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats a diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel PP, assumint la protecció amb els seus sistemes públics. Escoltem la ministra Cira Rego.
3: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Algunas voces, sobre todo las más ultras y de la extrema derecha y de la derecha, lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer.
2: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció amb una collita superior a les dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat amb menys vendes i una baixada del preu del raïm que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
4: Enguany estem contents per la nostra feina, el resultat final que hem tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat on les ventes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa l'Abrem en Verd, esperant que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat, i això ens pues, perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
2: L'Ajuntament de Figueres ha decidit unir la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla el cap de setmana del 2 al 4 d'octubre. L'objectiu és ampliar l'abast de les dues propostes, a les quals es podrà trobar producte local, de restauració i dels vins de la DO Empordà, que fa poques setmanes que han iniciat precisament la barema. Aquesta serà la 40a edició de la mostra del vi i la tercera del fòrum gastronòmic a la capital de l'Empordà, i serà la primera que els dos certàmens comparteixen espai. I la masia, la sala de Viladrau, a Osona, la casa on va néixer el bandoler Serrallonga, ja té els permisos d'obra per començar a fer-hi obres després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, coneguda com la caçadora de masies a les xarxes, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com a seu de la Fundació Mas i Terra i com a espai de divulgació d'aquest patrimoni. L'obra costarà 91.000 euros, tot i que en demanaran una subvenció, n'han d'assumir el 30% del cost. I acabem parlant de l'Atlètic de Madrid, que és contundent. Julián Álvarez no vindrà al Barça, així ho ha fet saber en un comunicat en què diuen que el Consell d'Administració dona suport a l'estratègia del club en el sentit de no negociar el traspàs del jugador argentí al Club Futbol Club Barcelona.
1: Notícies en xarxa.
5: 107.1

0: estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
5: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta.

0: l'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat. Xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Creix l'extensió a Ceuta, desenes de manifestants han trencat el cordó policial i han calat foc al campament dels migrants que malviuen a la platja de Benítez de la ciutat autònoma. Els manifestants formen part d'un nombrós grup que durant la tarda ha impedit l'arribada dels vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer el repartiment diari de menjar als migrants. Portaven banderes espanyoles i de Ceuta i s'han sentit proclames com Ceuta no es ven o que se'n va, sinó també la Creu Roja és una màfia. La policia carrega contra els manifestants després de cremar el campament amb les pertinences dels migrants. Finalment s'ha pogut trobar una ruta alternativa per fer arribar el menjar als migrants. Tot plegat després que avui el govern espanyol s'ha proposat superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. Després de la conferència de joventut i infància, el govern català ha reclamat una solució coordinada en totes les comunitats per als menors de Ceuta i ha demanat responsabilitat al PP. Escoltem el regidor de Drets Socials, Raúl Moreno.
3: Avui no s'ha parlat de cap repartiment. Aquesta solució ha de venir per un consens de totes les comunitats autònomes, de compliment de la legalitat i per tant, d'intentar trobar una solució conjunta.
2: I un veí de Cubelles ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius a municipis com el Garraf i el Baix Penedès. José Romero és un veí amb mobilitat reduïda que es desplaça amb cadira de rodes elèctrica i que hi ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova, Cunit, el Vendrell i Calafell per no adaptar-se a les condicions que necessiten. L'escoltem.
4: Un parc infantil es donde enseñamos a nuestros niños a vivir en sociedad, ¿no? Es el primer sitio donde juegan con sus amigos y donde van a vivir en sociedad. Pues ya desde niños apartamos, lo dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que le viene encima. Es una barbaridad.
2: I el Festival Temporada Alta celebra 35 anys amb una norantena d'espectacles i 4 estrenes internacionals absolutes. Es farà del 3 d'octubre al 8 de novembre. I un apunt d'esports, el sorteig de la Champions League ja s'ha fet, el Fòrum Grimaldi ha estat molt exigent amb el Barça. El conjunt de Flick s'enfrontarà a la Lligueta als següents 8 equips: Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como i Saba. Respecte al curs passat, l'equip blaugrana repetirà l'enfrontament contra l'actual campió, el PSG. Per cert, que ara a les 9 el Barça rep l'Atlètic Club en la primera jornada de la Lliga que va ser ajornada pel Mundial.

Thank you.

0: Aquí tenim programes, perquè jo no ho veig.
1: Thank you.

0: Anem per la cinquena setmana. Primer recordar-vos que som el número 1 per la nostra per als consells del consell que som per ajudar a solucionar aquesta edició. També els nens que si no veu tindrà el número 1 per participar als consells dels jutges. Anem per la cinquena setmana. Per un mateix camí, que en Jordi Molina. Jordi Molina és de Blanes. És un consultor de música. És compositor i intèrpret de català.
1: És fent classe, eh? I no vull una molt llarga?
2: No,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no,
0: per la gestió de la personalitat de l'instrument i per la informació de la gestió de la
1: personalitat.
0: Resultat de la seva proposta per tot. L'any 2013, el tema de la
1: sardana.
0: La sardana per l'instrument.
1: El concepte de sardana és d'una.
0: El concepte de sardana és d'una. El concepte de sardana és d'una. El concepte de sardana és d'una. El concepte de sardana és d'una.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Desenes de manifestants han trencat el cordó policial i han calat foc al campament de migrants que malviuen a la platja de Benítez de la ciutat autònoma de Ceuta. Els manifestants formen part del nombrós grup que durant la tarda ha impedit l'arribada dels vehicles de Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer el repartiment diari de menjar als migrants. Portaven banderes espanyoles i de Ceuta i s'han sentit proclames com Ceuta no es ven o que se'n vagin o la Creu Roja és una màfia. La policia ha carregat contra els manifestants després de cremar el campament amb les pertinences dels migrants. Finalment s'ha pogut trobar una ruta alternativa per fer arribar el menjar als migrants. Precisament avui el ministre de Política Territorial i comandament de la crisi a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha fet una crida a la calma i ha demanat a PP i Vox que facin una crida a la no violència. Torres ha advertit al Congrés dels Diputats que es trigarà mesos a habilitar els espais que el govern de Ceuta proposa per acollir temporalment els migrants.
3: Estuvimos visitando, junto a la ministra de Inclusión y el vicepresidente de Ceuta, espacios que proponía la ciudad autónoma y que los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor irrelevante.
2: Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques aquest divendres. En aquestes localitats s'hi preveu un perill molt alt d'incendi forestal, de manera que les activitats amb risc prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. També es prohibeix l'ús de material pirotècnic o encendre foc, inclòs en zones habilitades per fer-ho. El cos ha avisat del risc de foc que s'incrementarà arreu de Catalunya i per aquest motiu ha fet una crida a extremar les precaucions. I el Camp Nou s'ha omplert d'estelades aquest vespre el partit del Barça Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx. Els agents de la policia, recordem-ho, van requisar estelades aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove menor que en portava una. Els aficionats del Barça han exhibit centenars d'estelades i han desplegat dues banderes gegants. I acabem parlant d'aquesta propera matinada perquè hi haurà un eclipsi parcial de lluna. Començarà cap a 4:45, concretament a les 4:34, concretament, i acabarà una mica abans a les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 6:45. El 93% de la superfície lunar estarà sota l'ombra de la Terra. Un fenomen, però, que no és tan excepcional com el solar.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
1: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti.

Entre los cielos en producción, ganó 150 centavos.

Thank you.

Yeah.

Concours.

FM, Radio Tordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Aquesta cançó va per ell i pel seu fetge.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes. Les tres paraules del dia són vespre, edició i sopar. Vespre, la Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'aquest vespre a les escales de l'Església i la plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de rima des de les 5 de la tarda fins a les 7 del vespre amb una classe magistral de country. Edició, el Memorial Josep Barceló estrena la primera edició de la Caminada Nocturna dels Quatre Veïnans i la tercera edició del Novadi s'estanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. Sopar, el sopar popular exaureix les entrades i obre una gran nit de cloenda a la Pista de l'Amistat. Avui és dimecres 26 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial de l'Actor o l'Actriu. El sant del dia és Santa Teresa de Jesús Jornet i Ibars. Va dedicar gran part de la seva vida a cuidar de persones grans sense recursos i va fundar una congregació dedicada a aquesta tasca. L'aniversari famós, l'actor Macaulay Culkin fa 46 anys, conegut mundialment per ser el protagonista de Sol a casa. Els comptes enrere per l'inici de curs escolars a Catalunya queden 13 dies. El curs 2026-2027 començarà el 8 de setembre per la majoria d'alumnes. L'11 de setembre, la Diada de Catalunya, falten 16 dies. La previsió del temps a Tordera, avui un cel força ennuvolat amb temperatures al voltant d'entre els 19 i 28 graus. Demà continuaran aquests intervals de núvols amb una temperatura màxima propera als 28 graus. La notícia curiosa, avui se celebra una de les festes més curioses i conegudes del món, la Tomatina de Bunyol. Milers de persones participen en una enorme batalla de tomàquets on s'arriben a utilitzar fins a 150.000 quilos. La dita de l'agost, a l'agost a la setja és fosc i fem un cop d'ull a l'hort perquè és un bon moment per collir tomàquets, que encara estan en plena temporada. També es poden començar a preparar cultius de tardor com ara enciams, escaroles o espinacs. La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Lucé, al carrer Amadeu Vives. La recollida d'escombraries a Sant Daniel trucant prèviament al 93 765 31 51, i el repartiment d'aigua potable a Masmora encara hi és els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts 11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha cabal, està sec, no hi ha defuncions avui i comencem amb les efemèrides perquè fa 10 anys NC Tordera posava a la venda els tiquets per anar a la mobilització de l'11 de setembre. Fa 5 anys Pere Cot tornava a venir la festa major amb l'espectacle Impresonats i l'any passat Tordera ja tenia nous representants del Pubillatge 2025. L'àudio que us recomanem a la web i xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar l'Orquestra Salvatana i acabem amb una frase cèlebre: no comptis els dies, fes que els dies comptin, de Mohamed Ali.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Entrem valents, entrem en música i dius a les benvingudes a tots, a totes, i benvingut, ves que tot, la gent de Tordera i bon dia comarca. Aquí tornem, després de dies de festa, de música, de carrer, de retrobaments, de rialles i també d'hores i hores de ràdio. La festa major ja és història i sembla que ens hem acomiadat amb una cosa que ens agrada molt, la sensació que ha anat bé. Gent contenta, bon dia. O sigui, Antònia, bon dia. Estem aquí amb les companyes aquí de molta teca i resulta que no sé què li ha passat a la cadira, que no sé si s'ha esponjat al terra, que ha quedat a l'altura de la taula. Antònia, bon dia.

0: No, no vull marxar, no.
1: De veritat, escolta'm, és fatal, eh? Jo m'ha donat un susto que ningú que parar a l'hora de la presentació. Torna a dir, bon dia, Tordera, bon dia, comarca, aquí tornem després de dies de festa. L'Antònia ja està a la flor de micròfon, de retrobament i de rialles que així s'han començat en el dia d'avui. Doncs bé, la festa major ja és història i hem de dir que gent contenta, activitats, places plenes, voluntaris fent possible que tot rullegi nosaltres des de Ràdio Tordera, intentant posar-hi veu, imatges, sons i sobretot moltes ganes. Però avui no en mirarem només enrere. Avui tornem a posar els peus a terra i obrim finestres al món. Catalunya, Espanya, el món i una mica de premsa del cor, unes preguntes de les nostres i una conversa molt especial aquí en aquest espai que hi ha molta teca. 12 a 1, aquí comença el nostre magazín. Som-hi, comencem.

anem a fer un repàs de l'actualitat catalana i hem de dir que l'actualitat política catalana, però explicada sense convertir-ho en una tertúlia política. També parlem de l'actualitat social, habitatge, educació, sanitat i mobilitat, algun tema que afecti directament la vida dels catalans i una notícia amb l'Ample de Catalunya, cultura, recerca, medi ambient, turisme i alguna iniciativa curiosa. Doncs bé, d'Espanya hem de dir que una notícia d'àmbit estatal, doncs, que pot cooptar i també, doncs, aleshores, doncs, ens hem d'assabentar per estar informats de tot el que passa al nostre entorn. No volem parlar massa de política, però pensem tots plegats que la política és important i la política és que aquest any que ve hem d'estar molt a l'aguait de saber, doncs, els programes que es presenten i saber i decidir quin és el partit polític que en aquest cas es considera que pot arreglar-nos una miqueta més aquesta complicada situació. Doncs bé, no us explicarem el món com si fóssim un taula de notícies, però us explicarem com si estiguéssim asseguts a la taula del cafè. Doncs bé, aquí entrem ja en ritme i ho fem amb aquest estil musical.

0: Les 12 en 11 minuts. Avui sí que anem, doncs, a l'hora que ens marca aquest guió d'aquest magazín, i que aleshores és l'hora en què sempre, cada dia, de tots els dies que hem passat, dels anys que hem passat, seria l'hora oportuna que tindríem que tocar sempre a les persones que ens aporten la informació de les temperatures. Però ve tu aquí que, bueno, hi ha vegades que la cosa se'ns va complicar, ens va liant, hi ha notícies d'aquí, notícies d'allà, que si eclipses, que si, bueno, uns es brallen amb els altres, que uns fan la pilota amb uns als altres, i al final nosaltres no ens l'entenem. Però bé, les 11 en 11 minuts és moment de fer repàs de temperatures, i ho fem anant-nos cap a saludar la Paquita Albertí, no?, amb en Joan González. Amar Reixà, molt bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, anem a saber quina temperatura van tindre ahir, que avui em sembla que apretarà, també,
1: Sí, mira, ara estem a 31 grau 4 dècimes.
0: Que dius, ara, Déu-n'hi-do. Com va anar? Com va anar?
1: Mira, la màxima hi va ser de 30 graus 8 dècimes. Avui la mínima ha sigut de 23 graus. Ara, com he comentat ara, de moment són 31 graus en 4 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do, és que es nota que fa calor,
1: Molta. Molta calor fa. I això no té ganes de marxar.
0: No, sembla que no, sembla
1: mira,
0: que...
1: Mira, l'humitat, aquest moment, tenim un 63% d'humitat.
0: Oh, bueno, l'humitat, doncs, la tenim una mica controlada.
1: Sí, bueno, ja anem bé així. És que no tinc aquesta humitat tan baixa, no baixa.
0: I el vent?
1: El vent baixa. Un moment, això representa una temperatura de sensació de 36 graus 3 dècimes.
0: Uf, mare meva, ve tu aquí que estàvem nosaltres aquí pensant que estàvem prenent la fresca i preníem la calor, 36 graus, Déu-n'hi-do el que apreten.
1: Sí, mira, el màxim de vent d'ahir és a 30 quilòmetres, és 30,6 quilòmetres d'hora. I avui tinc... I avui, a les 10 i 27, tinc un cop de vent de 37 km hora.
0: Oh, Déu-n'hi-do. Doncs mira, aquest matí ha apretat també...
1: Tinc ara aquí no l'ordinador.
0: Deu ser, doncs, un vent tan calent que quina angúnia que fa aquest vent, com ens apreta la cara i l'està calent.
1: Queda una sensació de més calor encara.
0: Sí. Oh, i tant. Molt bé, Joan, doncs, moltes gràcies. Com ha provat la Festa Major?
1: Bé.
0: I també la Col·leta de les Sardanes, tot plegat.
1: Sí, van anar uns quants actes, vam anar.
0: Molt bé.
1: Vam disfrutar bastant.
0: Doncs fantàstic. Gràcies, Joan, per explicar-nos les temperatures, i gràcies també per, en aquest cas, doncs, explicar-nos com va anar, doncs, aquesta cloenda. Bé, el pregó també va ser interessant. O sigui, tu també fa molts anys que estàs a la nostra dansa, no?
1: Sí, però, bé, no, sí, porto molts anys. Llavors, 50 no, però em porto bastant d'anys.
0: Oh, Déu-n'hi-do, també, eh?
1: Tenia... De portar 45, 47, però amb el Mercè, sí, porta molt més anys que jo.
0: Bé, us calia fer un reconeixement, també.
1: Anna?
0: Que calia fer un reconeixement a vosaltres, amb tants anys estant al peu del canó,
1: Jo no sóc de la Junta. Jo els ajudo amb el que puc.
0: Ah, vale, molt bé.
1: Jo els ajudo amb el que puc.
0: Molt bé, però sempre hi sou, Vinga, gràcies per la informació, gràcies per estar aquí a Ràdio Tordera. Bon dia.
1: Adiós, bon dia.
0: Ens anem a saludar la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Com va anar la temperatura màxima d'ahir?
2: Doncs 32 graus.
0: També Déu-n'hi-do, més que el Mar Reixac, Sí.
2: Fa més calor. Aquest dematí, 22 graus i 7 dècimes.
0: Sí.
2: Ara, en aquests moments, estem a 69 graus... Ai, 28 graus.
0: Ui, quin susto, ja entre tots enrere.
2: Ai, no. Un 69% d'humitat.
0: Sí.
2: I marquen, doncs, núvols i una mica de sol.
0: Bueno, què fan els col·legues? Explica'ns una mica, perquè aquests dies els deixem una miqueta així tranquils. Com han anat? Han anat molts de dies a actes de la Festa Major? Qui no els hi ha agradat més? Els focs? O qui els focs? Els ha vist veure molt bé, no, Paquita?
2: Sí, estàvem a primera fila nosaltres.
0: Ah, caramba, molt bé. Què fan, Rosendo? Bé?
2: Rosendo, doncs mira, passant calor com tothom, no?
0: Va, però se'n va a la platja ella, Xerita, És a la platja ara, Paquita, en Rosendo?
2: No, la platja no, de moment no.
0: Val, molt bé. Doncs vinga, salutacions.
2: Està més bé ara dintre casa, amb aquesta fresqueta, i estem més bé.
0: Salutacions amb el senyor Pere. Vinga, fins demà.
2: Molt bé, fins demà.
0: Bon dia. Ens anem a saber les temperatures de l'estació meteorològica Fibercolor. De l'estació meteorològica Fibervalor tenim la màxima de 31 graus en 8 dècimes, la mínima de 8 de 21 graus en 3 dècimes i ara estem a 29 graus en 7 dècimes. Una humitat més alta que les altres dues que ens han comentat els nostres companys, un 74%. I vinga, agafeu-vos a la taula perquè ja pràcticament està doncs penjada en el Facebook de Ràdio Tordera la pregunta participativa i de deferència dels jutges Elisa, que, bueno, demà donarem premi amb les persones, a veure què se ho emportarà, que hagin participat en aquest espai del concurs. Antònia, bon dia.
3: Bon dia.
0: Angie, com venen les revistes?
4: Bueno, pues molta gent a la platja, és el que hi ha.
0: I biquinis,
4: per aquí. I biquinis, ratlletes de coletes, coletes rodonets, coletes plans.
0: Déu-n'hi-do, eh?
4: De tot n'hi ha.
0: Temps enrere hi havia aquell sistema de donar per al cul, que es deia, que de cop i volta algú es baixava els pantalons i ensenyava el cul i vinga, ja està, aquí t'ho deixo.
4: Això es va guanyar la lluna plena. Quan hi ha la lluna plena,
0: sí.
4: Hi ha una dita que diu que te tens que baixar les calcetes, ensenyar el culete a la lluna i que te porta sort, demanar un desig.
0: Ah, sí?
4: Porta sort.
5: I allà on te pill, allà on t'agafi, tu ho fas.
4: Home, no, si està... Aviam.
5: Jo
4: ho he fet, però a casa meva que no havia vingut.
3: Sí, jo també. Jo també
4: perquè el desig que vaig demanar era molt important.
0: Bueno, escolta'm, bueno, com tens el culet a l'aire, poden passar moltes coses.
4: Però no havia ningú.
0: No.
4: Jo sola i els arbres de casa meva.
3: Jo la lluna
4: no estava ni al meu marit.
3: Ho va veure la lluna només.
0: Només. Home, potser segur que ho vau fer massa soles, eh?
4: Sí.
0: Això que li està acompanyat.
4: És un momentet, no penses que desgastar allà 4 hores.
0: Home, jo què sé, eh? És que es va.
6: Aviam que ens passem amb aquest tema, eh?
0: A veure, Toni, que ho has fet, això, tu?
6: Jo no, ni ho he fet ni ho faré.
0: Home, però si és molt guai, no?
4: Jo serà bona sort.
6: Sí, bona sort, sí.
0: Meli.
3: Bueno, no costa res.
6: Això que m'emportaria bona sort, guanyar el cupon de la 11. Això sí que m'emportaria bona sort.
5: Bueno, això ens tocaria a tots, jo crec. Però jo és que aquest dit no el sabia fins avui.
3: Ah, no?
5: Però no m'ha pogut
0: jo tampoc, eh?
3: Sí.
4: Un any en Supervivientes, jo ja ho sabia, aquesta dita,
3: sí.
4: En Supervivientes van haver-hi 3 o 4 molt conegudes.
3: Sí, a la platja.
4: Hi havia una llunya preciosa i, a més, se'ls va veure el culete, sí. L'únic que la nit és molt fos.
0: I eren, no? I eren dones, només?
3: Dones. Sí.
0: Ja els hi va, ja els hi va.
5: Els homes també ho poden fer, perquè...
0: Home, no,
5: perquè...
3: Van anar 4 dones.
0: Home, és que els homes són molt recatats, tu.
6: Sí, no, els homes van de fer el sol.
0: El sol, per tant.
6: Quan hi ha el sol.
0: Cara al sol, cola.
6: Ja comencem a tergiversar les coses, bueno, eh?
5: No, allà, no, la allà, música
6: no cal. Cara al sol, que pot ser que torni.
0: Bueno, vale.
5: Sí, la música no cal, però vull dir, cara al sol sí que poden
0: exactament
5: fer.
0: Exactament, vull dir, la gabardina i pam, allà tot l'aire,
5: ah,
0: tu.
5: Mateix,
0: a veure si algun bitxito que s'hi comporta el més essencial.
6: Tant de cara al sol se'ls ha assecat el cervell.
5: Això també és veritat.
0: Vinga, anem cap a la pregunta participativa. Us la faig a vosaltres, com sempre faig. Diu, què series amb una persona que no estimes si tinguessis una vida de luxe assegurada? Va, Toni.
6: No.
4: És que no ho entenc.
0: Fais aquesta cara, fais aquesta cara.
6: Que no.
3: Sí,
0: et casaries amb una persona que no estima si tinguessis una vida de luxe assegurada?
5: Ui, això pregunta-se-ho a moltes nenes d'aquestes joves que ho fan.
3: Jo ho coneixo.
5: Aquestes ho fan, sí.
3: Jo ho coneixo.
5: Moltíssima. I no tan joves, també,
0: eh?
5: Potser, no?
0: Home, però estan bé, no?
5: Mira, és el
0: poden
5: que...
0: Poden comprar-se un vestit cada dia, poden comprar-se unes joies, se'n van a comprar un bolso que no sé com els hi va.
5: I si no van a comprar l'amor, que també se pot vendre, tinguem molts diners, no. Compres l'amor.
0: Jo... Jo diria
5: que és de l'única manera que poden conviure amb una persona que no estigui.
4: Que no estimis, que no t'agradi...
3: Bueno, és que sí, és que tenen el pagano i tenen el que dona plaer.
0: Sí.
6: Pues el pagano i el que va per la mano. Ai, se m'ha escapat. Ai,
0: Toni, que estàs demanant de 100 si tu t'has estat
5: per aquí.
0: Vinga, va, ens anem, perquè mira... Oh! En Damià i en Martí ens estan ensenyant el malic.
5: El malic.
0: Vinga, 20 minuts que passen de les 11 i anem ja mitjans en aquest espai. Aquí
6: s'ha d'aguantar un control de so d'aquesta casa.
4: Pues aquí sempre diem que és un programa desenfadat.
6: Exacte.
4: Ara. Passar una estoneta
6: no
4: bé...
6: No us creieu ni la meitat del que diem.
4: I tant.
0: No, a veure,
6: jo parlo per mi, jo parlo per mi.
3: No, lo del cul,
5: lo que
3: jo sí que ho faig.
6: No,
3: jo sí que ho faig.
0: Vinga, tenim la pregunta treta de la màniga preparada, també. Preparat està, doncs, la publicitat d'aquestes cases que posen aquesta confiança en aquesta emissora. I en Damià la deixarà sortir així de bé.
7: Ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les 3. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
8: o a dentalcompany.es.
7: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
9: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
10: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
11: No, primer has de fer la digestió.
10: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
11: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
12: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
13: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Ara i aquí, d'estiu.

0: Vinga, ens n'anem ja apropant-nos perillosament al punt de 12:45. I bé, és moment d'aquesta pregunta treta de la màniga que els nostres contertulians cada dia me diuen que els agrada més. Vull dir, jo miro de buscar que siguin potents, que no sàpiguen què dir, però patapam, sempre diuen, doncs, el que realment pensa. Quina celebrity de l'actualitat creieu que ho duria pitjor que li descobrissin tots els draps bruts? La primera que li toca és l'Angie, va.
1: Evidentment, ella la que té.
2: Hombre, jo de totes, que crec que té que tindre coses molt, molt amagades, perquè aquesta senyora sí que s'ha casat per l'interès, jo a la Isabel Presley.
3: Ui, me l'ha treta.
2: Ai, perdona'm.
3: No, tranquil·la.
0: Què dieu, ara?
3: Sí, jo anava a dir el mateix nom.
2: Jo la Isabel Presley, perquè la Isabel Presley ha anat de fina, de senyora fina, de tot, però que estan dient que es va casar per interès, home, amb el Boyer, per tindre...
1: Veus el que dèiem dels diners?
2: Vam fer un escrit, l'últim que va tindre, el Vargas Llosa, que li passava cada mes 80.000 euros per menjar la nit una poma i un llagur. O sigui, que és una senyora que ella va de fina, de mona i de tot, però em sembla que té...
4: I després el marquès de Grignon, que també li va fer passar...
2: Sí.
0: Escolteu,
2: sí,
0: una cosa. Sí. Parlem de quina celebrity de l'actualitat. Jo en tinc una de puntada aquí que a mi em sorprèn molt i penso bastant malament d'ella,
1: Sí, jo ja, sé la que dius.
2: Bueno, jo sí, ja te dic. Jo diria la Isabel Presley.
1: Una mica, perquè aquesta... Home, com el signe de cal i una d'arena.
0: La veus,
1: i això
0: la
1: que m'agradava molt, però ara...
0: La veus a l'actualitat i sempre s'agafa de la fandilleta curta d'aquí davant, se la puja, ensenya els shorts de sota de color rosa, i comença a saltar. Tiqui, tiqui, tiqui. De què parlo? De la Rosalía.
2: Ah, de la
3: Què passa amb la Rosalía?
0: Amb la Rosalía...
3: Aquí toparem a sac,
0: Per què? Rosalía,
3: perquè és una persona de Sant Esteve...
1: De Sant Rovires. De
3: Sant
1: Rovires.
3: És una persona catalana, que a més, en els concerts en català, es dirigeix al públic en català.
0: Bueno, val.
3: Que a més, ha tret cançons en català. I que és número 1... Però si
0: només ella... parles de les seves cançons, parlem de la seva vida íntima, seva els draps vida... bruts que té que tenir. Seva...
3: Però si tothom sap que és bisexual.
0: És igual, això no és problema.
1: Ho sabem fa poc, no ho sabíem.
3: No, si ho sabíem.
1: Va, a veure, jo no.
0: Jo tampoc.
1: I la majoria de la gent es van quedar perquè tenia un nòvio que li va fer una cançó i després ella va ser quan va tindre el
3: desviat. Però el nòvio li posava les banyes. O sigui, tots els nòvios li han posat les banyes.
1: Però algo seria...
0: Què m'has dit tots els nòvios?
3: Tots els nòvios li han posat les banyes.
1: Per això, perquè ja era...
3: Raúl Alejandro i tots aquells li han posat les banyes.
1: Perquè ella ja denotava que no tenia el que tenia de tindre. Si ella va veure que era lesbiana, doncs va quedar retratada.
3: Ai, som molt masclistes, Sembla mentida que sigui...
1: No, retratada va quedar. Perquè tenia nòvio i després...
5: Som les joves que som. Mira que dins antigues amb les joves que som.
4: Si cadascú cadascú la sexualitat la porta com vol.
0: Clar, tant,
4: el que passa que si ha tingut 4 o 5 no sé quants
0: no
4: funcionava quants, la cosa bé i ara està amb una noia i les coses van de meravella, alguna cosa tenia que haver.
3: Bé, perquè hi ha noies bisexuals que diuen que...
1: A ella li agradaven les dones i no li agradaven els homes, i ja està. Va intentar-ho amb homes, no li va sortir, i ja va dir, doncs mira, ja està.
0: Va, Toni, digues l'última paraula, crec que l'Àngela la tenim aquí preparadíssima ja.
3: Estic absolutament en...
1: Anonadado?
3: No, absolutament en contra de la Rosalía, que tingui draps bruts i que no els hagi ensenyat.
0: No ho saps. No saps res de la Rosalía.
3: Vosaltres tampoc ho sabeu.
4: No,
3: estic a punt d'agafar i marxar i aquesta vegada de veritat.
1: Ole, viva-lo.
0: Adéu, va, tanca-me la porta.
3: Ara no marxo.
2: Aviam, jo crec que totes les persones, i com també la Rosalía...
3: Sí, tothom, si t'investiguen una mica...
0: Ja t'investigarem nosaltres a tu.
3: Sí, no.
2: I té dret ella de tampoc no sapiguem tota la seva vida, que tingui coses guardades...
0: Bueno, va, jo me quedo amb la Rosalía i que, bueno, jo d'aquesta noia penso moltes coses, més de... moltes coses.
1: A mi és que la tenia jo molt en pedestal i com que m'ha anat decepcionant una mica.
2: Però perquè té ara parella de noia?
1: No, per això no, que va, vull dir... Per, no sé.
0: Per jo no saber de cosetes, va. Vale. Va, vinga, ja va, deixem estar. Vosaltres us quedeu a l'Isabel Presley, nos, sí. Jo m'aquedo amb la Rosalía, i tu també, l'Amèlia. Uh-huh. I tu, Toni, amb qui te quedes?
1: Amb els dos.
4: Ella, Presley.
0: Amb la Presley, ja, ja, no?
3: Jo volia dir la Presley, sí. Clar,
2: vale. Què volies dir de la Presley, per això?
3: Pues que això, que és una buscapeles... Sí. I que diuen coses d'ella, sí, que són tan greus que no es poden fer, sí, en horari, sí, protegit.
1: Bueno, també tenim una altra que tampoc, sí, no, sí, la podem deixar anar, eh?
0: La Pantoja?
1: No.
0: Ah, vale.
1: No. La dona Lecchio, la nostra...
2: Ah, la de latte, l'Antonia
3: Antonia
2: de
3: latte. Latte.
2: L'Antonia de latte.
3: Chocolate batiato.
1: Batiato, molt de batiato.
4: Aviam, jo no sé, jo, de no, la de latte.
1: La més aviat l'altra, potser, no?
2: La de
1: latte... La de latte, eh? La
3: de latte... A mi m'han dit que la de latte es va presentar en una plaça per butxí als Estats Americans i la van desestimar perquè li sobraven 5 graus de mala llet.
0: Ah, Toni, per favor, per favor. Sí,
1: precisament és que és mala un bon mitjó.
3: No, mare de Déu, mare de Déu.
0: Vinga, ens anem amb una cançoneta i tenim l'Àngel que ja està... Àngel, sí, no te'n vagis tu ara.
1: Que no.
0: Ara l'Àngel se'n va donar, també.
1: El que tenia la marxa era el Toni.
3: Jo no marxo perquè se m'ha fet fora i això tindrà conseqüències.
0: Doncs vinga, ens anem a escoltar una cançó molt guai, que és la de la Lava. De la Ava, no sé si ho he dit bé, no sé si he dit l'Ava, vinga, a veure.
1: Ava.
0: Vinga, escolta'm aquest tema.

0: va com ploure.
1: Ai,
0: com
1: que plou. Oh, sí, va, cantem que plogui, que plogui.
2: Que plogui, que plogui. Sí.
0: Vinga, així, comencem.
1: Bueno, va, un moment.
0: Què t'ha passat?
1: Què t'ha passat? Què
0: t'ha passat? Va, vinga.
1: Bueno, avui us vaig a parlar de l'Ernesto de Hanover. Sabeu qui és, oi, l'Ernesto?
2: Sí, sí, sí. El Pichaner, sí. El Pichaner, no?
3: Sí, sí, el Pichaner.
1: El Borratxo. Borratxo, sí. Jo.
2: Borrorú.
1: Bueno, el... sabeu que ha sigut el tercer Madrid de la Carolina de Mónaco?
0: Sí.
1: Que, bueno, que la Carolina de Mónaco no li ha volgut donar... Estan separats, van de... però no li vol donar el divorci.
2: Ah?
1: No, mira, perquè llavors ella... continua sent, al estar casada amb ell, continua sent no, alteza el, real clar, i princesa
4: títol,
1: de... de claro.
4: Sí, sí, el títol i nobileri, que és important.
1: Que el de Mònaco és, diguéssim, és inferior. Ah, la ser de princesa de Mònaco no, no té tant d'èxit. I, bueno, estava sortint, que no sé si vosaltres coneixereu, suposo que sí, perquè va ser molt famosa, la Petita Ridruejo.
0: Sí, sí, i tant.
1: Home, i tant, la Petita, que era una petitita.
0: Sí,
1: ella era molt nom, el
0: sí,
1: nom la...
0: Jo no sé pas qui és, aquesta.
1: Ella era una socialite escritora. Sí, mira, havia sortit a la tele i ella se li va aparèixer a la Verge. Ai. I parlava molt del, dels, quan se li apareixia a la Verge.
0: Ah.
1: I se li havia aparegut també amb gent, deia ella. Bueno, doncs pues la seva filla
0: que
1: ha
0: maco,
1: estat
0: no?
1: 4 anys
4: sí,
1: amb,
4: maco, sí,
1: amb però... l'Ernesto de Hanover, amb anar a vindre, perquè aquest senyor no sé ni com l'aguanten, perquè fa cada espectacle i cada show... Sí. Que és massa perquè va sempre una miqueta tocant.
4: Sí, no, no, bastant.
1: Penseu que a la boda dels els, que són ara reis, de la Letícia, que eren prínceps llavors, la Carolina de Mónaco es va trobar que va tenir que anar sola.
0: Sola.
1: Perquè
0: no? ella estava borratxo a dalt, que no es podia...
2: Déus, ara, sí. Que potent,
4: I,
2: no?
4: I cridant a la gent.
2: Sí, sí. Borratxo jo, nunca.
3: I després va passar una cosa, que quan ella va baixar per anar a la boda... es veu que a l'habitació va passar alguna cosa perquè ella va sortir supuestamente amb un cop a la cara que estava maquillada i llavors va sortir que no li va donar temps ni d'arreglar-se els cabells i anava com...
2: Ai.
1: Home, jo he vist que no anava tan malament. Lo de... Van fer córrer rumors d'això.
3: Sí, sí, portava. Portava sí. Un... O sigui, es va maquillar tapant el blau.
0: Notava, no?
3: Sí, i després els cabells estava que no havia... O sigui, va sortir...
4: Descabellada, per dir-ho d'alguna manera sí. Clara, no?
3: I malament, no, no. I malament per lo que havia passat amb...
1: A la boda de Reis portava, recordo, si no recordo malament, portava una Pamela i despentinada no, l'únic que se la va veure, a més, el que anem els periodistes enfocant-la amb ella perquè no se sabia el per què anava sola en aquell moment, que la gent s'ho devia imaginar perquè ja coneixíem.
0: Però escolta'm una cosa, era i era senyor. Veritat això que realment estava borratxo que tothom...
1: Mira, aquest senyor...
4: Té, el seu nom és borratxo.
1: Dic jo,
2: sí, supostament... Sí, però hi ha un problema que... L'alcoholisme és una malaltia.
4: Bueno, clar, evidentment, sí, però se suposa que ell pot anar a una clínica d'est, sí, com molts hi han anat,
2: sí.
4: I no donar
2: fàcil,
4: el número com fa.
1: Quan ha deixat aquesta noia
3: la Petita.
1: La filla de la Petita, pensa que van estar en un restaurant menjar, li va donar, no sé què li va dir el camarer, va començar a trencar copes.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, és que és alguna cosa,
1: va
0: ser, no?
1: Quan ella va decidir, és que és diu, no t'aguanto ja més aquests espectacles.
0: Sí. Us heu, a trencar una miqueta de temps, us heu fixat que ara ha sortit un nou sistema de got per anar a les discoteques, que queda, és dir, la beguda queda tancada.
3: Sí, sí.
0: Això està molt bé,
3: Perquè no et posin cap cosa.
0: Molt bé,
4: ja seria hora.
2: Cap cosa no, burundanga.
3: Bueno,
4: sí, sí.
3: O burundanga però, o una
4: altres,
3: altra cosa.
4: O altres derivats.
3: Clar.
2: Sí. La burundanga.
1: Sí. Bueno, dir que la Carolina de Mónaco, aquest ha sigut el tercer marit,
4: Aret.
1: Té una filla d'ell, ja gran, i ja porta anys, és...
4: La, com es diu, la gran?
1: La Carolina de Mónaco.
4: La nena, la gran d'ella?
1: Alexandra.
4: No,
2: la Carlota. Quina bona memòria. Quina bona memòria.
3: La Carlota era
2: de l'altre. Quina bona memòria.
3: Del que en realitat va estar enamorada.
4: Ella va estar enamorada, i ell.
3: És l'únic marit.
1: De qui?
0: Ell al principi.
1: Del que s'hi hagi. Que mira, per cert, diré una anècdota, ara el dia 3 d'octubre farà 36 anys que es va morir. Ell el dia 3 i el meu pare, per desgràcia, el dia 9.
2: Vaja. ens en lamentem les dues defuncions.
0: Sí, sí, sí, sí, canviant de tema,
1: i,
0: a veure...
1: I, bueno, veurem, sembla que tornen a estar junts, es veu que ella poder, jo que sé, si li perdonarà, si li dirà, bueno, comporta't,
0: mira, perquè les reconciliacions, com que diu que són tan bones, no?
3: Sí, sí, sí, però estar amb un home així no, sí, val la pena.
1: Sí.
4: Pues sí. Aguantar el títol perquè
2: si ja no s'aguanta la gent normal, imagina't, sí, amb, sí, amb problema, sí, d'aquests.
1: És que dius, bueno, és de tant en quant, però aquest senyor...
2: No, no.
1: A més, és que aquest senyor ha tingut, el que no sé com està en aquest món, perquè una de les pancreatitis que va agafar, els mateixos metges van dir que no se n'en sortia.
2: Ai, ai, Déu-n'hi-do, no?
4: I està immunitzat ja, l'alcohol, sí, mateix el sosté.
1: Sí. Bueno, escolta'm, què van dir?
3: Escolta'm,
1: què van dir de la mare de la reina Isabel?
4: La iaia, no? Sí.
1: Que bevia...
4: Claro. Ginebra, pura. Ginebra, ella era pura, de Ginebra.
1: I va arribar fins als 100 i pico d'anys.
3: Sí.
1: 100,
2: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Malament. Bueno, ahir també aquesta és una mala notícia. Bueno, una mala notícia. La Carles Logoyanes, sabeu? Sí. Ja ha fet 2 anys que se li va morir el seu pare, que la va anar a buscar a la Caratina, el va anar a dir, papa, aixeca't, i el va trobar mort.
4: I als pocs dies...
1: Als pocs dies, ella.
0: Sí. Els metges es va morir ella?
1: Sí, sí, no? En 46 anys. Sí.
4: 2 anys fa?
1: 2 anys ja.
4: Carai.
1: Ara, sí, va ser el dia 26.
0: Estava delicada, ella? O
2: que... No. Bueno,
1: aviam, que se sapigués.
3: No, que se sapigués.
1: Sempre han dit que aquell susto, el anar a despertar el teu pare...
4: Ah. Potser això li va
2: condicionar i li va afectar.
3: Sí, home, sí, perquè van morir al cap de pocs dies.
2: Sí, sí, sí.
1: Es van portar 19 dies?
3: Sí.
2: Ai, ai, ai.
0: Deve ser un atac de cor fulminant.
1: Sí. Ell va ser un infart, dormint, i ella, pobreta, també. I ella, pobreta, també tenia 46 anys. Ara li estan fent un petit homenatge a la filla, la Carla, que aquesta sí que se diu Carla, en el seu pare... està cuidant del seu cunyat i dels nebots, perquè a lo que anem ha sigut un cop molt fort, no? I si estaven bé, si aquesta noia estava bé, lo que era, estava grassoneta, però no té res a veure perquè el cor no li funcioni bé. I bueno, està dient que en memòria del seu pare van a fer un torneig memorial de pàdel, que és el que li agradava, es diu així?
2: Pàdel.
1: Del pàdel, i que bueno, que la porten sempre, tant el seu pare com la seva germana, en la memòria, però que quan arriba el dia, que és el, diguéssim, que fa 2 anys, pues ho estan passant molt malament.
4: Clar,
1: i els
4: el
1: nens record també. Uh-huh. I bueno, han tret aquesta fulla i dic, bueno, pues mira...
0: I aquesta noia que es veu aquí tan destapadeta, qui és?
1: És aquesta? La germana de la Caratini.
0: Ah, mira, és guapa, eh?
1: El
0: mira.
1: Carlos Goyanes, sabeu que va ser el primer marit de la,
3: sí,
1: Marisol,
3: sí,
1: de la Pepa Flores.
0: Ui, sí, ui, sí.
1: I aquesta, bueno, aquesta pobra noia, i bueno, la mare, ho han portat molt malament, molt malament.
2: Sí, sí.
1: El pare, que és veritat, que el vagis a despertar no estigui, però que als 15 dies o 16...
4: Això va ser un
1: pal tremendo.
0: Mira, tot això s'ha estalviat d'anar patint i recordar.
2: No, però la família no.
3: No, però ella, sí, però no, la família, no, és clar. Ella es va quedar viuda i sense filla.
1: I sense, sí.
3: Amb 19 dies.
1: Sí,
3: clar.
1: Sí, són 2 cops molt durs.
2: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
3: I tant.
1: Bueno, la que tenim molt contenta és la Joana Zot, sabeu qui és? Sí, pues és la nòvia del Pablo Urdangarín, que està disfrutant molt, que ara ja començaran, diguéssim, a fer...
4: Ja està fent pretemporada, suposo,
1: ja està,
4: ara, no?
1: Sí, suposo.
2: A Granollers.
1: Ella està a Granollers i ens surt aquí, i de moment diu que, bueno, està molt, molt intruïda dintre la família d'ell, que es veu que està també amb l'àvia, amb la reina emèrita.
2: Molt bé.
1: Claro, si són una
2: clar,
1: parella ja
2: formal, normal.
1: És lògic.
2: Són família.
1: Sí, i la porta... Bueno, doncs mira, que els hi vagi bé, de moment estan supercontents i superbé, i també diu que té molt, molt, molt, molt bon rotllo amb la infanta Cristina, que la sé,
4: amb serà la, sogra.
1: Clar, la seva sogra.
4: Sí. Futura.
0: Ja va bé que estigui bé amb la seva sogra, perquè normalment...
4: De tant en tant, n'hi ha algunes que
0: van dir, veure.
1: Sí.
0: Escolta, m'haurien de fer una successió de sogres.
4: Que no, que se m'ho dius, que no cal. No cal. No ens
2: de sogres o d'obres?
4: No ens emboliquem amb aquestes històries.
2: No, no, millor que no.
4: Que tocarien com...
1: Sí.
4: Con la iglesia hemos topado, no pues.
0: Ah, fora. No hi ha res, no té res, ni
4: cal.
1: Per què tenim aquesta mala fama amb les sogres?
4: Pues no sé.
1: Pues a mi m'ha semblat molt... De... Jo espero que les meves joves no parlin malament de mi.
4: Jo no crec que les teves parlin malament, no. Perquè tu tampoc parles malament.
1: És que, clar. Que quedi claro, Cristina. Sí, no, és que... Ai, no m'agrada dir de la meva vida. És que faria un pecat si parlo malament de la meva, perquè són dues joies i estic contentíssima amb elles i crec que elles amb mi també almenys m'ho demostren. Mm-hmm, que és
2: molt bé, molt bé, molt bé.
4: T'acorda molt. Oh,
1: mireu, una altra bellezón, la Virginia Traconis. Qui és aquesta Virginia Traconis? És la dona del cordobès.
4: Del jove cordobès. Claro, perquè jo recordo l'altre.
2: No. Aquí ho rectificaré. No del jove cordobès, sinó del menys vell cordobès.
4: Perquè són idèntiques. Estàs molt filosòfic,
2: El cordobès deu tenir, el segon cordobès deu tenir la meva edat, més o menys.
0: Antoni, què volies dir? Que no, Antoni te talla, però directament,
3: Que són dos gotes d'aigua, sí, vull dir, el pare i el fill, dos gotes d'aigua.
1: Quan es va posar aquell
2: abogat,
1: quan es va posar l'abogat, li tenim que dir que es faci la prova paternitat, dic, si no cal que li feu la prova, si són dos gotes d'aigua.
4: Però tenim un altre tema igual, Julio Iglesias i el
1: fill. I aquells
4: no poden dir que no, escolta, sóc el teu fill.
1: Però escolta, mireu els diners, el que pot lograr,
4: Sí.
1: Perquè aquí sí que no hi ha manera. I això que diuen, que li va passar al Pepe Navarro? El Pepe Navarro, que no. I a la quarta vegada que no, t'endossem el nano, i el nano, quan ell diu que no, i ara és ella qui no li interessa.
0: I ja està amb ell, el nano?
1: El Pepe Navarro no el vol.
4: Ja
1: perquè...
4: deu ser gran, a més, aquest nano.
1: Sí, té 24 o 25 anys.
4: La segona vida per llibre. Sí.
1: A mi el que em fa gràcia quan la gent diuen és igual que Pepe Navarro, per favor. És igual que la seva mare.
3: No
1: s'assemblen en res.
4: Les que realment s'assemblen el que dèiem, el cordobès i el Julio Iglesias.
1: Exacte, però que me refereixo que en el Julio Iglesias, jo això ho recordo perfectament, que un abogat de València li va donar la raó a la mare. No sé què va passar aquí, que va dir el Julio Iglesias que el que era sí va ser que no, i ara ja no hi ha manera,
4: Poderoso don dinero.
1: Però mira com aquí les lleis no són per tots iguals. A l'abogat no li ha dit: senyor, vostè s'ha negat tres vegades de que és el pare d'aquest noi, li endossem a ell. Primera, que és que la cara és igual. Hasta el parlar, hasta el to de veu.
3: La forma de moure's. És ell, quan era jove.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, moltes coses, tens aquí encara, Angie, per anar-nos explicant. Però deixem un petit tret musical per respirar una mica, per posar una miqueta en balè i que en Toni, digui de més grosses, perquè plogui la tarda.
2: Que m'heu canviat de posició, i això és com un jugador, saps? Estic acostumat a jugar a l'altre costat, i ara m'ha canviat...
4: A
2: Hansi Flick m'ha canviat de lloc i estic una mica desubicat.
4: Estaves a l'àrea esquerra i ara t'han posat a la dreta, no? O de delanter.
2: M'han posat d'extrem dret i jo d'extrema dreta...
4: Val.
0: Som-hi, escoltant els moments, a la senyora Madonna. Vinga, va.
2: Vinga, som-hi.
1: La Madonna.

0: Doncs bé, anem escoltant de fons la Madonna amb aquesta versió musical i bé, anem escoltant en l'Amèlia que ens aporta aquestes dites que ho tenen despertar, sí. Va, vinga, anale.
1: Había un pez que quería ser locutor. Salió al aire y murió.
0: Oh, oh, pobre.
1: Ja saps per on
0: això,
1: va.
0: Això és dirigit a mi, eh? Això va directe a la llogular, ja, eh?
1: ¿Qué te dijo el médico? Que tengo sonrisa simpática, que sea feliz. Lee bien. Dice que tienes cirrosis hepática y sífilis.
2: No. Oh, madre mía.
0: Por favor, capitano.
2: Ay, por favor.
1: ¿Qué le dice una taza a otra taza? ¿Qué tal? ¿Estás haciendo? ¿Qué tal estás haciendo? Bé, ara anem a fer un examen d'inglès. Nivel de inglés. Traduzca. El gato se cayó al agua y se ahogó. The cat, cataplum, in the water.
3: ¿Cataplum y qué es?
1: In the water.
2: In the water.
1: Loop, loop. Loop, loop.
2: Ja no pot dir.
0: Ai, per favor. No,
1: és poc... Miau, miau.
2: Ja no mal, miau, miau.
0: Torno a repetir, que, perquè aquest cotó no aquí nosaltres ho diem.
2: No se sentila. No ens miris.
1: Te'n recordes aquell conte, has dit, no sé què de miau?
3: Tens millor nivell d'anglès que alguns presidents del govern.
0: Va, vinga, torno a repetir.
2: Sense riu, sense riure.
1: Intento, eh? Traduzca, el gato se cayó al agua y se ahogó. The cat, cataplum, in the water. Tampoc. Glup, glup. No más, miau, miau.
2: No más, miau, miau.
1: És boníssim, pobre.
0: Pluja, va, vinga, vine, que la cosa molt... està molt...
1: Va. ¿Cuál es el colmo de un enano? Que la policia le diga alto.
0: Molt bé, aquest també. Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, ¿cómo? Sí.
1: No, espera, que queda uno.
0: Vinga,
1: ¿no?
0: Vinga, vinga.
1: ¿Cómo se dice en japonés? Está amargo el café. Está cara al azúcar.
2: Está cara al azúcar.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: A l'Amèlia,
0: déu-n'hi-do.
1: Li entra la taca. És que quan les estic escrivint ja me riu.
2: Ja te riu, claro.
0: Bé, sí que ara estem visualitzant també que avui serà aquesta nit sí. La lluna de foc, eh? La lluna de sang, sí. Perdona. Sí. La lluna de sang i que, bueno, la podem mirar, no hi ha problema per si ens han de posar ulleres o no, perquè ja serà el vespre.
1: No cal.
0: Vinga, continuem, Maig, i més coses,
2: bueno,
0: més gent.
2: Sempre parlem de la Shakira, lo bé que se belluga, lo bé que mou el cos, lo que canta de bé, però a mi ara ja m'ha encantat que jo sabia que ella té una sí. De pies descalzos. Bueno, pues ha anat al seu país, a Colòmbia.
3: A Barranquilla.
2: A Barranquilla. S'ha trobat amb un senyor, aviam, també tu no pensis que jo també llegint, el Howard Buffett.
1: Un
2: no
1: gran si milionari.
2: Us un milionari, que de moment van a fer tot d'escoles, perquè els nens s'han quedat sense escoles.
3: Per el terratrèmol?
1: Sí, la universitat. I una universitat, ell també. Ell també pagarà una universitat, eh?
3: Portem una ratxa de terratrèmols i d'inundacions que és inaguantable.
4: Però que és que... Què li han fet a la Terra?
2: Sí. Pues
4: estem...
1: S'està rebotant.
2: S'està rebotant.
4: Però estem rebent... Pues lo que li hem fet mal, sí, mal, mal.
1: I
4: mal,
1: lo
4: mal.
1: Que no parem de fer-li.
4: I espera't que ara no és això el que vindrà, perquè cada vegada anirem a pitjor.
2: Uh-huh. Faran 10 escoles noves. Molt tenen bé. Més d'un milió d'euros i molt més, eh? Amb aquest milionari que es veu que també... Però serà també d'això de los pies descalzos, que és lo de la fundació.
3: Oh, pies descalzos, sueños blancos, es diu la cançó.
2: Ah, I bueno, es veu aquí la Shakira, per la gent que ara no tingui la revista, amb tot de nenes, que estan contents perquè és veritat, tota aquesta canalla se troben que no tindran
0: només
2: escola per anar.
0: Només serà de nenes o serà mixta?
2: No, home, jo serà
0: mixta.
2: Nens i nenes. Uh-huh. No.
1: De fet, bueno, ella té molt de carinyo per tots els nens del
2: sí,
1: món, perquè
2: sí.
1: El que va passar també quan van fer...
2: Oh, i va ser preciós. Amb els nens, aquells que ballen també, clar, no tenen res més que fer.
1: Sí.
2: Que aquests nens, jo, cada vegada que els veig com se salten i ballen descalços, amb aquell terra ple de pedretes, i de... no sé com poden...
0: Deuen tenir la planta del peu
1: sí,
0: ja...
1: Bueno, ja estan acostumats.
2: Ja la tenen curtida. Sí, sí. I a mi m'ha agradat molt, i per això avui us parlo de la Shakira, sí. Que és una bona cantant, una bona persona, sí. Quasi... Mira, la balança quasi tira més amunt de bona persona, perquè que sí, sigui bona cantant,
1: fet bueno, que fa ella...
3: Doncs aquesta sí que li haurien de buscar els drets bruts, la Shakira.
1: Bueno, Toni, però veus, però si ja en compensació...
3: Jo era un fan de Shakira fins que va insultar Piqué.
4: Sí.
0: Sí. Bueno, però, primer el no futbol, veus?
3: No, el futbol no. És que les relacions, les relacions personals no es tracten en cançó.
4: No.
3: Tan descaradament. Sí, no. Parlant sí. de la seva sogra...
2: S'ha de passar molt. Sí,
1: més, ja ho sabem.
3: Més el Piqué sabem. I... Pues,
2: però ara compensa això. Sabeu que s'ha mort l'àvia? Ara han enterrat l'àvia del Piqué.
3: L'àvia del Piqué?
2: Tenia 103 anys.
0: Ai, mare meva.
2: I vivia en un... No me'n recordo ara com es diu el poblet de Capalleida.
3: Ah, no
2: sí. Sí.
0: I no estava en una residència ni res.
1: Aquesta gent pot estar a casa seu.
3: Sí,
1: jo em sembla que no poden tenir a casa seva.
3: Recordem que, en Gerard Piqué és propietari de l'Andorra.
1: I d'altres coses.
3: I d'altres
1: coses. I del tenis, també hi ha...
3: No, va fer aquell tenis, la Copa Davis, va canviar el format i va rebre diners. Va rebre diners per portar a l'Aràbia Saudí la Supercopa d'Espanya.
4: A Qatar,
3: sí, això. Sí.
0: Vinga, va.
2: Res, que ha anat amb els seus pares, lògic, a l'enterrament de la seva àvia, i que li ha donat molta pena perquè diu que la seva àvia... Jo he llegit la notícia que la seva àvia, i això ho trobo lògic i bueno, al 100%, que ha disfrutat tant de veure tots els èxits del seu net.
3: Això
2: és normal, és èxit.
0: És que a vegades és allò que...
3: Són els besnets, no?
2: Claro, net, perquè és la mare del seu pare.
1: Ah.
2: Aquesta, l'àvia del Piqué,
3: sí.
2: És la mare del pare del Piqué. Mm. O sigui que no és besàvia, és àvia.
3: És l'àvia de Piqué, però besàvia dels fills de Piqué.
0: Això sí.
3: Besàvia dels fills de Piqué.
0: No ens aliem buscant la cronologia
1: familiar.
0: Exactament. Anem a una altra notícia. Va.
2: Una altra notícia. La que està superenfadada és la Paz Padilla, perquè no ha tingut èxit el seu programa, perquè és veritat que no ha tingut èxit. Se li casa la seva filla el mes que ve, que suposo que sortirà a les revistes, ja us ho parlaré, però està molt indignada, sobretot en tots els... Saps que ara la gent escrivim en el
3: Facebook,
2: en el
3: WhatsApp, la xarxa X es veu que és molt polèmica. Jo no la tinc, que era l'antic, com es deia abans,
1: aquella del piu-piu?
2: Bueno.
3: Sí, sí.
1: Sí, jo no
2: es veu que ella, esclar, ella se deu agradar, però és que és molt pesada. Jo tinc que dir com ho sento. Jo no l'he vist amb el programa que feia dissabte i diumenge.
3: Jo tampoc.
2: Perquè
3: per tant, no
2: va de molt simpàtica i es fa
1: perquè
2: molt pesada.
1: No ha sigut una dona que a mi m'hagi...
2: Claro. A mi m'ha agradat quan va començar a sortir, que es posava la
3: cuita. Ah, ja sé com es deia. La xarxa X es deia Twitter.
1: Exacte. Vale, però això
2: no sé què és. I llavors està molt enfadada perquè han tret de la parrilla, han tret el seu programa...
3: Han sacat de la parrilla a la Paz Padilla.
2: A la Paz Padilla.
4: Però han tret...
1: Toma, que rima més
4: circulenta. Han tret moltes coses, o sigui, vull dir que no es té que...
1: Bueno, ja sabem que les cadenes el que miren és el percentatge.
3: Telecinco fa un gir copernicà que es diu de 180 graus o se la fot.
4: O s'enfonsa.
2: Sí, sí. Bueno, ja està enfonsat.
3: Sí, ja està
1: bastant. Si no tancar l'emissora, ja està.
2: Sí.
1: Ho faríem millor, jo crec.
2: Sí. Sí. I bueno, la Kira Miró, ensenyant el que us deia abans, Kira Miró,
1: Colete?
2: Ensenyant cuerpo...
1: No, pensava que volies dir que ja podia preparar-se per anar a visitar la Lluna aquesta nit.
2: No, home, va amb un biquini d'aquests petitoners. I us vaig a dir, sabeu que a Nepal ha hagut aquesta desgràcia tan gran?
3: Ostres, sí.
2: Està la Patricia Cerezo.
1: Està de vacances, allà.
2: Sí, està de viatge de nuvis. Recordeu quan la setmana...
0: Se sap algú d'ells o què?
2: No, bueno, han dit... No, ai, no,
1: a la revista pobres. Encara no poden dir-ho, no, però esclar, no, perquè és evident... Aquesta... Sí. Hi ha hagut alguns morts espanyols.
3: Sí, sí,
1: ja
3: se sap que hi ha hagut desapareguts espanyols.
2: Pues sí, i esperem que no els hi hagi tocat, però és veritat que el món està molt, molt, molt, molt, molt revolucionat.
4: Però com a Colòmbia i com a Venezuela, amb molts espanyols.
3: Sí, però els terratrèmols no sé si tenim nosaltres gaire a dir, però les pluges aquestes brutals que s'estan donant a Nepal, això sí que és una exageració del clima. que ja són pluges que aquestes que
1: torrencials
3: que sempre han existit, que sempre han existit, però
4: que
3: sí, per culpa de l'Himàlaia passa un fet atmosfèric que fa que plogui molt.
2: Fa molta por.
0: Vinga, 5 minutets ens falten i anem acabant de repassar el personal.
1: Sí, te falta aquesta i la de la que te comentava jo de les revistes franceses que parlaven de la reina Letícia, no parlàvem del rei que estava al costat. Deia la reina Letícia con su hija Sofía, que estarà instal·lada aquest any a París perquè estudiarà allà. I en una altra revista que també es diu Point de Vue...
3: Està estudiant un grau de Ciències Polítiques.
4: La petita.
3: La petita, la Sofía, sí.
0: I després la gran no ha estudiat això, perquè
3: la gran, ara comença.
0: Ara comença, sí.
3: Però a la gran li han imposat formació militar primer.
1: Clar, és el que està fent fins ara.
3: I la Sofía ha dit que formació militar l'anai.
0: Però és clar, ella no necessita tenir-ho.
1: L'altra revista parlava que estava, hi havia la foto de les dues netes amb la reina emèrita.
2: Sí, es veu que
1: diu que tenen un pacte entre les dues germanes d'estar per la iaia.
3: Ah, molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo no me puc...
1: Pensa que està molt bé.
2: Jo de Facebook...
3: És que jo crec que Felip VI està de por amb el seu pare per el que li ha fet passar a la seva mare.
1: Evidentment.
3: Perquè s'ha passat de la ratlla, però
0: bueno,
3: de la
0: però ratlla. Ells dos, quan se troben el rei emèrit i la Sofia...
3: Sí, se saluden.
0: Fan inclús un petonet,
4: l'educació no la perdrà.
1: Exacte, clar, de cara a la gent tenen d'estar medianament bé.
4: És com la Letícia... a Mallorca aquest any, no l'altre any anterior, o fa dos
1: ja fa
4: anys.
1: Fa més anys. Li va fer aquell lleig tan lleig. Sí.
4: Que l'àvia la va tocar i li fa així a la mà. Això...
1: Però allò va ser ja fa anys.
3: Però protocolàriament portava raó la reina Letícia.
0: Per què?
3: Perquè volia sortir la reina emèrita amb les seves netes de l'església. I per sortir té preferència la reina d'Espanya.
0: Ah, coi.
1: Clar, el protocol...
3: Ella és així.
1: Que passa que nosaltres i els periodistes, l'imatge que va donar, no l'esperàvem i vam veure que estava lleig.
3: Sí, estava lleig.
1: Que era lleig.
0: Sí. Bueno, ho podia fer-ho d'una altra manera, és dir, costar-se...
1: Més discreció.
4: Això.
1: Més discreció.
0: Això de gest aquest...
4: Molt lleig.
3: Va, però a mi m'agradaria veure com l'han tractada la Letícia al principi.
1: Ui, això també. Això seria una altra cosa interessant també, d'obrir.
0: Sí.
1: Obrir el...
0: Amador, síndria.
4: Bueno, és que... A veure, els reis no la volien amb ell.
3: No.
2: Perquè era separada.
3: Sí.
4: A part de separada...
1: Això ja era un hàndicap important, que ja portava penjat.
4: Sí.
1: Clar, a veure, una separada, tu, el rei d'Espanya, ui.
4: Sí.
1: Ui.
4: I després que no era catòlica.
3: I a més, no era catòlica, i era republicana.
1: Sí. I republicana. I la iaia deia més republicana. Sí. Asturiana, que era una dona d'antes.
4: Llavors, no li s'agradava. I ell va dir... com no em vau deixar amb l'altra, amb la noia aquella sueca...
1: Amb la que volia.
4: Que era molt maca.
3: Com no Eva Sanu, no?
4: Sí,
3: Eva
4: Sanu.
2: Eva Sanu.
4: Com no heu volgut que jo estigués amb aquesta dona, ara, en cas amb aquesta, us agradi o no us agradi.
1: Clar. Sí o sí.
3: Sí,
4: sí. I si no voleu, jo abdico
3: sí,
4: i me'n vaig. Ho deixo.
0: Apa, que...
2: Però
0: sí, sí.
2: Jo no sé si...
1: Posar,
0: quin amor,
1: posar,
0: no?
1: Es va posar a la frontera, a l'equilibri.
0: Sí.
2: Aquí ens tindrem que posar en contacte amb el Penyafiel, que li encanta la Letícia.
3: Sí.
2: Ho dic així.
4: No la suporta.
1: Aquesta home, ja els comentaris que pugui fer, jo crec que ja estan fora de lloc. Ara ja fora de lloc totalment, perquè ja, a veure, no toca.
2: Fora de lloc, perquè no toca.
1: En el seu moment, quan la ola era la ola, hi havia una ola de gent que comprava la ola.
4: També jo, sincerament, el dia que la va presentar, que està en el jardí i està parlant, i ell no sé què va dir, i li diu, calla, estic parlant de jo.
2: Déjame hablar a mi. Déjame hablar a mi, no. I va dir, ai, déjame hablar a mi.
4: No, déjame hablar a mi.
2: Sí, que li va dir, no.
4: Sí, però li va donar
0: un copet a la mà, no?
1: Això era,
2: i ell va riure.
3: Sí, però ja li van llegir la cartilla.
1: Clar, a raó d'aquí...
3: Com es diu vulgarment. Ja li van llegir la cartilla per això,
1: clar, perquè això era el protocol, encara no, ella no lo tenia assimilat.
2: Bueno, jo vaig a dir, res, un segon.
3: Sí, sí.
2: Que he llegit en el Facebook, dic supuestamente, que la Letícia ha estat passant uns dies sols

0: Això és impossible.
1: És impossible. Això, és impossible.
2: Això no.
0: Però ho han publicat.
2: Vinga, sí, que hem d'acabar.
0: A l'hora de contaminar...
3: El que sí que és veritat, que aquí han sortit fotos, és que el rei, el Felipe, ha estat amb un barco d'aquests preciosos, tot de senyors, vale, sense senyores.
1: Exacte. A veure, hi ha hagut rumores.
2: A veure, rumores.
1: Sí, també, rumores.
2: Ai.
1: Per això dic...
2: Antònia, què volies dir? No, que...
4: Vale.
2: Que, a veure, que fa temps que ve ja la cosa,
4: hi ha molta teca.
2: Ella, que ella se'n va a quan canten a concerts i va, no va ell mai i va sola, però va, no va sola mai, sempre porta...
1: Home, és que sola no pot anar.
4: Deu portar els segurates, no?
2: No, els segurates estan a partir.
4: Ah, vale.
1: Bueno, jo el que dic és això, que, a veure, de la mateixa manera que hi ha rumors d'ell, hi ha d'ella, perquè sempre...
0: Però els rumors d'ells també són una bestiesa.
1: Forts, els d'ell, també.
3: Però aquí sí que s'ha vist, anem a veure
1: la realitat, la que és, visquem la realitat, visquem la realitat, i el resto ja s'ho faran.
4: Vinga, sí, aquí hi ha hagut molta teca, gràcies a l'Angie, que és la que ens porta
0: teca,
4: aquí el fil conductor. I en Toni, que no para, tu. Jo pensava que se n'anava.
0: Vas canviant de posició i no puc desenvolupar el meu joc.
1: No, però nen, t'ha anat bé, el canvi.
0: Sí, el
1: escolta'm,
0: canvi...
1: No para,
4: a veure, deixa't, sisplau.
1: Està...
4: Ja pots marxar.
0: No penso marxar.
4: Bueno, vale, no és molt bé, ja està.
0: A més, que porto 32 anys en aquesta casa.
4: Bueno, jo em porto més. Antònia, gràcies per estar aquí.
2: Sí, a vosaltres.
4: Meli, gràcies per estar aquí.
1: A tu, bon
4: doncs vinga, a vostès, amics ulls, fins la propera setmana amb aquest equip d'aquí, ja, que hi ha aquí.
5: Bona tarda!

0: Doncs bé, és moment de saludar amb el psicòleg Sergi Torondel, que en aquest cas doncs sí que tenim un tema molt interessant per poder aportar, que són parlar de temàtiques, entre d'altres, com a psicòleg, però avui sí que el tema seria fòbies i també tocs. Molt bon dia, Sergi, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Molt bon dia, moltes gràcies com sempre per convidar-me.
0: Molt bé, hem de dir que en Sergi està aquí a Tordera i també en aquest cas hem de dir que el tenim localitzat a Blanes, que ha obert doncs, un despatx i que està ubicat a la plaça de Blanes, de Sant i la plaça d'Espanya de Blanes, i bé, doncs en aquest punt i en el telèfon que al final de tot els hi comentarem poden fer la seva reserva o consulta. Sergi, comencem a parlar. Parlem què són les fòbies, primer de tot, i després parlarem dels tocs, a veure com ho podem anar explicant. Què és una fòbia?
1: Perfecte. Doncs una fòbia és, no deixa de ser una por molt gran, dit d'una manera molt, molt senzilla. Una fòbia no deixa de ser algo que ens genera una por de forma racional o de forma irracional. Què vol dir? De forma racional és que nosaltres podem tenir fòbia si vivim enmig del bosc, podem tenir fòbia que ens piquin les aranyes perquè ens han picat moltes vegades les aranyes i ens han fet molt de mal, vale? Que això podria arribar a ser com una espècie de fòbia racional, és a dir, una por adquirida però per una mala experiència, o bé tenir una fòbia de forma totalment irracional, és a dir, tenir por a les aranyes, tot i que mai hem tingut cap problema ni res amb les aranyes. Aquesta fòbia de forma irracional neix d'una font que s'ha de tractar, que s'ha de veure d'on ve realment. Però és una por que paralitza la persona o genera una sintomatologia de

0: d'alteració, de tremolor, de bloqueig, de malestar, de pensament constant, que no té relació real amb el dany que això ha produït abans.
1: Déu-n'hi-do, no? Per què ha anat sorgint i s'ha posat aquest nom a les fòbies? Perquè en el curs dels anys, doncs, hi deuen haver-hi molts casos, com has comentat ara últimament, de que sense raonament específic per a algú, doncs, surt aquest tipus de fòbia. Què passa? Que el cervell de les persones X, doncs, estan ja predisposats per tindre aquest tipus de problemàtica?
0: No té per què. És a dir, anem a diferenciar-ho. Per una banda, hi ha persones que desenvolupen fòbies de forma heredada o apresa, en el sentit de que familiars seus tenen un patró d'alerta, de pors o d'ansietat generalitzades que els predisposa a ser persones amb més pors o més alertes de la normal i llavors acaben desencadenant una fòbia. Vale? O bé que algun familiar proper té fòbia a algú i aquesta fòbia és apresa per el seu familiar. Per exemple, posem el cas d'un pare i un fill.
1: Sí.
0: Imaginem que el pare té fòbia als gossos.
1: Uh-huh.
0: Vale? I el fill, per veure el seu pare que té por als gossos, genera també una fòbia als gossos.
1: Uh-huh.
0: Això podria ser una fòbia ara apresa.
1: Val.
0: Vale, perquè al final tu generes el mateix punt, perquè si el teu pare li té por als gossos i una por desenfrenada, tu entens que potser també l'has de tenir, i això ho aprens des de petit. Però a vegades no. A vegades cap familiar té cap fòbia i un fill o una filla desenvolupa una fòbia a alguna cosa sense tenir cap sentit racional.
1: Déu-n'hi-do, no? Sembla mentida que la cura que s'ha de tenir amb una família també a l'hora de fer una expressió que la té ell, perquè aprenen, no? Després dels pares o els familiars.
0: Sí, correcte. Al final, quan un és pare, ha de poder tenir molta cura de la seva salut mental en general, però també en particular, amb si té fòbies, sobretot perquè aquestes fòbies no afectin els fills o les filles.
1: En aquest cas, una persona que tingui aquesta fòbia, com has comentat també un moment, Sergi, en els gossos, sense que cap gos, per exemple, l'hagi mossegat, és possible que aquesta persona tingui una rehabilitació, que se pugui, doncs, curar-se d'aquest tipus de por, no?, envers aquests animals?
0: Sí, això és el més interessant i per això comentàvem que aquest era un tema important a tractar avui, perquè és molt important enviar un missatge a tots els nostres oients o a tota gent que ens pugui arribar a escoltar de que les fòbies realment es poden curar, per dir-ho així. Si parlem com si fos, no, curar com si fos realment un problema, que ho és, es pot curar, es pot eliminar, millor dit.
1: Val.
0: Es pot eliminar i hi ha moltes formes diferents mitjançant la psicologia. Hi ha moltes eines que tenim per eliminar-les. El que sí que està clar és que sigui una fòbia racional o una fòbia irracional, sempre hi ha una arrel emocional darrere. Una arrel, inclús m'atreveria a dir, que de forma de trauma. Vol dir, no té per què haver-hi un trauma amb l'estímul fòbic, no té per què haver-hi un trauma emocional amb un gos. Però darrere d'una fòbia hi ha alguna espècie de trauma emocional en tant a la percepció d'un mateix cap al parell d'una cosa. Llavors, normalment les fòbies les treballem amb exposició, però sempre darrere d'una fòbia hi ha un problema emocional, Rosa Maria, sempre.
1: Exposició, què vols dir que els tracteu en forma d'exposició? Ara jo m'he imaginat que els hi poseu un gos a davant i potser, no sé, amb què et refereixes, Sergi?
0: Bueno, sí, més o menys, però no tant de cop. És a dir, si una persona té fòbia als gossos, no, ja que hem posat aquest exemple,
1: sí.
0: Per exemple, aquesta persona només de pensar en trobar-se un gos,
1: sí,
0: ja tremolarà. Bueno, doncs l'exposarem a que quina és la por més tolerable que pot sostenir i quina és la pitjor de les pors que pot tenir.
1: Uh-huh.
0: Si la por més sostenible que pot tenir és veure un dibuix fet per un nen o una nena a pinzell d'un gos cabell totalment inofensiu, i aquesta imatge, veure aquesta imatge, li produeix una mínima por, però és sostenible, llavors exposarem a que vegi aquesta imatge i es tranquil·litzi, faci respiració i baixi la seva por fins que la pugui tolerar. Mm. Llavors passarem al següent nivell. Quin és el següent nivell? El següent nivell potser és veure un dibuix d'un gos fet per un nen, però d'un gos gran. Da. I veure aquest dibuix ja et produeix por. Vale, doncs anem a exposar-te a aquest dibuix i que estiguis tranquil i respiris i baixis aquesta alerta i a poc vas exposant-te. Mm-hmm. Això és una forma que treballem per exposició a les fòbies i que és una forma molt científicament demostrada que funciona, però la majoria de vegades, en la meva experiència, és una forma no suficient com per erradicar la por del tot.
1: Uh-huh. En aquest cas, podríem diferenciar que hi ha entre intuïció d'una persona que va pensar, no, i en qualsevol cosa, ho havíem posat com a exemple el tema del gos, com tu has comentat, Sergi, què hi ha entre intuïció i por? És més o menys el mateix? Es freguen? Què hi ha entre, doncs, diferenciar entre una intuïció de dir, ai, tinc por que això passarà? I la por va agafada de la mà o no?
0: Doncs és una molt bona pregunta, perquè és similar. La intuïció ens porta a la por. La por és com la certesa. I la intuïció no és del 100% cert, però només tenir la intuïció o sospitar que allò ens pot arribar a passar ja pot accelerar, ja pot activar aquest estat d'alerta que ens produeix i, per tant, ja connectem amb la por. És com el preàmbul, per dir-ho d'alguna manera.
1: Uh-huh. Bé, és clar, en el decurs de la vida tenim moltes pors a moltes coses i bé, ens hi hem d'anar afrontant o aprendre, en aquest cas si requereix doncs, d'un professional com tu i doncs, a superar-ho, no? També em van comentar, Sergi, que parlaríem de TOCs. Què és un TOC?
0: Sí, un TOC és, com a tal, són les sigles de trastorn obsessiu-compulsiu i és un trastorn que parla de que les persones que ho pateixen, el que pateixen, els símptomes que pateixen és que s'obsessionen moltíssim amb algú i generen una compulsió que és com un recurs de conductual per calmar aquesta obsessió. Per exemple, no? Moltes vegades el TOC ve amb pensament màgic, com podria ser doncs necessitar obrir 3 vegades la porta per poder sortir per la porta. Mm. Jo faig 3 vegades la maneta o per exemple, un altre TOC podria ser haver de tancar 4 vegades amb clau, obrir, sí. Tancar, obrir, tancar, per estar segur. Mm-hmm. La compulsió és a l'obrir, tancar. L'obsessió és que la porta quedi mal tancada. M'explico? Sí, llavors, sí. Això, de moltes formes, és un TOC, és una obsessió amb compulsió. És un pensament màgic o pensament de dubte que porta a que tu tinguis una compulsió. El que és molt important, i el motiu per al qual avui estem parlant de TOC i estem parlant de fòbies, és que la majoria de vegades, la majoria de persones que pateixen trastorn obsessiu compulsiu, tenen la fòbia, tenen la por de que si no fan la compulsió, passi algú dolent, una catàstrofe,
1: sí.
0: O ells no puguin deixar de pensar en allò. Per tant, el TOC té un estímul fòbic molt associat. I sempre que hi ha un TOC, sempre que hi ha un trastorn obsessiu compulsiu, gairebé sempre, és perquè hi ha també de base alguna espècie de trauma emocional o de base emocional que provoca que la persona s'obsessioni amb algú. Perquè l'obsessió, juntament amb la compulsió, igual que la fòbia, en una persona que té fòbia, és com el símptoma de la base emocional d'algú que no s'ha treballat. Mm. És com el mecanisme de defensa, entre cometes.
1: Sí, Sí, sí. I ja, en aquest cas, a banda de suport psicològic, hi ha també, per part del metge que sigui, doncs, adreçat, un psiquiatre, suposo, si no m'ho rectifiques, amb medicaments se pot, o es fa, doncs, per poder ajudar aquesta gent que se... Però que el toc és bastant, doncs, greu, no?, considero.
0: Sí, sí, de fet, per exemple, nosaltres comptem amb el doctor López, que és el psiquiatre que tenim aquí a Integrament Psicologia i Coaching a Blanes, i amb ell treballem molt amb pacients, sobretot amb tocs, perquè al final la medicació, si és un toc molt greu, molt invalidant, greu vol dir invalidant, vol dir que la persona, degut al toc, no pot fer vida normal, i això succeeix, tipus, no pot sortir de casa o no pot anar a treballar o no pot fer vida social normal, la medicació ens pot ajudar que aquest grau d'obsessió disminueixi i, per tant, que la persona comenci a poder-se exposar i venir a teràpia i treballar-ho, perquè, si no, aquest mecanisme de defensa tan fort ho impedeix.
1: Clar.
0: Llavors, el que és molt important és que ho treballem, si és necessari, amb psicofarmacologia, però sempre també ho treballem amb un estímul, amb una tècnica que es diu EMDR, que és una tècnica de la qual en algun altre programa hem parlat, que és per reprocessar experiències traumàtiques.
1: El nostre cervell ens avisa abans que nosaltres siguem conscients que alguna cosa no va bé?
0: Sempre.
1: Sempre?
0: Sempre. Sempre ens avisa. El que passa que nosaltres a vegades no sabem interpretar o escoltar o entendre aquest missatge.
1: Està bé, això, no? Vull dir, sembla impossible, no?, que ens marquin l'assessorment el tanto, el tanto, i al final doncs fem una cosa realment, doncs, diferent. Podem escoltar, en aquest cas seria bo escoltar-nos més nosaltres i millor?
0: Podem... Si hi ha un treball de fons, de molta autoconsciència, de molt autoconeixement, llavors és bo, perquè llavors quan ens passa alguna cosa a nivell emocional hem desenvolupat la capacitat de ser més conscients de que això no ens està fent bé o de que això no ens va bé, i per tant que pot generar conseqüències i poder-ho prevenir. Ara bé, hi ha coses que a vegades, per molt treball que portem darrere o per molt conscients que siguem, no en som conscients del tot en el moment i ens pot donar per aquí. Per exemple, hem treballat en casos on haver patit a la infància la malaltia d'uns pares o la separació d'uns pares ha generat en ells una espècie d'ansietat, una espècie de malestar, que aquest malestar acumulat dins del cos i no gestionat ha donat com a conseqüència un toc o una fòbia.
1: Caramba, és molt seriós això, Sergi, no?
0: Sí.
1: Vull dir, que ja vingui això donat, doncs, de situacions que no són pròpiament de la persona, sinó dels efectes que poden tenir al seu voltant de lo que passa o de lo que hi ha. A veure, Sergi, si el nostre cervell tingués un comandament a distància, quin botó hauríem de prendre per Emma més sovint? El de la pausa? El del silenci? El de l'avançar o riure?
0: Tots. Jo crec que... No, si, per què hem de triar un botó si els tenim tots? A vegades és necessària la pausa, a vegades és necessari el silenci, perquè davant del silenci el que apareix és la nostra veu, i a vegades és necessari escoltar-la, quan a vegades no volem escoltar-la, però és necessari. I a vegades també hem d'apretar el botó de riure. Per suposat.
1: Sí, sí, però esclar, a veure, potser no trobes tots els elements essencials com per poder-te aplicar tot això si tens problema d'una fòbia o de el que nosaltres anàvem comentant al principi. Per poder fer una sessió, doncs, de suport psicològic sobre aquests temes, fins a quan no es comença a notar una miqueta, doncs, de millora en la persona que els pateix?
0: Normalment, la persona, per començar a veure una millora, depèn del cas i generalitzant molt, no comença a veure millores fins que han passat un mes com a mínim. És a dir, en una primera sessió, quan a la persona l'ajudes a començar a prendre consciència de la relació que té alguna cosa que ha pogut passar a la seva vida a nivell emocional o alguna cosa que no ha gestionat de tot bé, com una separació, com un fracàs, com algú que hagi viscut malament, i la relació que pot tenir amb els símptomes que està portant, llavors aquí ja estàs avançant molt, perquè després has ajudat a prendre consciència i a comprendre alguna cosa. I a partir d'aquí ja comença un petit canvi, que potser no es comença a veure millores fins al cap d'un mes.
1: Uh-huh. Després d'uns dies intensos, per exemple, per anar acabant, ja, Sergi, com ara la festa major que hem passat aquí a Tordera, també necessitem un toc que ens digui pare i descansa, o què?
0: Clar, sí, al final el cos és molt savi i ens envia, com dèiem abans, senyals. Doncs podem estar, per exemple, una setmana a la festa major on havem fet un excés, per dir-ho així, de la nostra energia, dels nostres recursos, d'anar a més llocs de lo normal, d'assistir a més actes, de canviar els horaris i tot, i el nostre cos ens enviarà senyals de que estem més cansats, de que no tenim tantes ganes de sortir o de quedar, o de que tenim més gana o menys gana, o el que sigui, i aquestes senyals les hem d'escoltar i aprendre a transformar, a identificar. El cos m'està dient que pari, m'està dient que descansi, que dormi més, que recuperi l'alimentació, etc.
1: L'hem d'escoltar amb molta atenció. Si és el nostre cos, és dir, com ho notem, seguim-lo, no? Perquè hi ha vegades que les persones volem fer més del que podem, no? I en aquest cas, tu aconselles que l'escoltem pròpiament i descansem, per exemple?
0: Sí, mira, us explicaré. Aquí, íntegrament, al centre que hem obert a Blanes, hem obert un grup de ioga i de meditació. De ioga terapèutic i de meditació. Per què hem obert això? Perquè a la nostra experiència ens diu que les persones que estan en tractament o que no ho estan necessiten a vegades un espai on venir, parar, pausar, pensar, aprendre a respirar, regular el sistema nerviós. Llavors, és un espai que molts pacients que estem tenint, que és un grup que està funcionant molt bé, li ajuda a venir un cop almenys a la setmana, a venir a simplement a pensar, a reflexionar, a respirar. I això ens ajuda moltíssim a adonar-nos de moltes coses, a saber identificar aquestes senyals del nostre cos i de la nostra ment.
1: Molt bé, Sergi. En aquest cas, si a algú doncs, li interessa posar-se en contacte amb vosaltres, hem de dir que doncs, us trobaran en aquest despatx de la plaça d'Espanya. I també aquí a Tordera també oferiu aquest tipus de tractaments?
0: Sí, jo, com bé saps, treballo també a Gabimer i Tordera i també treballem de forma totalment integral amb les persones, amb els pacients que hi venen. No tenim tants recursos perquè no tenim tot l'equip a l'abast com tenim íntegrament, com el grup de meditació, de ioga terapèutic, però al final una persona amb un TOC, una persona amb una fòbia, també la podem tractar perfectament a Gabimer i Tordera o allà on visitem.
1: Molt bé, Sergi, moltíssimes gràcies per estar novament a nosaltres i anar doncs, intentant desembolicar aquests temes que el nostre cervell doncs, ens avisa moltes vegades i moltes vegades doncs, el que ens passa és que no l'escoltem. Si t'assembla, dono el teu número de telèfon, no vols que...
0: Sí,
1: sí, mira, 680... Sí. Ah, digues, Sergi.
0: Dono jo el telèfon d'integrament, si et sembla.
1: Molt bé, endavant.
0: Que és el 614-933-934 i la pàgina web és integramentpsicologia.com.
1: Molt bé, íntegrament, realment un nom interessant i que bé pot solucionar molts dels nostres dubtes i de les nostres problemàtiques. Una abraçada, Sergi, serà fins la propera.
0: Moltes gràcies, una abraçada. Fins la propera.
1: Bon dia. Adéu.
2: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Ella nunca llega sola.
1: I així arribem al final del nostre programa d'avui dijous. La festa major ja ha acabat, els carrers tornaran a la rutina, les places recuperaran el silenci i nosaltres tornarem a poc a això que en diem normalitat. Però hi ha coses que no s'acaben quan s'apaguen els llums d'una festa. Queden els records, queden les fotografies, les converses, les rialles, aquella cançó que encara es ronda pel cap. I sobretot queda una cosa molt important, haver-ho compartit. Nosaltres també ho hem compartit amb vosaltres des de Ràdio Tordera, posant-hi la veu, la música, les imatges, hores i molta il·lusió. Ara toca, com deia en Sergi, una mica, però només una mica, eh? Demà tornem a obrir els micròfons. I fins aleshores, cuideu-vos molt, gaudiu d'aquests últims dies d'agost i, sobretot, no deixeu que se us afagui les ganes de somriure. Una abraçada enorme de part de tot l'equip de Ràdio Tordera. Cuando el perreo te azota, pero obliga...
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts, benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades d'avui dijous 27 d'agost de 2026.

0: actes, però sí que en fem una representació força gran, des d'actes que poden ser com molt més culturals, més reduïts, com podia ser la conferència al Cercle d'Història, fins a activitats massives, com podria haver estat els concerts o les havaneres, o fins i tot aquesta baixada de carretons.
1: Artesania a la Fresca omple de creativitat la plaça de la Concòrdia de Tordera. L'associació agraeix la col·laboració ciutadana i pensa ja en la Fira Medieval d'Octubre.
2: Doncs tot el canvi d'ubicació, la valoració és positiva, no? Perquè sempre ens agrada doncs, donar a mostrar els nostres productes i que la gent conegui doncs, la nostra feina. També va haver gent que va preguntar per l'associació.
1: El Club Futbol Tordera afronta un cap de setmana intens amb dos partits en només 24 hores. Després de la derrota contra Ronin Futbol Club, l'equip quadribarrat es mesurarà a la Copa Catalunya davant el Club Esportiu Mataró.
3: I pues, el nivell d'exigència pues, serà és dur, perquè al final jugues un dia i has de repetir l'endemà, però bueno, sí que és cert que intentarem repartir les càrregues dintre del d'això. Ja veieu que pues, hi ha molts jugadors juvenils, jugadors del filial, que la veritat és que rendeixen molt i molt bé.
1: Catalunya desplegarà un bassó digital per preveure incidències a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica virtual de la xarxa viària estarà enllestida abans del 2029. I nou matí de caos a Rodalies, circulació per via única entre Mataró i el Masnou per una incidència. Rodalies adverteix de demores de més de 20 minuts, però els passatgers de la línia R1 al Maresme asseguren que aquest matí el servei ha estat molt més afectat. Fem un cop d'ull al cel avui dijous, que tindrem un dia dispers amb un matí amb presència de núvols, tot i que seran clarianes, perquè a partir ja del migdia serà un dia assolellat. Temperatures ara mateix de 28 graus, tindrem mínimes de 24 i màximes de 32. Demà baixaran lleugerament les temperatures amb un dia una mica més ennuvolat.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Les piscines municipals de Tordera arriben al seu fi aquest estiu. Aquest dissabte 29 d'agost serà l'últim dia en què els veïns i veïnes podran gaudir de les instal·lacions d'aigua descobertes del municipi, que van obrir les seves portes el 20 de juny. Així, doncs, els usuaris disposen d'aquests darrers dies per apropar-se a algun dels equipaments municipals disponibles, o bé la piscina municipal de Tordera, a la carretera de l'estació al costat del Camp d'Esports i del Parc Prudenci Bertrana, que aquesta està oberta en el seu horari habitual de 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Compta amb 3 piscines de diferents mides i profunditats, vestidors, bar i zona enjardinada, o també podran gaudir d'aquesta piscina municipal de Masmora, al carrer de la Sotzena, al local social de la urbanització, oberta d'11 del matí a 7 de la tarda. La campanya d'enguany ha destacat pel repartiment de prop de 4.600 entrades gratuïtes entre l'alumnat des de I2 fins a quart d'ESO, la consolidació dels abonaments de la temporada i també l'accés lliure decretat durant els dies d'onada de calor, recordem, validats pel CECAT. Dissabte a les 7, per tant, es donarà per acabada oficialment la temporada de bany d'aquest 2026. Les retransmissions en directe de Ràdio Tordera durant aquesta Festa Major 2026 han obtingut una gran acollida per part del públic, consolidant la seva aposta per acostar la celebració a tots els veïns i veïnes. Des de l'emissora municipal s'emfatitza el propòsit d'aquesta cobertura. D'una banda, oferir a les persones que no poden assistir als actes la possibilitat de veure'ls en directe i, d'altra, que els i les participants puguin recuperar les gravacions més tard. Albert Sabater és el director de Ràdio Tordera.
1: Les retransmissions de la ràdio tenen un doble objectiu. Per una banda, fer arribar en viu i en directe amb tota la complexitat que això comporta a les persones que no poden seguir la Festa Major, doncs que ho puguin fer des de casa. I per l'altra, també les persones que ja han participat o que pel que sigui no hi han pogut assistir, a posteriori puguin recuperar també aquests moments viscuts en directe de tot el que succeeix a la Festa Major. És impossible que cobrim tots els actes, però sí que en fem una representació força gran, des d'actes que poden ser com molt més culturals, més reduïts, com podria ser la conferència al Cercle d'Història, fins a activitats massives com podria haver estat els concerts o les havaneres o fins i tot aquesta baixada de carretons.
0: A nivell de seguiment, el partit del Club Futbol Tordera davant del mediàtic Ronin Futbol Club va tornar a ser l'esdeveniment líder en visualitzacions més enllà del municipi. Tanmateix, les propostes tradicionals

0: els van mantenir xifres excel·lents.
1: En general, les retransmissions han anat molt bé. Hem millorat algunes qüestions tècniques, com podria ser en el cas dels focs artificials, les qüestions de llum, que també les hem pogut resoldre bé, i, en fi, en principi hem aconseguit l'objectiu nostre, que era, com dèiem, portar la festa major del directe a casa. No hagués estat possible, sens dubte, amb tot l'ampli equip de persones, equip de voluntaris, equip de membres de l'emissora. Parlaríem de gairebé una quinzena de persones que al llarg d'aquests dies s'han anat repartint per tal de portar a les cases dels tordarencs la festa major.
0: L'emissora també destaca algunes de les activitats com les més escoltades. Escoltem Albert Sabater.
1: Afegir que en dades d'audiència destacaríem, com ja és habitual, el partit de futbol, en què la visita dels mediàtics Running doncs, fa que la visibilització d'aquest esdeveniment superi fins i tot el nostre poble. Ja centrant-nos més en activitats molt més tradicionals, destaquen, com sempre, també les havaneres, o, en aquest cas, sorprèn també la baixada de carretons com una de les novetats i que també més audiència ha tingut, a més de l'audiència fidel, que sempre és molt nombrosa, dels concerts, tant de festa major com també el que van fer la Salvatana a l'embalat, diguéssim, de la pista de l'Amistat i que molta gent doncs veu en directe però que també al cap d'una estona torna a recuperar.
0: Ràdio Tordera reafirma així el compromís amb el servei públic consolidant-se un any més com el pont de connexió entre la festa i els veïns i veïnes del municipi.

0: L'Associació Artesanes de Tordera va celebrar aquest dimarts la mostra Artesania a la Fresca a la plaça de la Concòrdia, un esdeveniment que va haver de ser ajornat dijous passat a causa de les previsions de pluja. Des de les 6 de la tarda i fins a 2:15 de la nit, l'entitat va instal·lar un seguit de parades a la plaça de la Concòrdia per apropar les seves creacions fetes a mà als veïns i visitants. La presidenta de l'entitat, Carol Torné, ha valorat molt positivament l'activitat i el canvi d'ubicació, tot i el canvi d'ubicació, destacant l'oportunitat de donar-los a conèixer la feina artesana i fomentar el sentiment de comunitat del municipi.
1: Doncs tot el canvi d'ubicació, la validació és positiva, no? Perquè sempre ens agrada doncs, donar a mostrar els nostres productes i que la gent conegui doncs, la nostra feina. També va haver gent que va preguntar per l'associació, per les activitats que fem, per mirar d'apuntar-s'hi i això sempre ens interessa, no? D'arribar més gent i fer nous socis.
0: Tot i reconèixer que l'afluència de públic no va ser molt elevada i que els hauria agradat veure la plaça més plena, Torné ha subratllat la importància del contacte directe amb els assistents. De fet, diverses persones es van interessar per la tasca de l'associació i per sumar-s'hi com a noves sòcies. Després d'aquesta jornada, Artesanes de Tordera ja té la mirada posada en el seu proper gran projecte, la Fira Medieval, que se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre.
1: I també pel que fa a properes activitats, no? Perquè ara ja estem centrades en la Fira Medieval, que com sabeu és el primer cap de setmana d'octubre i que bé, ara quan tornem de vacances doncs ens posarem a treballar amb això a tope i esperem que aquest any doncs agradi molt a tothom i ens pugueu venir a veure.
0: L'entitat començarà a treballar intensivament la seva preparació a la tornada de vacances per oferir una nova proposta de fira artesana atractiva per a tot el poble.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Des del primer test de pretemporada contra Ronin Futbol Club en el partit de Festa Major que va acabar amb un resultat 2-6 a favor del conjunt visitant, el Club Futbol Tordera continua el seu exigent calendari de preparació. Els torderencs tenen per davant un cap de setmana d'alta intensitat amb dos enfrontaments consecutius en només dos dies. El primer d'ells tindrà lloc aquest dissabte 29 d'agost quan el Tordera es disputarà la continuïtat a la Copa Catalunya en el seu duel contra el Bonmatí. Sense temps per descansar, el conjunt quadriverrat tornarà a saltar la gespa l'endemà, diumenge 30 d'agost, per veure les cares en un partit amistós contra el Club Esportiu Mataró, equip de segona catalana. Aquesta doble cita servirà a Guillem Ferrer i Àlex Cano per posar a prova l'estat físic de la plantilla, tot i que ja ha assegurat que repartirà minuts de joc entre els dos partits.
2: Tenim bueno, 6 partits en 4 setmanes i això implica doncs, en aquest sentit doncs, fer doble a la setmana 2 i la setmana 3, a la setmana 1 que era només a 1 i a la setmana última també a 1. I doncs, el nivell d'exigència doncs, és dur perquè al final jugues un dia i has de repetir l'endemà, però bueno, sí que és cert que intentarem repartir les càrregues dintre del d'això. Ja veieu que doncs, hi ha molts jugadors juvenils, jugadors del filial, que la veritat és que rendeixen molt i molt bé, gràcies és la feina que s'està fent sempre.
1: Després d'aquest cap de setmana tan exigent, el Club Futbol Tordera esperarà 3 amistosos més abans de començar la seva nova etapa a segona catalana.

La Generalitat de Catalunya ha anunciat la creació d'un bassó digital que permetrà gestionar i preveure incidències en més de 300 quilòmetres de la xarxa viària de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La iniciativa serà una realitat abans de l'any 2029 i aquest bassó funcionarà com una rèplica exacta i en temps real de la infraestructura, cobrint vies d'alta intensitat com la Roda Dalt de Barcelona i diversos trams de la C31 i la C32, per on circulen diàriament 800.000 vehicles, 90.000 dels quals són de transport pesant. Segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, aquesta tecnologia permetrà als gestors de la infraestructura prevenir incidències abans que es produeixin, optimitzar la capacitat de resposta davant de qualsevol problemàtica a la via i millorar la fluïdesa del trànsit. El projecte, que es va començar a desenvolupar el mes de maig, i té un pressupost de 7 milions d'euros, finançat en un 40% per fons europeus. Tot i que la primera fase se centra en l'entorn metropolità, el sistema està dissenyat per poder expandir-se en el futur a la totalitat de la xarxa viària catalana. Nou matí de causa Rodalies, a què Rodalies adverteix de demores de més de 20 minuts. La R1 que torna a viure aquest dijous al matí una jornada complicada a la comarca del Maresme. Rodalies ha informat d'una incidència en la infraestructura que obliga els trens a circular per via única entre Mataró i Masnou, amb unes demores d'aquests 20 minuts, de 20 minuts. De moment no s'han donat més detalls sobre el problema tècnic en qüestió, l'afectació, però, que està provocant un impacte que, segons denuncien diversos usuaris, va més enllà del retards anunciats oficialment. Els passatgers asseguren que hi ha molts trens anul·lats, mentre que altres combois romanen aturats a les estacions durant períodes de temps indefinits. Segons aquests testimonis, el servei efectiu s'ha reduït a poc més de 2 trens per hora i sentit en alguns moments del matí. La situació que està generant incertesa entre els usuaris que utilitzen la R1 per desplaçar-se entre el Maresme i Barcelona, especialment en una franja horària de molta demanda. La incidència d'aquest dijous arriba a més només un dia després d'una altra afectació important a la mateixa línia. Ahir dimecres, al matí, Rodalies va informar d'una incidència tècnica en un tret que passava entre el Clot i Sant Adrià del Besòs, que va obligar a reduir el servei de l'R1 a 2 trens per hora i sentit. Acabem amb el temps d'avui dijous. Tindrem un dia amb temperatures entre els 24 i els 32 graus. Aquests 32 que arribaran sobretot cap al migdia. Al matí tindrem presència de núvols, però de cara a la tarda serà un dia assolellat. Així ho serà la resta de la setmana, a excepció de demà. Demà, que tindrem un dia una miqueta això, més ennuvolat i amb temperatures que baixaran fins als 21 graus de mínimes i als 28 de màximes. Després, al cap de setmana, tindrem també una revifada i serà cap a la setmana que ve que tindrem una setmana plena de sol i ben calorosa. Per tant, aquest estiu que no marxi, tindrem una darrera setmana amb aquestes temperatures. Yes.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.